0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Corso 89, i ara parlant ja del món dels videojocs i més d'un event que hi ha hagut de videojocs que no te l'has perdut.
1: Ahí está, y es que este fin de semana pasado se celebró el

0: que Nintendo se deje caer para por aquí, por Barcelona, para poder probar, pues eso, ¿no? Todas las novedades, o por ejemplo, ¿no? El título de Yoshi que sale, ha salido esta misma semana y que ya el fin de semana pasado se pudo probar.
1: Qué maravilla.
0: Entonces, muy bien, la verdad, muy completo, muy buen rollo. Renové el armario, es que no me
1: Això
0: puedo quejar.
1: és el més important. Això és de destacar també perquè, home, està bé, escolta, ja aprofites i saps que el que sabes que te va costar. Clar, ara el problema és això, no? Que lligant-ho amb els temes que ens explicaves abans, si el que dèiem abans quan anaves a un event d'aquests, un esdeveniment, deies, no m'enduc diners, perquè així segur que no me'ls gasto, no? O m'enduc 20 euros, i amb això ja faig. Clar, ara el problema és, no, deixo la cartera a casa perquè així tampoc m'enduc la Visa. Però clar, si, el mòbil el duràs.
0: Ahí está.
1: I si dus el mòbil, dus el Bizum i... Va, és
0: Y es que
1: complicat.
0: además es que lo saben hacer muy bien, porque es que yo iba con intención de gastar cero, no te voy a engañar hoy, digo, no voy a gastar, no voy a gastar. Claro, paradita
1: Si
0: veo.
1: t'havies ficat un pressupost de 0 euros i
0: Claro.
1: vas gastar 60, ja sé que molt ben invertits, però aquesta és la idea, Dani?
0: Claro, pero es que llego ahí y digo, una camiseta 10 euros,
1: No, que sí, que sí.
0: 3,20, 5,30. Digo, mira, si es que
1: Però si
0: 6 euros
1: poques
0: la
1: en vas
0: camiseta.
1: agafar, si poques en vas
0: Ya.
1: agafar, Dani, per lo que,
0: Es que dije, no, no, digo, me llevo una. Y era encontrar las 5 que más me gustaran. O sea, ya
1: Clar,
0: era
1: clar, clar.
0: obsesión, ya decir, no, no, es que tengo que aprovechar la
1: Sí,
0: oferta.
1: sí.
0: Tengo que aprovechar la
1: Sí.
0: oferta.
1: Al Dani li poses una oferta, paga 40, llévate 60 camisetes i troba 40 que li agradin,
0: Sí,
1: per tal
0: sí.
1: d'aprofitar la...
0: Me
1: Després ja les
0: pasé
1: revendria, el que
0: una
1: sigui.
0: hora cual mercadillo, me
1: Sí,
0: pasé.
1: no, ja m'imagino. Escolta, i la satisfacció aquesta que et vas
0: Uy,
1: emportar?
0: uy, uy, uy, uy.
1: Això ho
0: Luego
1: recordaràs
0: yo,
1: anys,
0: vamos, luego
1: aquest
0: me fui a tomar
1: moment.
0: algo y llegué con los amigos y amigas y fardando. Digo, mira, mira,
1: He triat
0: mira,
1: aquesta,
0: mira.
1: aquesta, aquesta.
0: Hoy he cenado.
1: I perquè els teus amics t'aprecien, o t'apreciem, i ningú et va dir... pues havia vist una que tal, perquè si no sí que tornes allà i n'agafes quatre més o cinc més del pack, Ja t'ho dic jo ara, mare meva.
0: Además, fíjate que hay gente que pues dice, guau, sí, esto me ha costado tanto, como que me ha costado mucho, y yo soy de los contrarios. Mira lo poco que me ha costado.
1: És bonic això. Com es
0: Sí.
1: podria dir aquest terme?
0: Sí.
1: Perquè, clar, fardar vindria a ser d'això, no? De mira quin rellotge de marca tinc, no? O quin d'això. Per
0: Sí.
1: cert, no hem dit res d'aquella bogeria que va haver amb els rellotges
0: Hoy sí, lo de los
1: Swatch.
0: Swatch.
1: Mare meva, però què li passa a la gent? Perquè quin problema tenim així en general? O sigui, és que jo puc entendre que una cosa, és que, és clar, són els nous ninos aquells horrorosos que no me'n recordo el nom que tenien,
0: Sí, las colaboraciones estas que están haciendo, es que
1: però
0: es
1: tu, o
0: auténtico.
1: sigui, jo puc entendre que una cosa, pel que sigui, no? És una edició limitada i pel que sigui, doncs la gent li ha agradat molt i al cap de setmanes o mesos ja no en queden i llavors pugen de preu. Però el que no puc entendre és que la gent, abans de comprar-los, ja pensés per quan ho vendria. Això és el que no té cap mena de sentit. Des d'un punt de vista econòmic, no té cap mena de sentit.
0: Sí, es el monetizarlo todo. Bueno, no sé si has visto también lo de la pelota de Gaby que tiró firmada en la Rúa y que está a la venta por 200 euros en Wallapop.
1: Mare meva.
0: Estar en el place to be, es decir, estar ahí y lo que caiga es sacarle un rendimiento.
1: Com li has dit això? Place to be?
0: Estás en el sitio que tienes que estar, ¿no? Pues la rúa del Barça, pues Gavi se ve, creo que fue Gavi, cogió una pelota que la firmó y la chutó. Pues quien la cogió la puso a la venta por 200 euros en Wallapop.
1: Per això s'entén que hi ha molts, anem a dir, artistes i gent de Hollywood, per exemple, el propi Mark Hamill, el Luke Skywalker, que sempre ha dit que ell no fa signatures perquè sap que després allò es ven.
0: Lógico.
1: I per això no ho fa, i té tot el sentit del món. Per això diu, et vols fer una foto amb mi? Ens la fem, però jo no et signo res, i té tot el sentit del món. Perquè si de veritat et fa il·lusió el fet de saludar-lo, amb una foto és el d'allò més preuat, que hagi posat el seu nom a qualsevol cosa, ja em diràs tu. Que jo sempre ho he trobat, a veure, una mica entre nosaltres, jo sóc molt friqui de col·leccionar coses, però les signatures mai ho he entès. O sigui, un garabato, o sigui, que vull dir que alguns el fan que no és ni el nom, o sigui, és un nya-nya-nya. Sí.

posar Joe Cocker cantant With a Little Help from My Friends mentre apareix un nen de 12 anys mirant per la finestra sembla una cosa fàcil. Tothom pot tenir una bona idea. El difícil és que aquella mateixa idea, repetida cada setmana durant 6 anys i 115 episodis, continuï fent el mateix efecte al primer acord de guitarra. Això és el que va aconseguir Aquellos Maravillosos Años, la sèrie que als Estats Units es deia The Wonder Years i que la generació dels 80 i 90 va absorbir amb una naturalitat que tenia molt poc de natural. Era una sèrie d'una intel·ligència formal extraordinària que semblava senzilla. I com tot el que sembla senzill, era impossiblement difícil de fer.

0: La sèrie la van crear Neil Marlens i Carol Black, una parella. Literalment, eren marit i muller. Havien estat treballant en un guió per a una pel·lícula que tenia com a característica distintiva un narrador en off que comentava el que passava. En un moment donat van pensar que aquella veu en off podria ser la d'un adult que recorda la seva adolescència, situant-la a finals dels 60 i principis dels 70, que era exactament quan ells havien crescut. Van agafar el guió, el van convertir en un pilot de televisió i el van oferir a l'ABC. La cadena volia 13 episodis per a la primera temporada. Els creadors van dir que, d'acord, però van lliurar-ne 6. Perquè 13 no en podien fer i més val prometre poc i complir que el contrari. ABC va acceptar. Era el 31 de gener del 1988. L'elecció del nom del programa era una broma irònica que poca gent va captar. Wonder Bread era una marca de pa de motlla americà dels anys 70 que en els seus anuncis parlava de The Wonder Years, els anys prodigiosos del creixement, dels 12 als 17 anys. Marlens i Black van agafar aquella frase publicitària i la van convertir en el títol d'una sèrie sobre el fet que créixer, en realitat, no és prodigiós ni gens senzill. La cerca del protagonista va ser un procés que hauria pogut durar mesos i que va durar pocs dies, perquè va passar una cosa poc habitual. Els 5 directors de càsting que van consultar els creadors van recomanar exactament la mateixa persona, Fred Savage, un nen de Chicago que havia fet un paper secundari al film La princesa promesa i que en aquell moment estava gravant una comèdia titulada Viceversa. Marlens i Black mai no n'havien sentit a parlar. Van demanar un muntatge en brut de Viceversa i el que van veure els va convèncer sense reserves. No buscaven un nen que actuava molt bé. Buscaven un nen que semblés un nen de veritat, que és una qualitat molt difícil de trobar en un actor infantil. I Savage en tenia de sobres d'aquesta qualitat.
1: En 1968 yo tenía 12 años. Aquel año pasaron muchas cosas. Dean McLean ganó 31 partidos, aparecieron los mods y yo acabé mis primeros estudios en la escuela elemental y empecé el bachillerato. Pero a eso ya llegaremos.
2: A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to...
1: No hay mejor forma de decir esto. Yo crecí en los suburbios. Creo que la mayoría de la gente cree que el suburbio tiene todo.

0: las desventajas de la ciudad y ninguna de las ventajas del campo. Y viceversa. Pero en cierto modo, aquellos fueron años maravillosos para los que vivíamos en los suburbios. Fue una edad de oro para los niños. Ese soy yo, Kevin Arnold, 1968. El verano antes de empezar el bachillerato.
1: Al paper de Winnie Cooper, al gran amor de Kevin Arnold, basta a punt de recaure en una altra actriu. La candidata final eren dues germanes, Danica McKellar i Crystal McKellar. La directora de càsting, Mary Brooke, va reconèixer que la decisió va ser gairebé un llançament de moneda. Va triar Danica per dos motius pràctics. Era lleugerament més gran que la seva germana, el pilot incluïa una escena de petó, i tenia els cabells foscos que combinaven millor amb els de Savage. Crystal va quedar-se sense el paper de Winnie, però no va quedar-se sense feina. Els productors hi van crear expressament el personatge de Becky Slater, la rival de la Winnie. La indústria de vegades té una manera molt seva de compensar les persones. El pilot es va emetre el 31 de gener del 1988, just després de la Super Bowl número 22. Una decisió estratègica. La Super Bowl era l'esdeveniment televisiu amb més audiència de l'any. I el que s'emetia immediatament després podia beneficiar-se de totes aquelles persones que ja tenien la televisió encesa. I la veritat és que la jugada va sortir bé. Amb tan sols 6 episodis emesos, The Wonder Years va guanyar el Primetime Emmy, el millor programa de comèdia, el 1988. I Fred Savage, amb 13 anys, es va convertir en l'actor més jove nominat mai a un Emmy com a millor actor principal en comèdia. El 1989, el programa afegia el Premi Peabody a la vitrina. La sèrie estava rodada en pel·lícula de 16 mil·límetres, a diferència de la majoria de sitcoms de l'època que s'enregistraven en vídeo davant d'un públic en directe. I no tenia riures enllaunats. Dues decisions que en el context televisiu de finals dels 80 semblaven herètiques i que van canviar la indústria. Sabia, no? Ho va explicar anys després. La sèrie va demostrar a tota la televisió americana que era possible rodar una comèdia sense riures enllaunats, amb una sola càmera i amb veu en off, i que el públic no necessitava que ningú li digués quan havia de riure.
2: Entre el tráfico y el trabajo puede que venga nervioso, así que procurad que no se enfade.
3: Siempre está nervioso.
2: Es verdad. Siempre está nervioso, pero aún no está enfadado. Mientras mantengamos ese equilibrio, todo irá bien.
4: De bombardeos en masa.
2: Hola, cariño, ¿qué tal el tráfico?
5: El tráfico es el tráfico.
0: Papá hablando era muy espartano.
2: Karen, has dicho que llegarías pronto y me ayudarías con la cena.
6: Calma, mamá,
2: Sí, calma, pero has dicho que me ayudarías con la cena.
6: Tu vida está llena de malas vibraciones, mamá. Yo de ti iría con cuidado.
2: Gracias, estaré atenta. Mientras tanto, cuando tu padre vuelva, procura no hacerle enfadar,
1: La veu de l'adult Kevin Arnold la posava Daniel Stern, que molts poden recordar com un dels lladres de Solo en casa. Stern, però, no va ser la primera opció. El pilot original el narrava un altre actor, Eric Gross. Quan ABC va aprovar el projecte i es va refer l'episodi per a l'emissió, van substituir Gross per Stern. Una d'aquelles decisions que canvien una sèrie de manera fonamental sense que l'espectador ho sàpiga mai. La banda sonora és un dels elements que fan la sèrie única i, paradoxalment, és el motiu pel qual The Wonder Years va tenir durant molts anys problemes seriosos per ser editada en DVD. Cada capítol estava ple de cançons originals de l'època, dels Beatles als Rolling Stones, de Creedence Clearwater Revival a Carole King. Tot aquell material tenia drets d'autor. Quan van intentar llançar la sèrie en format domèstic, el cost dels drets era tan elevat que l'edició resultava inviable. El resultat és que durant anys, The Wonder Years va ser una sèrie que tothom havia vist, però que ningú podia tenir a casa seva. Finalment, el 2014 van aconseguir fer-ne l'edició completa als Estats Units i a Espanya va arribar al 2016. La relació entre Kevin i Winnie va tenir una pausa forçada entre la tercera i la quarta temporada per un motiu estrictament biofísic. Danica McKellar va fer l'estirón de creixement que la va deixar significativament més alta que Fred Savage. En pantalla, la parella no podia estar junta sense que la diferència de mida resultés estranya. Van mantenir els personatges separats fins que Savage va créixer prou per igualar l'alçada de la seva companya. Una de les escenes més romàntiques de la sèrie, el primer T'estimo, entre Kevin i Winnie, es va rodar amb els dos actors per separat. McKellar va explicar en una entrevista que els guionistes robaven frases de les seves converses privades amb Savage per posar-les als guions.

0: hi havia molt poques línies entre la ficció i la realitat d'aquella amistat. La sèrie va acabar el 12 de maig del 1993 d'una manera que va decebre molts espectadors. La revelació que Kevin i Winnie no acabaven junts. La Winnie marxava a estudiar art a París. Kevin acabava amb una altra dona, tenia un fill i el seu pare moria 2 anys després. El productor Bob Rush va reconèixer que el final no era el que hauria volgut. Però com no ho sabien fins a l'últim moment si la 6a temporada seria la definitiva, va deixar l'acabament obert fins que Daniel Stern va gravar la narració final. El missatge que volia transmetre era senzill i gens comercial. La vida no acaba com t'agradaria que acabés. Què és exactament el que fa que sigui vida i no ficció?
1: ¿Por qué obligarla a ella a afrontar aquel dolor, aquella agonía? No. Lo mejor que podía hacer era callármelo.
2: Bueno, y nos mudamos. ¿Qué?
1: Ella, claro, se lo tomó muy mal.
2: Creo que podremos arreglarlo. ¿Qué? Bueno, puede que no sea tan malo.
1: Me pareció que no estaba considerando las consecuencias de todo aquello.
2: Winnie, ¿no sabes que es imposible mantener una relación a larga distancia? Bueno... Oye, Susan Berluti y Jeff cortaron solo porque fueron a vivir a barrios distintos.
0: A Espanya la sèrie va arribar a la 2 de Televisió Espanyola i va tenir el mateix efecte nostàlgia que tot arreu. Maria Teresa Campos va convidar a la Emils, la mare de la família Arnold, al seu programa de televisió. La connexió entre aquella família suburbana americana dels 60 i el públic espanyol dels 90 explica moltes coses sobre la universalitat de la sèrie, però l'herència més clara d'aquellos maravillosos anys a Espanya la va formular sense cap dubte una producció que va arribar 10 anys més tard. Cuéntame cómo pasó. Un adult que recorda la seva infantesa amb nostàlgia, la família del barri, el pes de la història com a taló de fons. La mateixa estructura, diferent geografia, diferent dictadura. A la sèrie hi van aparèixer en papers petits dues cares que anys més tard el món reconeixeria de sobres. David Schwimmer, que feia de Nubi de la Karen, la germana gran, i Giovanni Ribisi, que apareixeria en un parell d'episodis sense que ningú pogués intuir que 10 anys més tard seria un dels actors de caràcter més buscats de Hollywood.
3: Allí estaba, el retrato de la hormiga obrera, trabajando sin parar y con todo el peso del mundo sobre sus hombros. No es que no le apreciásemos.
4: Dame los deportes.
2: Lo estoy leyendo.
4: ¡Dame!
2: ¡No!
3: Es que teníamos cosas más importantes en la cabeza.
5: ¡Ey, ey! ¿No tenías que estudiar?
2: Ya lo hago. Solo me he tomado un descanso para saber cómo va el equipo. Tendrías que ver algún partido.
5: No tengo tiempo. Alguien ha de proporcionar la comida.
4: Gracias, papá.
2: Pero este año la liga es genial. Tenemos a un escolta, Bobby Riddle, que nunca falla. Es el máximo encestador de toda la liga. Es increíble.
5: ¿No tienes un examen muy pronto?
2: Sí, pero...
5: No creo que te pregunten los resultados de baloncesto.
3: Después de todo, te hacía dudar si el hombre había ido a la escuela superior.
0: I la llegenda urbana que no pot fallar. La que diu que Josh Saviano, l'actor que feia de Paul Pfeiffer, el millor amic nerd de Kevin, amb ulleres i al·lèrgies, era en realitat Marilyn Manson. No, no ho era, no era Marilyn Manson, mai no ho ha estat. Però el propi Marilyn Manson, amb un sentit de l'humor que no tothom li reconeixeria, va dir en una entrevista que havia treballat amb Fred Savage. Savage va confirmar que el músic se li va apropar en una festa i li va dir exactament això. Saviano, mentrestant, va estudiar Ciències Polítiques a Yale i es va convertir en advocat especialitzat en propietat intel·lectual. Que és exactament el que hauria fet el Paul Pfeiffer real.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Els llibres de text que parlen sobre els grans pensadors de la història normalment no hi solen abundar les dones, però hi ha algunes que fins i tot, i només de tant en tant, han aconseguit colar-se dins d'alguna classe de filosofia. Qui sap si pel moment històric que van viure i explicar, o perquè allò que van escriure les van convertir en pensadores cabdals del seu temps, o potser perquè en fan pel·lícules. Avui recordem Hannah Arendt, una de les grans

Mai a la vida he estimat a cap poble ni col·lectiu, ni al poble alemany, ni al francès, ni al nord-americà, ni a la classe obrera, ni res semblant. En efecte, solament estimo els meus amics, i l'únic gènere d'amor que conec, i en el que crec, és l'amor a les persones.

0: És evident que una de les grans preocupacions que tenim i que hauríem de tenir, que hauria de ser així, és veure com serà el futur, no? Com serà el futur dels nostres joves, aquesta generació que ha d'anar creixent i que ha d'anar avançant. I si l'educació està prou, diguem-ne, prou al quite, està a punt per als reptes que suposa formar aquestes noves generacions. I per això ens ha cridat l'atenció un llibre que és conscient d'aquests reptes que té la secundària al segle XXI, i aquest és directament el títol que té, Educar per a la vida, de Ramon Grau. Ramon, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: És important perquè, home, tota joventut, sempre ha estat el futur. Però és evident que en una societat que canvia de forma molt més

0: exponencial i que en 5 anys canvia el que abans podia canviar amb 10 o amb 15, vol dir que l'educació, i més en secundària, doncs ha d'estar molt més alerta del que havia estat fins ara, no? Possiblement?
1: Sens dubte. Jo crec que hem experimentat uns canvis profuns, mira, amb els últims 25 anys. És a dir, jo recordo a l'estiu joves escrivint cartes, no?, als seus amics, a les seves amigues.
0: Sí.
1: Quin jove escriu una carta avui en dia? Avui agafen el mòbil i envien missatges de veu.
0: Exactament.
1: O, per exemple, tenim un assistent personal que li preguntem, no diré el nom, però què podria fer? Escolta, digue'm qui o digue'm on, és a dir, per tant, l'accés a la informació, com accedim a la informació. Tot això s'ha transformat i, clar, jo, aplicant el principi de l'actualisme, que és un principi científic, hem de pensar que això seguirà succeint i, per tant, que transformarà profundament la societat amb la qual hauran de viure els joves que actualment estan cursant la secundària, no? Per tant, aquí tenim un problema, no? Un problema seria...
0: En aquest exemple que ens explica en Ramon Grau, queda molt clar una cosa, i és que el fet de que deia l'estiu, no?, pues, s'escrivies la carta, primer vol dir que estaves sí o sí molt de temps sense poder parlar, conversar, o que havies d'esperar una resposta, per tant passarien com a mínim 7 dies, com aquell qui diu, o més, no?, entre l'emissió i en la recepció de la possible resposta. Per tant, la comunicació no era immediata. I per una altra banda, això com a mínim, per seguir amb aquest exemple interessant, t'obligava al fet de fer un exercici de resum, de pensar, de redactar, diferent de la immediatesa de dues frases per enviar un WhatsApp, no?, per exemple.
1: Totalment d'acord, però això no, no ens hem de situar en una posició de pensar si és bo o és dolent.
0: Correcte.
1: Això és una realitat.
0: És una realitat.
1: I com és una realitat, haurem de partir d'ella per aconseguir el que tu mateix estaves esmentant. Si volem que una persona, doncs, davant d'un text, reflexioni, el planifiqui, pugui argumentar, bueno, haurem de veure de quina manera fem important i el vinculem perquè pugui dur a terme aquesta activitat. Perquè el que tu comentaves és fonamental. Clar que ho volem en educació, no podem renunciar a una finalitat com la que plantejaves, no? Però el que ella per si sola és molt distant de la realitat de l'alumne. Haurem de veure quin escenari plantegem que acosti aquesta necessitat de planificar un text, de reflexionar-lo, perquè l'alumne el vegi que té sentit i, per tant, s'hi vinculi i, per tant, aprengui.
0: En el llibre d'en Ramon, Educar per a la vida, està estructurat en diferents capítols que tots subdells són preguntes en si mateix, però a nivell global ens ajuda molt a entendre de què ens està parlant, de què ens està plantejant, no? Una d'elles és l'institut, no?, s'hi prepara per a la vida, i això és important que sigui una primera pregunta que es faci, no?, l'educació.
1: Correcte, perquè l'educació vol dir que estem desenvolupant capacitats personals, socials, a la secundària encara no professionals, però sí la base per aquelles capacitats acadèmiques que acabaran desembocant en capacitats professionals, no?, dels joves. Per tant, haurem de pensar, escolta, quins són els escenaris en els quals aquests joves viuran i hauran de desenvolupar-se i, per tant, necessitaran aquestes capacitats. Crec que és important fer aquest esforç d'imaginar-se com serà els propers 25 anys, perquè hi haurà coses que segurament seran iguals i altres possiblement les desconeixem, però podem fer hipòtesis d'allò que pot ser útil per moure-s'hi amb expertesa o amb coneixement.
0: D'aquí que un dels subcapítols aquí ens parli de com canvia el paradigma curricular. I és que, clar, tot canvia a una velocitat que també el que es demana o el que es busca o el que s'ofereix siguin coses diferents, no?
1: És correcte, però el que es produeix pròpiament és una transformació. Venim d'un paradigma en el qual estem basats en els continguts, no? I així els professors, doncs, reben un currículum en el qual hi ha una llista de continguts. Això no és dolent, els continguts de les matèries, estiguin a les matèries o estiguin en altres àmbits curriculars, no són dolents perquè és allò que ens ajuda a entendre el món i a explicar-lo. Però si nosaltres ens trobem en una llista que diu mutació, concepte i tipus, està clar que l'alumne haurà de saber explicar què és una mutació, quin és el seu concepte i quins són els tipus, no? Clar, l'evolució del paradigma educatiu és que no n'hi ha prou amb els continguts, sinó que també hem de desplegar aquests continguts

0: vinguts lligats a una capacitat de l'alumne. No n'hi ha prou amb recordar i, per tant, dir què és la mutació i quins tipus, sinó usar una capacitat cognitiva de tipus superior, com pot ser argumentar, com pot ser interpretar, com pot ser planificar, d'acord? Per tant, el nou paradigma no únicament se centra en continguts, que els té, no podíem parlar d'educació sense continguts, sinó que també es combina amb capacitats de la persona. Capacitat més contingut i, finalment, ho concreta en un context concret, en una situació que en diem doncs, social, una situació de la realitat local o global, on aquella capacitat s'aplicarà sobre el contingut normalment per resoldre un problema. I quan dic per resoldre un problema és per aquesta necessitat de vinculació. Constatem que els joves, i això crec que hi ha un capítol, el capítol dedicat a l'alumnat, que ho posa molt de manifest basant-se en resultats de diverses recerques, no únicament a Catalunya, sinó també internacionals, és que hi ha un divorci. Hi ha un divorci entre els joves i l'escola, els joves i l'institut, no?
1: Clar. Clar, perquè, a més, si imaginem doncs, els joves en diferents etapes, no? Per molt que sempre hagi fet mandra o costi, no, això d'anar a l'institut, sí que és cert que durant molt de temps era l'accés a la informació, era l'accés a les portes que se't podien obrir en el futur. Però clar, ara hi ha altres vies per obtenir aquesta informació o altres vies per exercir, per agafar fins i tot competències, no? O per agafar continguts. Llavors, clar, això fa que hagin d'oferir els instituts i ja després les formacions professionals i els graus hagin d'oferir realment les competències que estan demandades, perquè si no l'alternativa és que ja es busquin la vida online, no?
0: Clar, quan nosaltres comparem amb moments del passat, no? Més recent o més antic, clar, l'educació, doncs, en un moment et garantia una feina, no?
1: Allò clar,
0: estudia que trobaràs feina, no?
1: Sí.
0: Explica-li això ara a un jove, no? Que, a més, els adolescents, allò, no, és que si treballes, trauràs el títol de graduat. Però què m'expliques? L'adolescent el que vol és, bueno, i això ho explica la neuroeducació també, no? És una recompensa immediata, no?
1: Sí.
0: És a dir, és la satisfacció que li comporta doncs, l'èxit o el reconeixement d'una activitat, d'algú que ha fet en aquell moment, no? Molt bé, per tant, primer punt és aquest, no? A banda, la transformació aquesta de la qual parlàvem, no? Fa que els joves no reconeguin en l'educació formal, per tant, a l'institut, doncs, rellevància en allò que en allò que han d'estudiar, en allò que han d'aprendre. I, per tant, bueno, alguns joves que tenen un ambient a casa doncs, que els empeny, que els acompanya, que si en algun moment fallen, doncs tenen reforços, que, a més, doncs, fora de l'horari escolar, doncs, cursen determinades extraescolars, no? que estan plenes de continguts curriculars, com pot ser d'idiomes, com pot ser d'educació física, com pot ser de robòtica, per exemple.
1: Sí.
0: Aquests alumnes tiren endavant sense realment desenvolupar uns aprenentatges profuns i que tinguin significat per ells. Però és que voldria fer menció de que hi ha un grup, diguem-ne, social, no? Que aquest aparell que l'acompanya no hi és.
1: Clar.
0: És a dir, que a casa no poden ajudar-lo per solucionar problemes, que no pot accedir a unes classes particulars, que no pot fer unes extraescolars, que en cap moment li han dit quina carrera estudiaràs. Per tant, en el seu imaginari, no? Bueno, clar, llavors fixem-nos que això genera segregació. Per tant, hem d'estar molt atents a com l'escola, l'institut, és capaç d'evitar aquest fenomen. I veiem que l'única manera és fent veure que allò que estem aprenent té una vinculació directa en la vida dels joves, que no vol dir entretenir-los, que no vol dir que vinguin a jugar, que no vol dir que vinguin a divertir-se. No parlem de res d'això. Parlem de que l'alumnat, de que els joves trobin sentit en les problemàtiques que els hi plantegem, que estan plenes de continguts de les matèries. Per tant, problematitzem allò que volem que s'aprengui, contextualitzem-ho amb una realitat, torno a dir, local, global, del passat, del present, d'un futur previsible, i en el contextualitzar i problematitzar, del qual, torno a dir, pengen continguts, la recerca, l'explicació del professor o els mitjans que siguin facilitaran l'accés a aquesta informació, però tindrem els alumnes que reconeixen el sentit d'allò que se'ls vol ensenyar.
1: Mm-hmm. Per tant, és important que aprenguin més el sentit, no? com ens està dient, i sobretot la utilitat i la funció, perquè després, a diferència de... Jo, per exemple, quan anava a l'institut, si m'haguessin dit que podria arribar a casa i si no havia entès una equació de segon

0: un grau o una integral, podré buscar un tutorial que m'ho explicaria perfectament en 28 idiomes diferents a l'instant, jo hauria dit, ostres, quina sort tenen ara, no? Per tant, tenen més accés a aquestes solucions o aquestes formacions a l'instant i quan volen. Per tant, el que s'ha de generar a l'institut, doncs, és la gana, no? Se'ls ha d'obrir la gana, no?
1: Correcte. Mira, hi ha un psicòleg britànic, no? El Guy Claxton, professor universitari, que parla que podem portar el cavall a l'abeurador, no? Mm-hmm. Però que si no té set,
0: clar,
1: no veurà.
0: Clar,
1: no veurà.
0: Clar,
1: per tant, clar, la qüestió és com són capaços de portar-lo a l'abeurador i fer-li les ganes de beure aigua, d'acord?
0: Sí, sí, sí.
1: Generar aquell context, no? Torno a dir, aquell context que planteja, hem d'estudiar els plàstics. Per què? Perquè són derivats del petroli. Bueno, potser si pensem en com desenvolvem una campanya perquè els comerços al voltant de l'institut redueixin l'ús dels plàstics. I això és el motiu per estudiar i investigar què són els plàstics, d'on venen, però també quina contaminació provoquen i com, sense saber-ho, doncs els comerços estan afavorint aquesta contaminació i aquesta degradació ambiental. Com influïm sobre els comerciants? Bueno, tot això ja veus que és un context, no? Un context de recerca, un context d'un repte, on evidentment hi ha continguts, no? I treballarem aquests continguts i treballarem l'origen, en aquest cas, d'aquest determinat material, no? I ho farem rigorosament, però anirem més enllà perquè volem una capacitat, en aquest cas la capacitat de planificar, doncs, una actuació que influeixi en la conducta d'altres persones, no? Clar, aquest és el tema de com generem reptes, com generem situacions locals o globals. En aquest cas hi ha una finalitat fonamental, en el fons, que lliga amb els ODS, no? En aquest cas seria una política de sostenibilitat en l'ús dels materials, no? Per descomptat que la idea seria la que tu apuntaves, com fem que els tinguin ganes de veure, no? Mm. I aleshores allà estem nosaltres, allà està el professorat, l'abeurador, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ministrarà els coneixements. Sí, torno a dir per instrucció directa, perquè aleshores si explicarem i ho explicarem molt bé, perquè ens ho preparem. Altres vegades promourem una recerca d'informació amb la qual els alumnes treballen individualment o en grup, buscaran a través de les tauletes, a través de l'ordinador, la informació, la contrastaran, la barrejaran i hauran de fer una exposició oral, molt bé, llavors estarem desenvolupant també unes altres capacitats com la comunicació o l'exposició que possiblement sigui necessari en aquests escenaris de futur del qual parlàvem abans.
0: I la paciència, Ramon, perquè, clar, pensem en això, no? Pues, jo què sé, per dir, algun extraescolar que fos de dansa, no? Pues, a veure, fa 10, 20, 30 anys, doncs, bueno, ningú dubtaria que havien d'estar tot el trimestre o tot el curs, fins i tot, per estar allò practicant, perquè el dia de la final de curs, de la festa final de curs, ho farien i tindrien aquell aplaudiment i ja està. Per tant, fins llavors, pues, anaven treballant i no esperaven resposta. Però, clar, ara, si algú veu un ball, el mateix dia ja el fa a TikTok.
1: Sí, senyor.
0: I el mateix dia ja té milers o centenars,
1: sí,
0: o un o dos likes. Per tant, és tot immediat. Per tant, és totalment diferent.
1: Clar. Però fixa't, l'èxit d'aquestes tecnologies és perquè s'adapten a la psicologia de l'adolescent.
0: Clar.
1: Abans parlàvem la necessitat del reconeixement, els likes.
0: Uh-huh.
1: Ja no és mirar-se al mirall o mirar-se amb un vidre d'un aparador si estic guapo o no estic guapo. Permetem la llicència, no?
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: tant.
1: Sinó és tenir reconeixement a través d'Instagram d'aquella fotografia d'altres, automàticament. Ja no sóc jo. És a dir, la idea és que aquestes tecnologies que han tingut tant èxit, no, en els joves és perquè s'adapten perfectament a la seva forma de desenvolupament personal,
0: clar,
1: en aquest moment que es troba l'adolescent, no? Clar, és el que tu dius. Mira, jo aniré a dansa, aniré disciplinadament perquè el pare i la mare, doncs, m'impulsen. Potser també perquè m'agrada i gaudeixo, no? Però està clar, el reconeixement que tinc amb el TikTok no el tinc fins a la final de curs, quan acaba l'estat escolar. Prefereixo el TikTok.
0: Clar, clar, clar. I aquí és on s'ha de fer veure que potser hi ha coses que sí són de satisfacció més immediata, però que també s'ha de donar aquesta gana a les satisfaccions.
1: Correcte.
0: De més temps, de més dificultat, però que també el seu retorn i la seva gratificació aprendran, i si ho experimenten, que és més gran, el que més et costa, més et gratifica després.
1: De fet, ho comentàvem abans, no? Dèiem, aviam, primer hem de reconèixer, no?, el món de l'adolescent, no? I aleshores, evidentment, com que no volem renunciar al que tu estàs comentant en aquest moment, a desenvolupar unes capacitats, uns valors, que no és que siguin tradicionals, és que es demostren valuosos al llarg de la vida de les persones, sí, doncs hem de treballar-ho. El que és veritat és que

0: podem usar instruments que usen ells també en la vida habitual, en la seva vida, perquè per integrar-los dins del que és, diguem-ne, acadèmic, per poder connectar. És a dir, la connexió és un punt. És a dir, quan jo connecto, quan jo sóc capaç de tenir-te el serró, et puc conduir fins allà on m'interessa. No? Sí. El problema és que jo no sóc capaç de connectar amb tu. Recordo que parlava en una altra entrevista. No? Bueno, però això de les faltes d'ortografia, complement directe, ara ja no és important. O clar que és important. Però no comencem per aquí.
1: M'encanta. No,
0: siguem capaços de captar a un alumne que escrigui a partir de l'última mentida que vas explicar. Escolta, explica'm, no la llegirà ningú. Quina és l'última mentida? I aleshores, allà, mentida, clar que la llegirà. Jo et diré què has escrit bé, què has de millorar, aspectes formals com l'ortografia, no? Llavors, si cal, farem una classe per explicar, escolta, en català és fonamental, pam, pam, pam, no?
1: Quan vegi la utilitat, cal que vegi la utilitat.
0: Claro, però això totes les persones, perquè una persona quan és adulta i s'allibera, disculpa que digui aquesta paraula, dels estudis acadèmics, per què aprèn?
1: És veritat.
0: Aprèn per necessitat, aprèn per curiositat, aprèn per interès, oi?
1: Totalment.
0: Clar que seguim aprenent. Al llarg de tota la vida seguim aprenent, però el motor no és un programa que ens diu què és el que hem d'estudiar. El motor és l'interès. Per tant, la idea és com el programa el convertim en interès, en motivació, en necessitat. No?
1: Mm-hmm. Molt interessant. David Morales, que també el tenim per aquí. Alguna pregunta per en Ramon Grau?
2: Sí, clar, hi ha un dels apartats que m'ha cridat l'atenció que es diu l'escola no és un parc d'atraccions i és evident que els alumnes quan van a l'escola no van per divertir-se, allò que podríem dir en un sentit molt ampli, el de divertir-se, sinó que van per aprendre, per socialitzar i hi ha un dels aspectes que a més tractes en el capítol que clar, em recorda molt als meus temps d'estudiant i veig que les coses no han anat canviant gaire. Allò del mètode d'anar a classe que donin uns continguts, els memoritzes i al cap de 3 dies aquells continguts ja pràcticament els has oblidat. Això és un sistema que s'ha de canviar i s'ha de buscar una mica la motivació. Comentes també a través de l'emoció, oi?
0: David, gràcies per la pregunta. El meu llibre, d'alguna manera, recull testimonis. I això que tu esmentes de que, bueno, vaig a classe, prenc nota i al cap de 3 dies faig un examen i me n'oblido, ho diu un alumne de batxillerat, no sé si ho recordaràs. Està recollit a través d'un grup de treball que es va fer Rosa Sensat i que el Diari de l'Educació va publicar. Per tant, això és una realitat, és la que hi ha, no? Bueno, doncs, òbviament, si això no genera aprenentatge, s'ha de transformar. Llavors, què ens diu la investigació en educació? Ens diu que la vinculació, que els individus identifiquin sentit en allò que han d'aprendre, que desenvolupem el compromís amb la feina, que hi hagi un producte que pugui ser reconegut, no únicament dins de l'aula, sinó també fora l'aula, per les famílies, per agents externs, no? Tot això, lògicament, transforma la metodologia d'aula basada en que jo explico i tu escoltes, que no és dolent, és a dir, no és dolent explicar, tots hem après, però no dona, diguem-ne, el resultat global que nosaltres esperem. Perquè, entre altres coses, quan comencem explicant el complement directe, la meitat de la classe ens desconnecta, perquè no li interessa. És que no li interessa. I he sigut generós quan dic la meitat.
1: Desconnecta tant, directament, sí.
0: És que no li interessa, però és un exemple, Jo podia parlar de la mitosi, d'acord? O podíem parlar del jònic i el corinti, m'entens? És a dir, no, en tot cas, si en canvi generem escenaris en els quals els alumnes vegin una connexió, i en aquesta connexió, mira, l'escenari millor, evidentment, ara em permetré la llicència, és anar a Grècia i visitar les runes. Llavors el corinti, el jònic, prenen sentit d'una forma absoluta, no? Sí. Per què? Bueno, perquè et permet entendre el que està passant allà davant teu, no? I el que vull dir és que potser la responsabilitat seria transformar aquestes gestions de l'aula, gestions que són molt centralitzades en el professor explica a través d'una presentació de diapositives molt ben preparada, molt acurada, no? perquè hi ha professionals excel·lents a l'educació. Però això no dona sortida a algunes de les necessitats que en aquest moment planteja els escenaris cap als quals hem d'educar. Hem d'educar perquè els alumnes tinguin autonomia, perquè els alumnes sàpiguen planificar, perquè siguin capacitats crítiques i creatives. I això, quan estan escoltant el discurs del professor, que els hi permetrà accedir a coneixement, no els hi permetrà desenvolupar aquestes capacitats. Recordeu, dèiem, continguts més capacitats, no? Per tant, clar, quan volem

0: incidir sobre capacitats, hem de transferir la responsabilitat de la gestió a l'alumne. Aula centralitzada, aula de gestió autònoma. Serien, diguem-ne, dos pols, no?, amb els quals hem de trobar les transicions.
1: Doncs no podem més que recomanar aquest Educar per a la vida, els reptes de la secundària al segle XXI, de Ramon Grau. Ramon, moltíssimes gràcies per passar per Nits de Ràdio i fins al propera.
0: Moltes gràcies i molt bona nit.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Arriba una nova edició del Món es divideix en dos. La secció del Nits de Ràdio que determina que la gent està dividida, està enfrontada, té problemes, no sap en quina de les dues bandos sempre definir-se sobre els grans temes, les grans qüestions que preocupen a la humanitat. I això és el que fem totes les setmanes amb en David Morales i la Thaís Buford. Bravo!
1: Bravo!
2: Bravo!
0: Molt bé! Molt bé! Ai, la setmana passada, clar, va ser un tema d'aquests que fa mal, que separen famílies, però bueno, s'havia de tocar, no el podíem deixar escapar, i és que vam debatre sobre si el rentavaixelles s'havia de fer servir o havíem de rentar els plats amb mà. I amb un grandíssim percentatge de vots va guanyar rentar els plats a mà, bravo! Thaís Buford!
3: Clar, és relaxant.
1: Ai. Esclava o reina?
0: Esclava o reina, exactament. Algun dia haurem de debatre sobre aquests anuncis, però ha guanyat aquesta edició Thaís Buford, molt bé. I ara el que ja podem fer és plantejar el tema d'aquesta setmana, perquè aquesta setmana també tenim El món es divideix en dos. I és que l'audiència també està dividida en un altre tema, un tema que té a veure amb la neteja i la dutxa. I és cert que la pregunta podria ser dutxa sí o dutxa no?
1: No, això no, sisplau.
0: Perquè jo sé que hi hauríem sorpreses, vull dir, per una qüestió estadística ni que sigui, segur que sortiria molta gent a dutxa no, desgraciadament, però com que des d'aquí tots tres estaríem a favor de dutxa sí, no tindríem debat. Per tant, no, la pregunta no és aquesta, sinó si la dutxa, anem a suposar sobre la persona, sobre la gent que viu al dia, eh? O sigui, la gent que dorm per la nit, no com nosaltres.
1: Supermercat.
0: Sí, exacte, que treballa al supermercat. I nosaltres som els líders d'opinió. Bueno, en fi. A veure, sí, és molt Carrefour, el meu. Bueno, escolta, el tema seria, si la gent que dorm durant la nit i treballa durant el dia, al llarg del dia, si són de dutxar-se pel matí o sigui, a primera hora, jo el primer que fas, o ho deixes per la nit, per la última hora. I, clar, ara el que cal és veure qui fa d'advocat i qui fa de fiscal, qui tria dutxar-se pel matí i qui tria per la nit. Com ho heu fet, això?
3: No hem triat, David, no hem triat.
0: És cert,
3: David, confessa.
0: És cert que no heu triat, el que passa és que, bueno, he de vendre la moto una mica, no? Llavors, tinc aquí un arxiu que diu Thaís dutxa matí. Sí, un arxiu que diu David Morales dutxa vespre. Per tant, que no sigui que la Thaís tria pel dematí i el David Morales per la nit. Per tant,
1: mira que com un dia et confongui si ens ho diguis al revés,
0: sí.
1: I haguem de improvisar els arguments.
0: Tot és possible, en el món es divideix en dos, perquè a vegades quants cops has hagut de defensar el contrari del que penses, per tant...
1: Sí, ja, no seria la primera vegada.
0: Sí, exacte, hi ha precedents, per tant no seria el
1: vaig
0: cas.
1: Vaig celebrar la castanyada, ho he de dir.
3: Oh!
0: Efectivament,
3: mare
0: efectivament.
3: De Déu,
0: és més, va votar l'enquesta a favor de la castanyada i per això va guanyar tan claríssimament la votació, no? Però ara, doncs, farem les coses pel seu ordre, és a dir, que si la Thaís defensa que s'ha de dutxar a primera hora, és a dir, pel dematí, pels del torn de nit seria al revés, però intentarem no curtocircuitar-nos, eh? Vull dir, el primer que fas quan t'aixeques, diguem, és la dutxa. Per tant, comença la Thaís Buford. Endavant amb el primer argument de 4.
1: Ah, de 4?
0: Ai,
1: ostres,
0: no
1: que curiós, jo també.
0: Ah, val, ja m'havies assustat per un moment, he estat a punt, ja està, ja no sé com fer-ho.
3: Jo crec que els guions, si ja li volem posar un argument més, ja no ens deixa.
0: No.
3: És la plantilla.
0: És la plantilla. Sí. Endavant, doncs, Thaís, amb el primer argument.
3: Doncs molt bé, doncs deixeu-me aclarir que sigui quan sigui, és important dutxar-se.
1: Sí,
3: eh?
1: Això, sí. Mira, estem d'acord, per una
3: molt
1: vegada.
3: Bé.
0: Sí, sí.
3: I
0: sí.
3: Que aquí no hi ha tercera opció possible del tipus mai jo passo, eh? O uf, quina mandra si total portem tots mascareta quan som fora de casa.
0: Oh, és bona aquesta.
3: Aclarit això, els avantatges de dutxar-se pel matí són evidents. El primer ja l'he apuntat. Som animals socials, animals que van en transport públic ben apretadets, eh? I com tots els animals, si no ens rentem, doncs fem farum. I, per tant, si ens dutxem al matí, just abans d'anar a treballar, el desodorant encara no haurà tingut temps d'abandonar-nos. I la camisa, la samarreta, el vestit o el que sigui que dueu posat durant tota la jornada laboral encara no s'haurà suat ni embrutat prou com per deixar cau als passatgers innocents que us toquin al costat del bus, el tren, el metro o el ferri, si viviu a Nova York.
0: Ai, el ferri.
3: Per tant,
0: jo era molt de...

0: Brian Ferry, Avalon, que gran Brian Ferry. Sí, sí, digues, digues.
1: Que també es dutxava pel matí. Sí. Bé, per tant, raó número 1 per dutxar-se al matí, el respecte a l'olfacte aliè.
0: Que és bonic, això. El respecte a l'olfacte aliè. És bonic, això, eh? Sembla un altre idioma. L'olfacte aliè, potser, no ho sé, sona qualsevol altra cosa, però queda bonic i és una cosa, escolta, a defensar. Bé, David Morales, ara toca a tu respectar l'olfacte aliè i defensar que és millor a l'última hora.
2: Doncs mira, en primer lloc, Thais, dades empíriques i científiques. La doctora en psicologia de Harvard, Shelley Carson, assegura que la dutxa a la nit ens ajuda a anar al llit més relaxats, en part perquè l'aigua pot ajudar a regular la temperatura corporal, i això incideix en la son. De fet, el diari The New York Times, jo sé que tu no llegeixes premsa internacional, però jo ho faig habitualment, ha publicat un article on la majoria... No, que jo no... Jo amb els miro en digital. I jo soc ràpid al lavabo, eh?
0: Val.
2: Tot ho he de dir.
0: Ell va per feina.
1: Ha publicat calia aquesta informació, David.
2: Ha publicat un article on la majoria d'experts es decanten per fer-ho a les nits. En l'article, la doctora Janet Kennedy explica que, en sincronia amb els ritmes circadians, els canvis físics, mentals i de conducta que segueixen el cicle diari i que responen en gran mesura a la llum i la foscor en l'ambient d'un organisme, el nostre cos tendeix a refredar-se de manera natural a la nit, a mesura que s'acosta la nostra hora de dormir. Al dutxar-nos, el que fem és contribuir a elevar de forma artificial la nostra temperatura corporal i això ajuda a un refredament més accelerat que estimula la son. Per tant, segons aquesta reputada professional, un bany a la nit ens ajuda a relaxar el nostre cos, a alliberar la tensió muscular i a conciliar millor la son. El mateix opinen des de la Societat Espanyola de la Son. Per ells, associar bany nocturn amb una bona son és així per la nostra cultura. De fet, pensa que des de sempre els adults banyen els nens a la nit perquè vagin millor al llit. I se segueix fent així perquè funciona. Mm. El doctor Carlos Egea, membre de la Societat Espanyola de la Son, ho ha explicat molt bé en unes declaracions al diari El País. Diu que iniciem la son una vegada que baixa la temperatura corporal, que una dutxa que no superi els 38 graus pot aportar, després d'un dia de tràfic, d'exercici, un efecte relaxant i ajudar a disminuir els graus.
0: Val.
2: Abans he parlat de la professora Shelley Carson, que confirma que una bona dutxa nocturna afavoreix la son perquè redueix els nivells de cortisol, l'hormona que lluita contra l'estrès, pel que
0: ens ajuda que, a estar més tranquils. Que els cortisols eren això que et donaven el Corte Inglés per els llibres i tal.
2: A més, en general, una dutxa a la nit és la millor opció per la pell, perquè ens permeten el llit amb la pell neta i així evitar que la brutícia que s'ha anat ficant durant el dia en els nostres poros acabi provocant acné. A més, és a la nit quan el nostre cos i la nostra pell es recupera de l'enrenou de tot el dia, de manera que una dutxa llavors pot ajudar a fer-ho i que el nostre cutis estigui més hidratat. Així estàs tu a la teva edat, Thais, arrugada ja com una pansa. I ai, quan parlem de cabell, Thais, si te'l rentes mal al matí, com que tens pressa, comets l'error de secar-lo amb un assecador a temperatura elevada per acabar abans. I això fa que es faci malbé molt més, que acabaràs calva, nena. I ja per últim, darrera evidència científica, les al·lèrgies. Els professionals aconsellen que aquells que pateixen al·lèrgies haurien de dutxar-se a la nit, i la raó és molt simple. Al passar per l'aigua, evitem que els al·lèrgens que ens provoquen la reacció acabin en els llençols i ens provoquin aquells nits de malson per estar-nuts, per picors, i així evites emportar-te el pol·len al llit.
0: Veus, no és bo acabar amb el pol·len al llit, eh? No, endur-se el pol·len al llit és mala...
2: D'això ja en parlarem després, de pol·linitzacions.
0: De pol·linitzacions. Jo et dic una cosa, el tema de l'acné m'ha semblat que són uns grans arguments els que has defensat en aquest tema. Bé, ha estat...
1: Encara no ho ha captat.
0: Estava bevent aigua, pobre, i quasi s'ennuega. Doncs escolta, déu-n'hi-do aquest primer argument, David Morales, vaig avisant els d'informatius que potser no acabarem avui.
2: Sí, jo avui tinc bastants arguments. Sí,
0: avui
2: sí,
0: va...
1: Jo els tinc més curtets perquè són tan bons els meus que no cal tot aquest rotllo, que al final ens adormim, és que no cal ni la dutxa per adormir-se.
0: Tu vas
1: que et posin a tu?
0: Tu vas més al gra directament, en aquest cas vas al gra. Doncs vinga, anem amb el segon argument de la Thais Buforn per dir que no, que és millor dutxar-se a primera hora pel matí.
1: Home, mira, raó número 2 per dutxar-se al matí. Us costa despertar-vos pel matí com el 99% de la població normal?
0: Clar, clar.
1: Doncs au, a la dutxa, per posar en moda alerta i sortir.

0: del mode marmota i sobretot per prémer el botó de l'on del vostre metabolisme. I si sou prou valents, un raget d'aigua freda al final de la dutxa us ajudarà a estar més alerta la resta del... Ja està, així de fàcil.
1: El botó
0: de... Desperta, David!
2: Va, ja en parlarem ara de les dutxes al matí.
1: El botó de l'on, eh?
2: En el tercer argument.
1: El més famós dels botons de l'on era l'alén, l'alén de l'on. Val, endavant, doncs, David Morales, amb el segon argument.
2: Et poso en antecedents, Thaís. Si ets dels que supera els 10 minuts sota el raig d'aigua, per molt plaent que això resulti, hauries de començar a canviar d'hàbit i assumir la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, segons la qual el millor és limitar la durada de la dutxa a 5 minuts, un Ostres. Temps que a Espanya s'excedeix de llarg de mitjana. És una qüestió tant d'higiene com d'ecologia, eh? Es tracta de fer un ús sostenible de l'aigua i d'energia i que no superem els 95 litres d'aigua de consum mitjà diari. Però què passa? Doncs que els que us dutxeu al matí teniu dos problemes importants. Un, que necessiteu una dutxa llarga per despertar-vos. I dos, que acostumeu a fer tard. Perquè entre que us dutxeu, us assequeu, després us poseu guapos, que alguns, com tu, necessiteu més temps que d'altres, total, una hora tancats al bany. I acabeu fent tard a la feina perquè, clar, esteu adormits, perquè no heu dormit tan bé com si us haguéssiu dutxat a la nit, que us hauria relaxat i hauríeu dormit com troncs. Doncs bé, et posaré un document sonor de C5N, un canal de televisió de l'Argentina, on parla...
1: Això serà llarg, que ja t'ho dic jo, si és un tall d'una televisió argentina...
2: Parlen amb el doctor Capuja, de les dutxes.
0: Capuja?
2: Sí, Capuja.
1: Capuja, perquè va cap amunt, o Capuja perquè és mala persona.
2: Parlen de la freqüència, etc. I parlen del cas d'un home que es dutxava als matins, però que, clar... Es que
0: está muerto.
2: Siempre se adormía.
1: Ay, pobre.
2: Ascolta.
3: Bueno, y ahora sí volvemos con el Doc Capuja.
4: Música, ¿no?
3: Perdón que lo interrumpimos,
4: no problema,
3: pero bueno.
4: Todo nuevo.
3: El vivo llama.
5: Estaba bañando.
1: El vivo
4: Hablamos
1: llama.
4: Acerca claro. de cuántas veces hay que ducharse a la semana. Barry decía una o dos veces. Ustedes decían todos los días.
6: No, yo dije tres. Yo dije tres.
3: Yo digo. Yo digo. Lo aplique el 1-2, ¿eh? Yo me baño una o dos
5: Aclaremos.
3: Veces. Por día.
5: Yo pensé que te bañaba.
6: Empecemos de nuevo.
1: ¿Viste?
6: Empecemos de nuevo.
4: Y acá la trivia era. ¿Cuánto tiempo lleva una persona sin bañarse, el récord mundial? Y la pregunta es, ¿10 años, 20 años, 40 años o 60 años? Tenemos la foto de esa persona que la vamos a poner
6: 60 años, toda la vida.
4: Que se revele la realidad de esto. ¿Cuánto?
6: 60 años.
4: 60 años, ¿vos?
3: 20.
4: 20 años sin bañarse, Y que además fuma cigarrillos y prepara el mismo con, con materia fecal.
1: No.
4: Y restos
3: ¿En qué mundo
4: de,
3: naturista?
4: Y restos de materia fecal de animales. Y come animales que mueren sobre la ruta.
6: Hace o sea, 60
3: años. Un cavernícola.
6: Un carroñero.
4: Sí,
6: está maluco, 10 años.
3: No, 60. Años. 60
6: me impresioné más
3: toda esta descripción, 60
6: Solo
3: años.
6: Por
3: hace que no se baña.
6: O sea, que come carroña y fuma cigarrillos de excremento.
4: Amo, esta no persona es, Amo Haji, podemos tomar la foto. Amo Haji,
3: Haji. Como el náufrago,
4: es un iraní, este hombre, que lleva 60 años sin bañarse.
3: Así como está Melochaco.
4: Su piel está toda escamada, como ven. Prácticamente sus ojos no se ven.
1: Ai, pobre.
2: Thaís, aquest senyor va triar dutxar-se als matins. Sempre s'adorm, perquè com que no es dutxa a les nits, no dorm bé. Així que porta 60 anys sense poder dutxar-se, perquè si no, faria tard a la feina. I això no li passa a la, a la gent que tria dutxar-se a la nit.
0: Però els quina manipulació, David.
2: A la nit, no ens passa això, perquè no arribem tard a la feina perquè no ens adormim. Dormim molt bé durant la nit.
0: Però aquest home no va a la feina, aquest home es menja animals que es moren
1: aquest,
0: al carrer. O sigui,
1: aquest argument...
2: Això perquè té aquest...
0: Aquest argument és molt raro, David.
1: David, vols dir que no t'has fumat un d'aquests cigarrillos que diu...
2: No, jo faig cas del que diu el doctor Capuja.
0: Aquí estem.
1: Sí, sí. No, no, aquí era clau entre la Janet Jackson, que m'has dit abans, la doctora, i el doctor Capuja, anem fins avui. Oi, ara estic dubtant jo, Jo estic per dutxar-me a mitja tarda. Saps què vull dir? Perquè els dos ho esteu defensant molt bé. Bé, anem amb el tercer argument de la Thaís, a veure com gira això.
0: Maravillosa. Raó número 3.
1: Vinga.
0: De veritat, és una raó de veritat, no? Com aquesta cosa que ens ha posat així el David.
1: No és que puja,
0: Sí, si teniu la pell grassa,
1: veus?
0: Aquesta, que és molt habitual, aquesta allibera més greix durant la nit, i això científicament s'ha provat. Per tant, una dutxa matinal us ajudarà a eliminar l'excés de greix i, sobretot, a no brillar com si us haguessin envernissat, que fa molt de fàstic.
1: Clar.

0: Hi ha gent que, clar, surt amb tant de greix que els hi podries ficar... Allò seria com una espelma, saps? Vull dir, que podria anar... Sí, sí, no, és veritat.
1: Sí, sí.
0: Bueno, brillen moltíssim i escolta, és una...
1: Però és que no només brilla la pell, també brilla el cabell, perquè, òbviament, el cabell, quan tens la pell grassa, diguéssim, també va per al cabell. Llavors ja, bueno, és que no...
0: Ara estava mirant David Morales, però estava calculant el temps i estic preocupat perquè he vist que en el seu guió, després de l'argument 3, torna a tenir l'argument 1.
1: No, bé. Sisplau.
2: No, perquè m'he equivocat.
0: Ah. No, aviam, si tornarem a començar i no acabarem, saps? No, torna al matí i entrem en un bucle sin alcohol, que ja veuràs com
1: això
0: sortim.
1: Això és perquè es dutxa la nit i llavors té falta d'atenció.
0: Clar.
1: Dèficit d'atenció.
0: Aquí d'això. Vinga, doncs anem amb el tercer argument d'en David Morales. A veure quin doctor es treu de la màniga.
2: No, ara no parlaré de doctors. Ara parlaré del fet que dutxar-se al vespre a nit també és una qüestió d'ordre i de respecte.
0: Fixa't.
2: A qui no li ha passat que s'ha despertat allò amb una pixera que no es pot aguantar i en arribar a la porta del lavabo, horror! Un adolescent dutxant-se per anar a classe.
0: Fixa't.
2: Que a veure, que hi ha les dues versions dels adolescents. Els que no es dutxen i els que, quan es dutxen, es passen hora i mitja per preparar-se, per posar-se guapos, perquè
0: sí,
2: dic horror,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: És que allò es pot allargar hores. He vist cues a les rondes de Barcelona que circulen amb més fluïdesa que determinats lavabos a la primera hora del matí. Que tothom té ganes de pixar, que tothom necessita dutxar-se, tothom està de mal humor i ningú no vol arribar tard. I arriben les baralles. Que si obris la porta que em pixo, que si acabis ja que faré tard...
0: D'aquí ve l'expressió ser que em pixa, eh?
2: Exacte, sí, sí. Que si deixa'm entrar que m'he de rentar les dents, i això en el bon entès que cap dels membres de la família no hagi d'entrar per fer aigües majors. Que llavors tenim una bomba biològica i el poc temps d'aquest disposa afegeix la necessitat de ventilar fins que la zona sigui bioquímicament segura de nou. Per no parlar de les baralles de... Ai, és que necessito mirar-me al mirall i mira'm la dutxa com m'has deixat tot el mirall entelat.
0: Ah,
2: si és que una tongada de dutxes a primera hora del matí, no hi ha família que l'aguanti. Les dutxes matinals trenquen famílies.
0: Molt bé. Dutxes
1: això,
0: matinals...
1: Això o tens dos lavabos que t'ha fet.
2: Sí, però no tothom en té dos lavabos.
0: A casa vam triar aquesta opció directament. Ja quan va néixer la petita ja ens vam mudar, vam decidir mudar-nos. Efectivament. Doncs bé, ara és el moment que Thaís Buforn, que s'ha dutxat pel matí, doncs ens digui el quart i últim argument pel qual és millor dutxar-se pel matí.
1: És molt senzill, és molt senzill. La dutxa matinal, David, no té per què ser freda, eh? Perquè això abans ho he dit i potser se t'ha quedat allò al teu cervell.
0: No, se m'ha quedat la cosa curta, arronsada. Se m'he arronsat tot d'imaginar-m'ho.
1: No? Val. La professora de Harvard, que jo també en tinc d'aquestes, la Shelley H. Carson...
0: Sí, i tant.
1: Que és autora del llibre Your Creative Brain, traducció, el teu cervell creatiu, afirma que amb una dutxa relaxant, és a dir, amb aigua calenta, que no cal que sigui de 10 minuts, que no calenteta, el cervell allibera la dopamina i fa una mena de reset mental i al còrtex prefrontal es donen noves connexions que inconscientment fomenten la nostra creativitat. Per tant, jo crec que va bastant bé ser creatiu just abans d'anar a la feina i no just abans de dormir, perquè el que tu has dit abans de que la temperatura, no sé què, no, es veu que s'ha demostrat que si tu li dones al teu cos canvis de temperatura, que això és el que aconseguim amb una dutxa, no estem normalment a 38 graus, després et provoca insomni, perquè el cos està... No, això ho he llegit.
2: Tots els científics diuen el contrari.
1: Que no. Si vols, després us passo l'enllaç, però no. Aquests canvis bruscos de temperatura el que fan és provoquen insomni. Ara, tu a tu bola, eh?
0: Sí, són dos mons ben bé, eh? No imaginava que aquest tema donés tant i deixés tan clar que el món està dividit en dos, eh? És apassionant. No, jo estic per dutxar-me sempre a la tarda, per no interferir entre cap dels vostres arguments. Anem amb l'últim argument d'en David Morales.
1: Que no sigui el primer, sisplau.
2: Higiene. I només et diré això. Dutxar-se al vespre és una qüestió d'higiene. Durant el dia fas activitat, camines, puges, baixes, fas exercici, et mous... I arriba la nit i el tuf pot ser evident. Que jo sé que alguns el que feu és amagar l'olor posant-vos perfums o banyant-vos en colònia. Però això no és la solució. A veure, que vas al llit i no és qüestió de fer olor de tigre que després queda impregnada en els llençols.
0: Però el salt del tigre no ve d'això? Bueno, és igual.
1: No, clar,
2: no, jo crec
1: sí.
2: que no. I el que és pitjor, que la teva parella hagi d'estar aguantant durant tota la nit els teus efluvis. És més, Thaís, que al llit no només s'adorm, que ja saps la dita. Sábado sabadete, date una ducha para que no te huela el aliento.
0: Clar,
2: cal dutxar-se i rentar-se bé les dents per estar tan bé benet i polit per la parella. A C24B ho expliquen. La higiene abans del sexe és molt important.
3: Amigos, y hoy en nuestra sección Salud y Vida vamos a hablar de la importancia de la higiene íntima. Llevar una vida sexualmente activa implica, más allá de la compenetración y el placer, de nuestra salud íntima para evitar molestias e infecciones. Y es que tanto el hombre como la mujer deben tener presente que la limpieza de los genitales de forma sistemática es muy importante, y antes del acto sexual también es importante realizar una higiene íntima para evitar infecciones o olores que pueden ser desagradables. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Adolfo Montero, él es ginecólogo. Doctor, gracias por venir, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestra sección Salud y Vida. Muchas mujeres preocupadas por este tema, ¿no? De la salud, de la higiene íntima. ¿Cómo puede ayudar o cuáles son las medidas de higiene que debe tomar toda mujer sexualmente activa?
4: Principalmente
1: es la mujer la que tiene que lavarse. ¿Perdón?
4: La parte infecciosa, hay algunas infecciones que se pueden disminuir la posibilidad de adquirirlas al tomar una ducha o al bañarse o al limpiarse antes de la relación sexual. Lo otro es la parte de placer, si hay olor, si hay sudor, pues el limpiarse va a estar en mejor condición para que su pareja no encuentre nada desagradable.
0: Vale. Clar, és important no trobar-se res desagradable. Perquè...
1: Ja, David,
2: sábado, sabadete, abans d'anar al llit, una dutxeta, una aigüeta, i així després hi ha més alegria.
1: Estem assumint tantes coses, estem assumint que només es fa per la nit, estem assumint... És que avorrit.
2: Oi.
1: Ah, per favor, el polvito mañanero. Mare meva. En fi, una coseta, David, i llavors que tu què fas?
2: El polvito mañanero abans de dutxar-te. Apa.
1: Veus? O després.
2: Clar, o després.
1: O durant, exacte. Molt bé, David. Sí. És que el David té molt poca imaginació en aquest sentit. Què et anava a dir? Llavors tu el que fas és et dutxes a la nit, no? A l'estiu sues com un desesperat, perquè clar, recordem que aquí tenim estiu, eh? Jo no sé a casa teva, però a casa meva fa calor, a la nit. Sí. I llavors te'n vas a treballar sense haver-te dutxat pel matí. És el que us deia en el meu primer argument, sisplau. Dutxeu-vos pel matí.
2: Bueno, Thaís, no et dutxis a la nit i la teva parella ja...
1: És igual la meva parella.
2: Li és igual la seva parella, però de veritat...
0: Jo t'he de dir una cosa, ja sabeu que no m'agrada i m'incursuscomir-se en les votacions. Però jo sempre he pensat, si te'n vas a dormir la nit, net del tot de casa no surts. Si te dutxes, per la nit, vull dir, l'endemà... M'he explicat fatal.
1: I menja l'estiu.
0: Clar, quan t'aixequis no surts al 100% de netedat. Vull dir, aquell cos ja ha suat una mica durant la nit. Per tant, l'única opció que tens, i tenint en compte que aquí a casa nostra cada cop a l'estiu dura més, de fet tenim quasi tot estiu i una setmana d'hivern, doncs... Jo crec que... Però bueno, no ho influï, que voteu...
2: No vol influir, no. Però ja ha deixat aquí la seva falca.
1: Ja s'ha enfadat.
0: No, saps què passa, Thaís? Jo t'he de dir. He de defensar-te una mica més, perquè després el Morales, durant tota la setmana, va deixant anar globus sonda.
1: Sí,
0: va recordant, saps? Allò, bueno... Recordeu que podeu votar.
2: No, jo vaig fent recordatoris perquè la gent voti.
0: Que la gent voti, sí, és veritat. Per cert, per votar, aneu a Twitter i busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, tot junt, Nits de Ràdio, i també l'etiqueta El món es divideix en dos, qualsevol de les dues, i trobareu l'enquesta, o si no, em busqueu a mi, a Twitter, David Cervelló, tot junt, i veureu l'enquesta que totes les setmanes fem perquè podeu votar per una de les dues opcions. Recordeu també, abans que se m'oblidi, que estem esperant les vostres notes de veu perquè ens digueu què és el que us agrada del programa, perquè escolteu Nits de Ràdio, des de quan, què és el que més us fa il·lusió, i una bona ocasió, un bon motiu pot ser dir perquè m'ho passo molt bé escoltant quan estan debatint en el món es divideix en dos, m'agrada molt la Thaís, el David Morales, en feu molta, en feu molt de riure, doncs ens envieu un

una nota de veu, no un podcast, una nota de veu al 676-760908, 676-760908, i així us podrem escoltar i fer-vos cas o no, però bueno, com a mínim us escoltarem i ens farem molta il·lusió, que sempre escolta, sou vosaltres que ens escolteu, doncs ara ens fa il·lusió a nosaltres escoltar-vos a vosaltres. Per tant,

0: Les del Pla Urbanístic de Glòries assetgen l'escola Gaia.
1: L'escola està ubicada en mòduls prefabricats en espera de traslladar-se d'aquí a 2 anys a un edifici que s'ha de construir a tocar de l'emplaçament actual, a l'antiga fàbrica de paraigües. Al voltant hi haurà 562 habitatges en diversos edificis. Aquest pla urbanístic que envolta l'equipament escolar d'obres està generant conflictes en el dia a dia a l'escola i les famílies des de fa més d'un any.
0: Expliquem també que el Forn Ideal s'acomiada definitivament.
1: Avui és el primer dia en què l'establiment emblemàtic de Gràcia, amb un obrador del 1920, ja no tornarà a obrir. Aquest dimecres va baixar definitivament la persiana després de més de 100 anys d'activitat comercial al barri. Durant l'últim dia, desenes de veïns i clients habituals van passar per acomiadar-se en una jornada marcada per l'emoció i la nostàlgia.
0: Investiguen un tiroteig en un bar de Viladecans.
1: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que els fets van passar ahir a la nit, quan diversos vehicles es van apropar a la zona i van obrir foc. Els Mossos han assegurat que, quan van arribar al lloc dels fets, els sospitosos ja no hi eren i han indicat que tampoc no hi van localitzar persones ferides. Amb tot, han assenyalat que efectius de la policia científica van trobar diverses veïnes a la zona, que ara s'hauran d'analitzar.
0: I acabem explicant que la Policia Nacional deté un veí de Corbera de Llobregat buscat per tràfic de drogues.
1: L'home operava des del seu domicili on s'emmagatzemava i distribuïa la droga, principalment haixís. Durant l'escorcoll es van intervenir prop de 5 quilos de droga, més de 2.000 euros en efectiu i fins a 9 telèfons mòbils. Un jutge de Sant Feliu de Llobregat ha ordenat ara el seu ingrés a presó provisional.
0: Són notícies d'aquest dijous 21 de maig.

0: dijous més parlem de tecnologia, avui de la mà de l'Àlex Soto, enginyer, IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comences amb ritme, avui.
1: Sí, home, aquesta... home, jo crec que més o menys a tothom li hauria de sonar.
0: Sí.
1: Jo no dic el títol i de qui és, això segurament ja és més difícil, però la cançó, com a mínim, és Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra, no? Bé, és una cançó que... Pel que parlarem avui veureu que té sentit, però com a curiositat d'aquesta cançó resulta que Jeff Lynne, que era el cantant, no, del grup, no, estava allà als Alps perquè volia buscar la inspiració per crear alguna una cançó, no, o un àlbum, no, i portava 2 setmanes allà a Suïssa i l'únic que passava era que plovia.
0: Vaja.
1: I clar, deia, ostres, quin rotllo, aquí no em puc inspirar... Això aquí no anem bé, no? Això ja veig que estem perdent el temps. Fins que un dia es va llevar i el cel era blau.
0: Mama.
1: I va veure el paisatge i es va inspirar. Per això es diu Mr. Blue Sky, no? És això del... del cel, no? Com de l'alegria, no? Per veure's una miqueta d'alegria. I ens ve dir aquesta cançó una mica allò de que sempre hi ha alegria després de dies o d'èpoques grises, no? És una miqueta el que ens intenta dir la cançó. Si l'escolteu, veureu que al final de tot diu "Please turn me over", és a dir, sisplau, gira'm. No? I diràs, i per què hi feia aquesta frase en allà, no? Qui pinta? Perquè, clar, això era quan hi havia els discos vinils.
0: Ah.
1: I aquesta era l'última cançó d'una cara. I llavors et deia, sisplau, gira el disc.
0: Ah, que bo.
1: I escolta les altres cançons, no?
0: Sí,
1: per això ja és el que passa, que clar, amb els CDs i tot, doncs ja s'ha quedat i ja no té sentit, no?
0: Però bueno, per què ens portes aquesta cançó?
1: Això mateix. A part d'aquesta cançó, perquè l'altre dia vam estar parlant d'IBM i avui veurem la segona part, perquè ens vam quedar amb algunes coses i ja sabem que IBM se la coneix com el de Big Blue, i com que aquesta cançó es diu Mr. Blue Sky, doncs per posar el color blau, no? Ja sabem que, bueno, IBM se'l coneix com a David Blue perquè en el passat tots els seus empleats anaven o amb samarreta o amb camisa blava. Llavors se la coneixia per això, no? I ja vam parlar-hi l'altre dia, no? De com ens ha canviat IBM, no? La societat d'avui en dia. Ja vam parlar d'allò, si els premis Nobel, que si tenim ressonàncies magnètiques gràcies a les investigacions d'IBM, que si la banda magnètica de les targetes de crèdit que tenim avui en dia, que es va començar a crear tot perquè els empleats públics dels Estats Units pitxessin, per dir, a veure aquí, que tothom faci l'horari que ha de fer, i d'aquí ho van extrapolar, no, a les targetes de crèdit, no? Però encara hi ha moltíssimes més coses que IBM, no, ens ha donat.
0: I per això aquesta segona part.
1: I per això la segona part, exacte. El primer, que també tothom haurà vist, ara quan aneu a una...

0: botiga, al sí? supermercat, agafeu el producte, gireu-lo i veureu que hi ha un quadradet blanc amb ratlles negres.
1: El codi de barres.
0: El codi de barres, correcte. Això va ser un invent d'IBM.
1: Vaja.
0: Resulta que, sí, resulta que IBM volia crear un mètode per a les botigues, no?, per poder identificar els productes. De nostres, que estaria molt bé que poguessin identificar productes, perquè seria més ràpid, doncs, per passar amb la caixa, etcètera, per identificar-los pel preu, etc, etc, no? Uh-huh. I van demanar a un enginyer d'IBM, que es deia George Laurer, o es diu George Laurer, que pensés alguna cosa. I ell va dir, ostres, podríem crear unes barres verticals que representen un número. Si són barres verticals, és molt fàcil d'imprimir, perquè no són dibuixos estranys. Mm-hmm. A més, són molt fàcils de llegir per un lector d'infrarojos. I llavors va començar a dir, vale, doncs podríem agafar i fer patrons amb línies blanques i negres, de tal forma que si, per exemple, és línia prima blanca, o línia prima negra, a la línia prima blanca, negra, negra, doncs és l'1. Si és, no sé, línia gruixuda negra, estreta blanca i estreta negra, doncs és el 2, etcètera.
1: Una mica
0: no?
1: codi,
0: si
1: com el codi Morse, però amb línies, no?
0: Ah, això mateix, però un exacte, curiós. És tal qual com això, és així, no? I van dir, doncs mira, pum, ja ho tenim. Però, vull dir, això ho van inventar, ho van implementar, vull dir, aquí diríem que no té cap secret, sí. I al final doncs, ens han donat el codi de barres i ja està, no? Però aquí ve una curiositat que jo no sabia, i és que ara, quan aneu al supermercat, gireu i mireu el codi de barres. I veureu que té dues línies llargues a l'inici, dues línies llargues al mig i dues línies llargues al final, que sobresurten de les altres línies. És a dir, veureu que els numerets queden encaixonats entre aquestes línies més llargues.
1: Jo no ho sabia i ho he mirat, eh? I és veritat, i no ho sabia, això.
0: I són, no? Sí, això sí, són sí. Línies de control, d'acord? Sí. No tenen res més que això. Però resulta que el patró d'aquestes línies més llargues s'assemblen al número 6. Uh-huh. I clar, com que fixa't que hi ha a l'inici, al mig i al final.
1: Sí.
0: I la gent va dir, ahà, 6, 6, 6.
1: Un altre cop el diable present, Àlex.
0: El diable present, una altra vegada. Sí, sí, la gent va començar a dir que sí, això era fet pel diable, però que jo he mirat això, els comentaris i que la gent ho creia realment. O sigui, que ara sembla de ciència-ficció, uh-huh. Però vull dir que van haver-hi manifestacions i tot. Uh-huh. Que dius, però anem a veure una mica de, no sé... Total, que va sortir George Laurer i va dir, ja, sí, sí, és pel, sí, sí, sí, és pel diable, perquè també és veritat que el meu nom té 6 lletres, el meu middle name, o sigui, el nom del mig, té 6 lletres, i el seu cognom també té 6 lletres, per tant, sóc jo el diable, no?
1: Bueno, sort que em va fer broma, ell, no? S'ho va prendre així, perquè si no...
0: Sí, em va fer broma, vull dir, bueno, sí, mira, quin remei, però vull dir, no és ni pel diable ni res, casualitat, ja dic. Però que és interessant, perquè no ho sabia, i quan t'hi fixes ara, segur que tothom, quan vegi un codi de barres, se'n recordarà de, sí. del 666, no?
1: Vinga, què més ens ha donat, IBM?
0: Bueno, ens ha donat també el que són els ordinadors quàntics, que n'hi ha molt pocs en el món que siguin plenament funcionals, i IBM és de les poquetes que en té això, que diríem que són... complets, per dir-ho d'una manera.
1: Això de la quàntica sempre m'ha resultat fascinant i complicadíssim, eh?
0: Ostres, sí, és molt complicat, és a dir, costaria moltíssim ara... O sigui, és a dir, jo intento entendre com funcionen,
1: sí.
0: Però realment cada cop que vas entrant dius... No, sí, ho entens, però no ho entens, yeah. I bé, no? Perquè ho entenguem, un ordinador clàssic, els que tenim per casa, només té zeros i uns, no? Uh-huh. Diríem que només té un estat. Si pots dir un estat, és estar a 0 o estar a 1, és un estat. El problema amb els quàntics és que en poden haver-hi molts més. Per exemple, en un ordinador quàntic d'un qubit té dos estats, 0, 1 o els dos al mateix temps. Clar, i això ja és, ostres, com que els dos al mateix temps, no? Ja no ho entenem, això ja no s'entén, no? I si té tres qubits, són 8 estats. Clar, què passa? Una miqueta perquè ho entenguem. Amb un ordinador normal, convencional, tu, si vols veure... Tens 1.000 portes i vols saber quina és la que està oberta, miraries a la primera, miraries. Miraries a la segona, miraries. Tercera, quarta, fins que trobes la que està oberta. Mm. No? Amb un ordinador quàntic, el que fa és explora totes les portes a la vegada i mira quina és la més probable que estigui oberta. I et diu que aquella és la que està oberta. Mm. Ja sé que diràs, ostres, no entiendo nada.
1: No.
0: Sí, és que és...
1: No. A veure, pels mortals, això, per què ens serveix? A veure...
0: Sí. Bàsicament, no serveix per veure YouTube, perquè volem que els vídeos siguin predictius, no volem quan nosaltres

0: busquem un vídeo, volem que et surti el vídeo que busquem, no, sí, no un altre, no? Aquí això sí que... aquí no. Realment serveix molt, per exemple, per crear nous medicaments. Perquè resulta que els elements o les molècules per crear medicaments es basen en les lleis de la física quàntica. I, és clar, un ordinador convencional no és quàntic. Per tant, simular aquest ambient quàntic li és molt costós. Però què passa amb els ordinadors quàntics? Que ja són quàntics.
1: Yeah.
0: I, per tant, poden simular totes aquestes molècules d'una forma més natural. I això que els hi dona? Poder investigar cures pel càncer, simular proteïnes, simular virus i poder, potser, no, trobar, doncs això, maneres de combatre, doncs, el virus o el càncer i de més.
1: Home, importantíssim això, eh? És complicat però beneficiós, així que val la pena l'esforç, tu.
0: Sí, això, jo sempre dic que no sé si coneixeu allò del gat de Schrödinger, no? Que sí, més o menys es fa famós. Que, doncs, és que és això, és exactament això, una caixa on a dins hi ha un gat, no? I tu fins que no obres... ho estic simplificant molt, eh? Uh-huh. Però a la caixa, fins que no has obert la caixa, no saps si el gat està viu o està mort, i per tant, mentre està dins de la caixa, està viu i mort a la vegada.
1: Clar.
0: Doncs és això, uh-huh. És això.
1: És vinga, això, no? Què més coses ens expliques d'IBM?
0: Una altra cosa que també, ostres, recordes que fa un mes vam parlar dels caixers automàtics, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que els van indagar, que si va sortir allò, que si el, sí, que si el PIN, que si la dona no recordava el PIN de 8 xifres, i que després que si volíem 6 xifres, etcètera, etcètera. Bé, i bueno, encara això encara dura avui en dia, no? Bé, doncs resulta que ja sabem que IBM no va ser dels primers que van crear caixers automàtics, però sí que diem que és els que van agafar la idea i la van popularitzar, la van fer, diríem, social, no? O sigui, van socialitzar la idea. Com ho van fer? Bé, primer de tot, com ja vam dir, com que IBM tenia la idea de la banda magnètica, van dir, doncs també podem identificar els, no, el propietari d'una compte corrent amb la banda magnètica. Per tant, en canvi d'anar allà, doncs recordeu que anàvem amb un paper que tenia, que era radioactiu i de més, sí, en canvi de fer-ho així, anem a utilitzar aquesta banda magnètica que vam ja treure, uh-huh, val? Vam investigar i vam fer les targetes, doncs per fer les targetes que coneixem avui en dia per treure diners des del caixer. A més, a part de que això ho simplificava tot molt, també vam treballar amb el tema de la encriptació, perquè abans qualsevol persona es podia fer passar per nosaltres i treure diners de la nostra compte. Uh-huh. En canvi, el que va fer IBM va ser crear que tots aquests caixers fossin més segurs, no?
1: Clar. Escolta, i actualment?
0: Actualment, ja IBM no fa caixers ni fa res, uh-huh, això ja va passar ja fa temps, val? Però sí que té una cosa que no en som conscients ningú, però ho utilitzem cada dia, bueno, cada dia potser no, però quasi cada dia, sense parar. I és tots els sistemes de... Sí, sí, tots els sistemes de mainframe i COBOL. Val? Ja sé que molts direu, i això,
1: què és això?
0: Alguns sí que us sonarà, el COBOL sí que em sona, però què és això, no? És els sistemes que tenen tots els bancs del món, bé, no sé si hi ha un banc de... un banc petit de no sé quina regió, igual no, uh-huh, però els bancs, diríem, els bancs importants, tots tenen mainframes i d'IBM. Per què? Perquè nosaltres, cada cop que fem un Visum, cada cop que paguem amb la targeta de crèdit, cada cop que fem una transacció bancària,
1: sí,
0: enviant diners d'una punta a l'altra, cada cop que rebem la nòmina, tan important,
1: home, tant,
0: no? Sempre hi ha un software d'IBM gestionant-la. Sempre passen per un mainframe d'IBM per moure els diners d'una compte a una altra.
1: Doncs imagina't si és important tot el que fa IBM per nosaltres i que no sabem, eh? Com tantes altres empreses que fan coses meravelloses i no sabem.
0: Exacte, sí, sí, sí. I en aquest cas, el sistema que es va crear fa molt de temps, ningú el vol tocar, uh-huh, perquè funciona. I com que funciona, dius, aquí no toquem perquè es tracta de moure diners d'un cantó a un altre, si funciona... amb els diners no se juga.
1: Totalment. El que funciona no es toca i això és així. Doncs Àlex Soto, moltíssimes gràcies com sempre per explicar-nos aquesta tecnologia. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.

0: Avui ens visita un home que ha fet de tot com a actor. De fet, un dels nostres propòsits avui serà saber si encara té algun somni per complir, que és el fil d'aquest programa d'avui, ja sabeu que és la pregunta del dia. Els deia això perquè contem 42 llargmetratges a la seva carrera, als quals hi hem de sumar 29 curtmetratges, per tant, 71 pel·lícules en total. I només té 68 anys, així que ha anat per feina, Robert.
1: Bé, és que ho ha anat per feina, ho ha hagut de pencar moltíssim...
0: Alguna cosa se'ns escapa.
1: Sí, sí, perquè no ha pogut rebutjar massa papers. Aquestes 71 pel·lícules hi hem de sumar, atenció, Míriam, 81 sèries de televisió.
0: Déu-n'hi-do.
1: En diferents papers, sí, però ha participat en 81. Ell ha estat Arturo de la Palma a Mar en Tiempos Revueltos, Jaime Alday a Acacias 38 o Gonzalo Alvarado a El Tiempo entre Costuras. Ha estat ambaixador, advocat, doctor, mossèn, polític, fiscal, inspector i fins i tot periodista. Per tant, avui m'atreveixo a dir que, ara sí que sí, tenim amb nosaltres l'home de les mil cares, però que en realitat només en té una quan es diu...
0: Carlos Olaya, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. És un plaer ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer per nosaltres tenir-te aquí avui al programa. Carlos Olaya és un dels actors més prolífics que tenim al país. Però és que quan hem començat a repassar tot el que has fet, ens hem preguntat, com? 68 anys, com? T'ha donat temps a tot?
2: Bueno, i perquè vaig començar amb aquesta professió...
1: No. Espera, ara ho explicarem, això.
2: Als 45.
0: Com?
1: Sí, ara ho expliquem. Sí,
0: de veritat? Encara més mèrit,
2: No, hi ha una cosa que és lamentable, però que és la realitat. Soc un afortunat, perquè aquesta és la professió més masclista que hi ha. I tots els papers de gent més gran, de 50 anys, gairebé estan escrits per homes. I això és terrible, perquè és la realitat. I jo et diria que de totes aquestes sèries i pel·lícules per les que he passat, el 95% no era... imprescindible que fos un home qui fes aquell paper, però estava escrit per un home. Mm-hmm. Aquest és el problema, no?
1: Això és molt interessant, eh? Bé, tot això que m'ha explicat, ara ho anirem repassant. Mm. També hem de dir que en Carlos és escriptor. Té 8 llibres publicats. Sí, 8 llibres. De fet, comença el seu camí com a actor, podríem dir, provant sort amb les lletres. Aquest barceloní, com no, ha trepitjat molts teatres perquè li comptem 12 obres, bé com a actor, bé com a director. Però ara ve el redoble de tambores, Míriam. En Carlos no va començar la seva vida laboral dedicant-se a l'actuació. No. Es va llicenciar al Col·legi Universitari d'Estudis Financers de Madrid i va fer carrera professional en aquell àmbit, vivint en diferents ciutats d'Espanya i del món. Va ser director d'un banc, precisament estranger, a Catalunya. I també va dirigir una de les principals empreses constructores nacionals a la zona de Catalunya, Llevant i Balears. Ah, i ha estat consultor. Però l'any 1992, l'any de l'Olimpíada de la seva ciutat, l'any de l'obertura al mar, ell va decidir canviar de vaixell, emprendre un nou rumb i provar sort amb la literatura.

0: Aventures n'has tingut moltes, Carlos, ara en comentarem algunes, però també m'agradaria saber si alguna vegada aquest vaixell ha patit les inclemències d'alguna d'aquestes tempestes que et deixen a la deriva.
1: Clar que sí, però això forma part de la vida. I és una de les coses que a l'obra de teatre que estem fent ara es diu. El personatge de Lola Herrera diu en un moment donat, no tienes que avergonzarte del dolor, forma parte de la vida, y es lo que nos hace ser lo que somos.
0: Totalment.
1: Jo crec que és una realitat increïble, però és veritat.
0: Sí, sí, no es pot dir més.
1: Un model de vida.
2: El dolor et marca, però també et fa que fes ser qui ets, no? I et fa resistir en el camí de la vida.
1: Claríssim.
2: Dèiem que has estat moltes coses fent teatre, televisió i cinema, amb fiscal, mossèn, periodista, metge, tots els oficis, eh? Però de tots aquests que has fet, quina et crida més l'atenció? És a dir, si ara t'haguessis de dedicar encara a una altra cosa, què faries?
1: Encara una altra cosa. Hi ha tantes coses per fer. Sí, tens que reconvertir i que renéixer a la teva vida totes les vegades que puguis, no? I el viatge és l'important. Itaca, que diu el Lluís Jac, està allà, sí, però...

0: Però no importa arribar o no. L'important és el que estàs fent en el camí, les persones que trobes i tot el que vius. No?
1: Carlos Olaya avui ve a parlar-nos del personatge al qual dona vida ara sobre les taules del teatre, que a més li ha permès tornar a la seva ciutat a rebre l'escalf del públic català. Ell interpreta el pastor Màrius Vallebel a l'obra de teatre Camino a la Meca.
2: És una obra de teatre que està al Teatre Goya de Barcelona i a la que encara li queden uns dies, fins diumenge. El personatge d'en Carlos, en Màrius, és un pastor, per tant és un representant de la religió i del conservadorisme. Sobre les taules del teatre comparteix escena amb Natàlia Dicenta i amb, com ja ens deia, Lola Herrera, que és la protagonista. Ella dona vida a Helen Martins, una dona vídua obsessionada amb la seva obra escultòrica, el seu somni, que és la creació d'un jardí d'escultures orientades cap a la Meca. Tot això s'entrecreua amb les seves relacions difícils amb la comunitat en la qual viu, el 1974, en ple apartheid. L'obra se situa en un poble petit i remot de Sud-àfrica. Aquesta és una història inspirada en una dona que es va rebel·lar contra tots els estaments de l'època. La trama es desenvolupa aquest petit i remot poble de Sud-àfrica, el 1974, perdó, i la protagonista, ella, envia una carta a Elsa Barlow.
3: ¿Usted recuerda lo que me dice en esa carta?
4: Mi querida Elsie, es la cuarta carta que te escribo y aún no tengo respuesta. Esta es sin duda la noche más oscura de mi alma.
3: Just the way you look tonight. Es una visita corta. Solo puedo quedarme esta noche.
5: Venga, cuénteme. ¡Cuénteme!
6: Pero yo no he hablado con nadie.
3: Lo contó a mí, Helen. A mí me lo escribió.
6: ¿Ah? Y ha conseguido emocionarte.
3: ¡Cuánta confianza!
6: ¡Cuánta fe me diste aquel día! Oh.
2: Aquesta és la relació que va passant entre elles dues i aquí intervé el nostre protagonista d'avui. Elsa Barlow és aquesta jove professora d'anglès, amiga, confident, suport emocional de la protagonista, de la Miss Helen, que és aquesta anciana escultora sud-africana que lluita per la seva llibertat creativa i la seva autonomia durant l'època de l'apartheid. I és aquí on Màrius Vallebel, aquest pastor, intervé, no?
0: Sí, és una comunitat petita, marcada per una tradició religiosa de la Església holandesa reformada, una cosa d'aquestes que et pots imaginar, evangèlicos perdidos, no? I aleshores, clar, és una societat molt freda, molt tancada, que això de que una dona, i a la seva edat, sigui un crit de llibertat, és un perill per la societat aquesta. I jo, com a representant de la societat, el pastor d'aquesta comunitat, clar, estic molt preocupat amb això, no? I tractem de reconduir-la, no? Però és un crit de llibertat, aquesta obra. I és el que la Lora sempre diu, jo he estat buscant un paper per una dona de la meva edat capaç de cridar llibertat amb un missatge d'esperança, no? I tots els que trobava eren molt tristos, no? I en canvi en aquesta, la veritat és que la Lora està increïble i en un moment o un altre de l'obra tothom es pot sentir identificat amb el que li passa a ella o a la seva amiga, que també va existir, el personatge que fa la Natàlia, i el pastor també va existir, no? I no hi ha bons i dolents, tenim els claroscurs tots, no? I hi ha una lectura de l'obra que a mi m'agrada molt, i és que jo represento la religió formal, i ella, la espiritualitat, a través de la creació, de l'art, de la creativitat i de la llibertat, no? I em recorda sempre la frase del David Bowie que deia: la religió és per a les persones que tenen miedo de l'infern, la espiritualitat per a los que ja hemos estado en el infern. I em sembla una frase fantàstica, i és el resum d'aquesta obra, no? És un crit de llibertat, que les dones i els homes, però sobretot les dones, puguin prendre les decisions que vulguin en qualsevol moment de la seva vida.
1: Una obra que es situa al 1974, però que està totalment d'actualitat, perquè total. Crec que encara les dones no hem aconseguit aquesta llibertat que busca la Lola.
0: Exacte, no? Exacte. No, és un drama, però és això, una realitat que tenim que combatir nosaltres. No podem mirar una altra banda, no? I a mi em preocupa molt quan sents aquestes estadístiques de que els nois joves, no? Que senten que el feminisme és una amenaça.
1: Fent passes cap enrere,
0: Però és que, gilipolles, que és tu futuro.
1: Totalment.
0: Aquest món no serà feminista.

0: Esta no será, es que ya una falta de visió i de, bueno, jo diria d'intel·ligència.
1: És tan important que ho digui un home de 68
2: anys,
1: això?
2: Mira, se m'està posant la pell de gallina.
1: És tan important?
0: És així. Mira, el 12 de juny arribarà als cinemes...
1: L'aniversari de la Míriam.
0: Sí? Ah, mira que bé. Sí. Doncs tens que anar al cinema aquest dia.
2: A celebrar-ho allà.
0: Estrenarem una pel·lícula que es diu Un hombre de verdad, sí, de Liteo Pedregal. Precisament treballo amb la Natàlia. I el meu personatge és un neurocirurgià, ja s'ha jubilat, el tio, tal, que ha estat educat en un món molt masclista. I a ella li anava bé, això, no? La família, tal, no sé què, la seva dona, com quieres el gin tònic, cariño? En aquest plan, no? I, clar, mor la seva dona i aquest tio, que no havia tenido que freir un huevo en su vida...
1: Un inútil.
0: Es troba que, uf, tinc que adaptar-me a aquest món, no? I entra la seva filla, que és l'Olivia Molina, una veïna, la Rosario Pardo, una dona cubana que ve a ajudar a la casa i tal, i la Natàlia, el deconstrueixen, no? I és fantàstic el procés de deconstrucció d'aquest masclista en un home normal, i per això es diu la pel·lícula Un hombre de verdad. És una dramèdia, drama i comèdia, molt divertida, però amb un sentit molt important del que està plantejant.
1: En Carlos Olalla és un home que, a totes llums, ja ho està demostrant, és un home compromès amb, no sé si les causes perdudes, però les causes justes.
0: Tant se val que siguin perdudes o no, l'important és lluitar-les. Jo sóc anarquista, ja sé que mai veuré el món que jo tinc al cap, però potser ho aproparé una miqueta als meus fills i als meus nets.
2: Bueno, i amb obres com aquesta que esteu representant ara, doncs és el vostre gra de sorra importantíssim.
0: Quin és el paper de l'artista en un món com aquest si no es pren de partit?
2: Totalment.
0: I fer preguntes. Jo quan diuen, no, és que teniu que separar la política del deporte, de no sé, viva la minya mal, Free Palestine, clar que sí, és importantíssim que referència s'hi doni al que et passa endavant. No?
1: Però és que, a més, jo sento insistir en un argument que insisteixo moltes vegades. Quan la gent diu, no politicéis les coses, i dius, però si tot és política en la vida, todo, hasta comer, tirar la basura, ir en cotxe o en bici, és política.
0: Jo sempre explico que hoy hasta comprarte unos calzoncillos
1: es política. Claro.
0: Si los compras en el Corte Inglés, favoreces un modelo de sociedad. Si los compras hechos en China, un modelo de esclavitud. Si los compras hechos en la India, esclavitud infantil. Si los compras de marca, a lo mejor evasión fiscal. Coño, es que hasta eso es un acto político.
1: Claro.
0: Tú estás favoreciendo un modelo de sociedad u otro. Y cuando digas, no, la política no. Yo recuerdo que no se quiera... que fa anys havia una paraula de... no, jo passo de política. Soy un pasota. I la veritat és que és terrible, perquè ho portaven de bandera. I la paraula pasota no és només que la contracció de dues paraules, passivo e idiota. És així.
2: Que bo. Tornem a aquesta obra, aquesta escultura incompresa, transformat a través del seu art una vida mediocre i opressiva en un cant d'esperança. Un ésser que persegueix el desig i la llum de la inspiració que no correspon a cap edat ni a cap generació, per tant, que somia i que ho fa fins l'últim minut. I precisament avui és la nostra pregunta del dia. Quins són els somnis que encara ens queden per complir? Així que trasllado aquesta pregunta, Carlos. Quin és el somni que t'agradaria veure fet realitat abans de morir?
0: Un món millor, un món on la igualtat sigui una realitat, on no hi hagi diferències de raça, de gènere, de creències, i on tothom tingui oportunitat de ser qui vol ser, no?
2: Ostres,
1: l'utopia.
2: Utopia total, perquè...
0: Bueno,
1: sí. Això és un somiador. Això és un somiador. Sí, un somiador, al final, no deixa de ser una persona que sap que hi ha coses inabastables, però que li agradaria que passessin.
0: Però que avorrida seria la vida sense somnis,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, que maco.
2: El problema és que hi ha moltes persones que posen pals a les rodes, molts passotes, per no dir una altra
0: perquè
2: paraula.
0: Perquè tenen por de la llibertat. Aquest és el tema.
2: Totalment.
0: I en un món com aquest tenim que tenia el valor de ser lliures.
2: Totalment, totalment.
1: I parlàvem de la llibertat amb en Luis Piedrahita, que ve aquest cap de setmana a Barcelona, compartiu aquí unes hores, i també parla sobre la llibertat i deia que s'ha manoseado este concepto.
0: No, bueno, és que es van apropiar de la bandera. Jo veig la bandera, aquests colors, i a mi em recorda el Franco, no? Però bueno, però és que també s'han apropiat de la paraula llibertat, i no només això, també de la paraula anarquia. Què són els milers aquests parlant d'anarco-liberalisme? què dius? L'anarquia no té res a veure amb això. Tu el que estàs defensant és la propietat

0: privada. I l'anarquia el que planteja és que no existeix la propietat privada. No? O sigui, és que és absurd. Manipulen tot, ho manipulen tot. I la gent, que li falta una base, i a més, amb la velocitat que es transmet la informació avui, no té temps ni d'analitzar-la, no té opinió pròpia. Només diu el que més li han cridat o el que li han repetit més vegades.
1: Què espereu de la gent quan surti a veure l'obra?
0: Surten molt emocionats i ens agraeixen que hem posat un mirall davant d'ells i en algun moment o altre de l'obra s'han identificat amb qualsevol dels tres personatges.
2: Permetem que et digui, perdona'm, Carlos, emocionades, suposo, perquè d'homes sí. A les obres de teatre ben pocs.
0: Com tot el tema cultural.
2: La cultura la sostenen les dones.
0: Per suposat. Els homes jo no sé el que fan. La Núria Espert fa anys havia anat a una gira al Japó i quan van obrir les llums i va sortir a saludar, va dir, no havia ni un solo hombre en la platea.
1: Quina llàstima.
0: Només dones. Els tios estarien jugant al golf o al karaoke, però...
2: Jo he vist tios, homes al teatre amb l'auricular i la ràdio posada pel futbol. És... Jo això ho he vist. Ho he escoltat al costat, de fet.
0: I així funciona aquest món, clar. Aquest món, jo recordo que parlava amb Federico Mayor Zaragoza, que era molt amic de Nelson Mandela, i recordava una conversa amb ell. I li va dir, un dia que estava una miqueta baixet, li va dir, senyor Mandela, ¿usted cree que este mundo tendrá solución? Y le va a contestar, claro que sí, Federico, tú y yo no la veremos porque ya somos muy mayores, pero la tendrá el día que la mujer tenga el poder, porque las mujeres raramente usan la violencia para resolver un problema. Los hombres raramente podemos resolver un problema sin la violencia y nunca los resolvemos.
2: Mira, diumenge és el dia de la dona per la resolució de conflictes, per la dona per la pau.
0: Mira,
2: i aquest dia vol reflectir el paper de la dona com a mediadora a la societat.
0: Clar que sí.
1: Anirien les coses molt, molt millor, això està, estem segurs. Parlem d'una dona, de Lola Herrera, com és treballar amb ella?
0: És un regal que em va fer la vida increïble, no? Perquè jo l'admirava moltíssim, però mai havia treballat amb ella. I amb la Natàlia també, perquè té una força a l'escena impressionant.
2: Mare i filla,
0: sí. Mare i filla a la vida real, o sigui, és increïble. I clar, aquesta química que tenen com a persones, clar, se l'emporten a l'escenari com a personatges, no? I estàs allà i veus que es miren i es diuen tantes coses i dius, quina meravella. I t'agradaria que qualsevol espectador o espectadora pogués estar a l'escenari en aquell moment, no? Perquè és una experiència increïble. Són tan generoses que és, i més a més dirigits per al Claudio Tolcachir, que per mi és un geni, és una persona amb una sensibilitat i un talent, però bueno, increïble. La Lola portava anys volent treballar amb el Claudio Tolcachir i la Natàlia va fer un curs amb ell quan ell va arribar a Espanya amb Timbre 4.
2: És argentí.
0: Sí, l'escola que ell té a Madrid i tal. I bueno, es va donar la garantia de que venga, vamos a ir en este proyecto.
1: Qué bo.
0: I a mi em va sorprendre perquè no em va fer càsting ni res. Jo no els coneixia. Coneixia la Lola de l'acte polític o qualsevol cosa, no? Però em van trucar i... Oye, ¿cómo estás de fecha? Bien. Es un proyecto de teatro con Lola y Natalia, dirigido por Tolcachir. Muy bien.
1: Se m'acaba de vaciar l'agenda.
0: I ja està. Fins i tot vaig signar el contracte sense cap assaig. No càsting, cap assaig. I clar, va ser una responsabilitat que vaig dir, ostres, si creen tanto en mi, voy a tener que dar todo lo que llevo dentro y más, ¿no? I feliç, feliç, de veritat, és l'experiència més maca que m'ha regalat aquesta professió.
1: I un regal que vosaltres feu al vostre públic, Carlos Olaya, de veritat, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé el que us resta al Teatre Goya de Barcelona amb aquest Camino a la Meca, que vagi molt bé.
0: I a veure si podeu venir.
1: I tant, desitjant.
0: M'agradaria molt, clar que sí. Salva.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Canviem totalment de qüestió. Avui, al tema de la setmana, volem parlar del mercat immobiliari. Aquí a La Ciutat hem parlat molt sobre l'augment del preu del lloguer, sobre els fons Voltró i sobre els pisos turístics o la lluita de les administracions per posar-hi fre. Però el que volem fer avui és conèixer com funciona el mercat immobiliari, Gerard.
4: Així és, i és que aquest mercat que mou un dret bàsic, com és l'habitatge, és tan ampli i complex alhora que qualsevol ocasió per guanyar coneixement en la matèria doncs és benvinguda. En aquest sentit, hi ha un grup d'experts que, a l'hora d'analitzar el mercat immobiliari espanyol en quant a la venda d'immobles, alerta d'un defecte estructural en el mercat del nostre país i proposen un model internacional per maximitzar el valor de venda d'un immoble. I és que aquests experts avisen que molts immobles es venen per sota del seu preu real.
1: Doncs per analitzar aquest...

0: aquests errors en el mercat espanyol i de retruc conèixer com funciona el mercat immobiliari a Espanya, ens acompanya aquí a l'estudi l'Oriol Canals. Ell és CEO de Buckingham Property Advisors. Oriol, què tal? Molt bon dia, benvingut a la ciutat.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem, si et sembla, parlant d'aquesta alerta que ens diu que molts immobles es venen per sota del seu valor real. Per què passa això?
1: Mira, això passa perquè aquí a Espanya el mateix agent que capta un immoble se l'intenta vendre ell mateix per no haver de compartir honoraris amb ningú. I aleshores això limita molt la visibilitat. Clar. Als Estats Units, per exemple, que estan molt més avançats amb el sector immobiliari, això no ho pot fer. Els agents són com advocats i no poden representar a totes dues parts en una mateixa operació, perquè tenen informació privilegiada i tenen conflicte d'interès. Llavors, què fan? Quan estan representant a un venedor, el que fan és que posen aquest pis a una bossa o que tots els altres agents ho poden veure i qualsevol altra agent que pertany, ells li diuen MLS, aquest sistema, qualsevol altre ho pot vendre, però no ell mateix. I d'aquesta manera el que s'assegura el propietari és aconseguir trobar el comprador que més valori aquell immoble i que li pagui realment el preu que val i que no l'hagi de malvendre a un preu per sota per falta de visibilitat.
2: La visibilitat, ho acabes de dir, no? La visibilitat és clau a l'hora de vendre un pis, tenint en compte que hi ha moltes aplicacions immobiliàries i una altíssima oferta, no? Més enllà de la visibilitat que puguin tenir, doncs, en altres agents immobiliaris.
1: Sí, sí, correcte. La visibilitat és molt important i ja no només a l'hora d'anunciar-ho a diferents portals immobiliaris, sinó de que totes les agències, que cadascú doncs, té els seus clients, doncs, ho puguin oferir als seus clients. I aquesta manera també de treballar és important perquè aquí sí que s'ha importat una mica el model aquest MLS, però diferent, i aleshores què passa? Tots els membres de l'MLS igual publiquen la mateixa propietat a un portal immobiliari generalista, i aleshores veus el mateix anunci 40 vegades. Això realment li fa molt mal a la propietat, no? Amb el sistema aquest americà, que és el que nosaltres fem, només publica a la gent que l'ha captat. Tota la resta ho poden oferir als seus clients o tenir la seva pàgina web, però no surt el mateix anunci publicat diverses vegades.
0: Clar, però la societat espanyola i l'estadounidenca són molt diferents, també. Encaixa aquest sistema aquí?
1: Sí, a veure, moltes coses d'Estats Units, no? El màrqueting, no? Va arribar aquí, no? El running, doncs va arribar aquí. I això, a veure, de moment nosaltres som els pioners, els que ho hem portat, està tenint molt bona acollida, però bueno, no sé fins a quin punt ho acabarà adoptant tothom. Bueno, si no ho adopten la resta, millor per nosaltres.
2: Home, en una societat on predomina bastant l'individualisme, l'egoisme, no? També entre agents immobiliaris que es barallen per vendre pisos, no sé si aquí seria viable, perquè culturalment són bastant diferents que els Estats Units, no, Oriol?
1: Clar, què passa? Que l'interès de l'agent immobiliari és contrari a l'interès del propietari, no? Però a la llarga tu has de voler l'interès del propietari perquè això et generarà més propietaris, més clients. Aleshores, diguéssim, l'interès a curt termini el que et fa és, bueno, sí, potser això no ho comparteixo, potser ho vengui jo mateix i no he de compartir amb ningú, però si ho fas de l'altra manera, bueno, guanyes potser menys quantitat de cada operació, però aconseguiràs moltes més operacions perquè molts més propietaris voldran treballar amb tu.
0: El fet de recórrer a un agent immobiliari per vendre el nostre pis és el més habitual al nostre país, però també hi ha qui prescindeix d'aquesta figura i decideix vendre'l pel seu compte. Això és correcte?
1: Sí, això és correcte. Als Estats Units, per exemple, no es pot fer. Vale? És com si vols anar a un judici, doncs necessites un procurador, un advocat, etc. Aquí s'ho pot fer un mateix. El que passa que, clar, també té molts riscos.
2: I és molt farragós, no?
1: Sí.
2: Ho has de gestionar absolutament tot, la visibilitat de la que parlàvem, les gestions, la paperassa, no?
1: És molta feina, has de pagar molts diners doncs, a diferents portals perquè s'anunciï, després bueno, doncs, també has de fer bones fotos, bons vídeos... Clar, a una agència també l'avantatge és que té molts més pisos i aleshores et pot derivar clients que han entrat per altres pisos en aquest... Això també que pertanyem a aquesta MLS, no? Que estem a més de 100 països, hi ha més de 400.000 agents i agències, tot això tampoc no ho té. Temes de seguretat, no? Perquè al final el propietari has d'obrir la porta a algú que t'ha enviat un correu electrònic o t'ha trucat i vol veure el teu pis, no? Però clar, tampoc és algú que no coneixes,
0: seguretat,
1: no?
0: Seguretat zero.
1: Temes de seguretat. Al final, bé, a veure, és com tot, no? Hi ha molts serveis, no? D'advocats, d'arquitectes, d'electricistes, agències immobiliàries o agències de selecció personal, i al final tot ho pots intentar fer tu, clar. Però bueno, jo un cop vaig intentar arreglar-me l'aixeta i vaig tenir un problema greu.
2: No sé si veus que...

0: Això, Oriol, acabarà extenent-se. Estàs dient que moltes agències estan aplicant aquest sistema. Si s'acabarà extenent arreu del món?
1: Bueno, de fet, a Espanya no. A Espanya, a Buckingham Property Advisors, som els primers que ho hem importat. Han intentat implementar com parts d'això, no? Per exemple, sí que hi ha MLS, però bueno, sí que com que el mateix agent s'ho intenta vendre a ell, doncs primer no ho posa a l'MLS o bloqueja visites, etc. I no sé si al final és una cosa que acabarà quallant i diguéssim la resta de la competència doncs acabarà fent el nostre sistema o no. Però ja et dic, si com més triguin, millor per nosaltres.
2: I Oriol, la pregunta del milió, és millor comprar o llogar?
1: Mira, depèn del moment vital de cadascú. Val? Si, per exemple, dius, mira, és que jo ja sé segur que em vull quedar molt de temps a un mateix lloc i que la família doncs, ja serem els que serem i ja no serem més ni menys i vull una cosa per molt de temps, doncs aleshores surt més a compte comprar. Perquè, de fet, la quota hipotecària ara mateix, a quasi totes les ciutats d'Espanya, està per sota del preu de lloguer. I, en realitat, no hauríem de comparar la quota hipotecària amb el preu de lloguer, sinó els interessos, perquè, clar, hi ha una part d'allò que l'estàs pagant al pis, no? L'estàs amortitzant. Aleshores, però, clar, també hi ha altres situacions, no? Potser ets més jove, potser encara no tens estalvis, potser avui estàs aquí però demà estàs a un altre lloc. Aleshores, clar, també és important que hi hagi un mercat de lloguer per aquesta flexibilitat.
0: També amb un preu de lloguer, que tal i com està, que crec que està pels 1.200, no?, mensuals, hi ha qui pensa, escolta, si tinc una mínima entrada per donar-li al banc, prefereixo pagar la hipoteca que no pagar-li a algú, que el pis no serà meu,
1: correcte,
0: no? I pago molts diners, no?
1: És per situacions temporals, no? Perquè dius, vale, si ho lloguem estaré aquí 5 anys, però després m'hauré de buscar un altre lloc, no? I en canvi dius, no, escolta, mira, doncs ja compro perquè la idea és quedar-me aquí ja, bueno, mai res és per sempre, però durant molt de temps.
2: I si decidim comprar el pis, l'altre conflicte, el tema de la hipoteca, fixa o variable? Què recomanaries tu?
1: Mira, això depèn molt del perfil de risc de cada persona. Si tu tens un perfil de risc baix, més val agafar hipoteca fixa i t'oblides. Val? Jo vaig agafar hipoteca variable i ara me n'estic arrepentint perquè ara puja, ara baixa, i aleshores has de fer cobertures per altres cantons, etc. No? Abans, quasi només hi havia la variable, però bueno, des de fa uns anys, de fet, ara ja es fan moltes més fixes que variables.
0: Home, tal com està el món, amb les guerres i amb qualsevol esdeveniment, qualsevol fet que pugui inflar el mercat, ara suposo que val més la pena la fixa, no?
1: Sí, ja et dic, no s'ha de fer pensant que guanyaràs diners, és com quan fas una assegurança, no? Mira, jo em faig una assegurança de salut i no és perquè, mira, guanyaré diners o si em pago jo cada vegada que vaig al metge potser guanyo diners, no, però estic tranquil, perquè sé que si un dia em passa alguna cosa molt greu, doncs, bueno, doncs no hauré de pagar moltíssims diners, no? Aleshores, de fet, una hipoteca fixa és això, és com una assegurança. Llavors, pagues sempre el mateix, però tens tarifa plana. I això, bueno, hi ha gent que li agrada més perquè també és més partida de les assegurances i hi ha altra gent que no, que diu, no, jo, mira, escolta, jo crec que guanyaré més si no pago l'assegurança i cada cop que passi alguna cosa, doncs ja pago a part, no?
2: Però a vegades les sorpreses no són agradables, amb la qual cosa no sé jo, eh? Estem parlant sobre el mercat immobiliari espanyol, del que se n'està parlant molt i precisament no se n'està parlant gaire bé, amb la realitat dels pisos turístics, els lloguers de temporada. Com a expert que ets en la matèria, com veus el mercat immobiliari espanyol i què necessita per arribar a una situació que podríem dir sigui acceptable?
1: Sí, el problema és estructural. És que ha vingut... Hem crescut molt, han vingut molts immigrants, sobretot, perquè els espanyols doncs, no tenim prou fills, i no hem construït prou habitatge per tota aquesta gent. I aleshores això el que fa és que els preus pugin. I aleshores, des de molts llocs, es comença a criminalitzar gent que igual no té la culpa, per exemple, els propietaris que posen els pisos al lloguer. I aleshores comencen a fer lleis en contra d'aquests propietaris. Què passa? Doncs que aquests propietaris diuen, mira, escolta, marxo, prefereixo vendre'm el pis, perquè cada cop l'equilibri que hi havia de drets i obligacions cada cop és pitjor per mi. I què passa? Doncs que, mira, potser aquesta persona es declara vulnerable, després no em paga, després no la puc fer fora, etc. I aleshores es retiren del mercat. I aleshores el problema que hi ha és que no hi ha pisos de lloguer, ja no estan al preu, perquè aquí a Catalunya, pràcticament a tot arreu, està taxat, però no n'hi ha. I com que no n'hi ha, què passa? Que al final qui s'aprofita d'aquest preu que no és tan car? S'aprofita el més ric, perquè pel mateix pis

0: venen 50 interessats i al final el propietari diu, mira, ja que només em pagaran això, com a mínim que no em deixin de pagar. I si hi ha una família que guanya 2.000 i una altra que guanya 20.000, doncs li llogo el de 20.000. I el de 20.000 s'aprofita del preu taxat, però el de 2.000 no aconseguirà mai un pis.
1: Aquí els prejudicis també entren, no? Una mica quan estàs lloguant un pis, potser et fixes més en una família més estable, que en nois joves, per exemple, i no sé si aquí també tenen les de perdre.
0: Bueno, una mica al revés, perquè si, per exemple, és una família amb fills petits, podrien declarar-se vulnerables. En canvi, si ve un estudiant estranger que paga el seu pare, potser aquest guanyarà i no guanyarà la família, perquè diu, no, és que mira, primer, que el fill jove que ve amb el, i que paga el seu pare, aquest no deixarà de pagar, marxarà quan hagi de marxar i no es declararà vulnerable. En canvi, potser una família amb fills petits es podien declarar vulnerables, aleshores després no en paguen i després... Aleshores, realment, jo crec que la intenció era bona, però l'efecte és contraproduent.
2: Has parlat en algun moment, has fet referència a la construcció de nou habitatge. Sembla que ara estem, el govern està començant a construir habitatge. Com afectaria això al mercat? En principi, abaratiria preus, no?
0: Sí, correcte. El que passa és que en falta molt. Se n'ha de construir molt. I després, els preus estan molt cars a les grans ciutats, a les zones turístiques, però a la immensa majoria del territori els preus estan molt baratos. El que passa és que, clar, la gent no vol anar a viure allà, per què? Perquè els trens no funcionen, perquè no hi ha infraestructura, no hi ha escoles, no hi ha hospitals, etc. I això també és un repte, doncs, de tota l'administració i de la societat en general, de vertebrar més el territori. El que no podem permetre és encabir els 8 milions de catalans dintre l'Eixample. Aleshores, hem de procurar, doncs, que la gent se'n vulgui anar a viure a Manresa, a Vic, a Balaguer, a diferents llocs, però clar, moltes vegades no hi volen viure, doncs, perquè no hi ha serveis, perquè no hi ha oportunitats laborals, i clar, això és un tema molt important i que no es pot solucionar amb... No, mira, és que criminalitzem ara els propietaris i així guanyem vots.
1: Oriol Canal, CEO de Buckingham Property Advisor, moltíssimes gràcies per ser avui al programa i per aclarir-nos tots aquests conceptes.
0: Moltíssimes gràcies, Míriam.

0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Doncs vinga, va, recta final del programa i vull saber quins somnis té la nostra
2: audiència. Tenir un pis en propietat pot ser un somni?
1: És un bon somni, eh? A veure què diu la nostra audiència.
3: Bon dia, nois.
1: Bon dia.
3: Doncs somnis. Jo continuar viatjant, que és el que m'agrada, i fins que... En fi, fins que les cames se'n portin enlloc. En fi, bueno, i altres coses. I continuar sent feliç i tenir bona salut
1: això
3: i tot
1: això.
3: Que tingueu un bon dia, nois.
4: Igualment. Hola, família.
1: Hola.
4: Bon dia, Juernes. Ostres, mireu, jo des de ben petita, sempre m'havia agradat ajudar. Sempre havia volgut ser... No missionera, o sigui, no monja, però sí anar per aquests països a ajudar com no molts infanters,
2: doncs, aquesta
4: cosa. Però no m'agradava estudiar. Llavors... Un altre somni que sí que tinc, i això sí que també crec que com no me toque algo, seria muntar un refugi.
1: Ah?
4: Un refugi per les mares maltractades, amb els fills, que tinguin una sortida, que no sàpiguen, que puguin trucar un número que et digui, mira, t'aportarem a tal posto i no ho sabrà ningú, i protegir-los, i donar-los feina. I com seria una mena de santuari que tendria tots els animals que pogués... ajudar per donar-los una vida millor i una vida plena, doncs treballarien allà i es formarien, els nens es formarien i les mares també, les mares també agafarien, bueno, per fer el que elles volguessin i tindre una sortida i que després li puguem ajudar a trobar algun lloc on viure, on ser feliç i molt lluny del malparit que li vol fer mal amb ell i els fills.
5: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
5: A mi la il·lusió seria anar a Svalbard i visitar aquest gran museu de llavors que estan com a testimoni de totes les plantes que hi ha arreu del món. M'agradaria conèixer tots aquests paratges. I per què no visitar Groenlàndia amb tota la seva extensió? És un somni que compartim la família. Que tingueu un bon dia. Somiar no costa res.
1: Doncs
5: que tingueu uns somnis que s'acompleixin. Una abraçada.
1: Igualment. Diu molt d'una persona que el seu somni és ajudar els altres.
2: Sí,
1: és que
2: sí.

0: Meravella.
1: Sí, sí, quin esperit, més,
0: sí,
1: més solidari.
0: Sí, sí, és meravellós. Doncs mira, el meu somni és tornar demà a fer el programa.
1: Molt fàcil de complir.
2: El meu és anar al Sant Jordi
0: sí?
2: davant de 20.000 persones i cantar.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el ja divendres 22 de maig de 2026, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de dos quarts de dues, doncs amb el que és habitual de les nits de juernes, la tecnologia, els videojocs i mil i una històries per estar al vostre costat, ja en aquesta ocasió ja iniciar el divendres 22 de maig, com deien. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs com que divendres sempre és un goig, sempre és una il·lusió, tot i que ara ja estem en el procés en què molts pares i mares comencen a ser conscients que ja comencen a quedar pocs divendres de curs, i això és molt fort de dir, és molt fort, o sigui, és molt ràpid de dir, però molt fort de pensar. De dir que queden, què, 4 setmanes de col·le?
1: És veritat.
0: És molt bèstia, això, eh? És molt bèstia, això, eh? 4 setmanes de col·le, eh? Les criatures felices i els pares, mares, avis, plantejant-se com sobreviuran a tot aquest tinglado. O sigui que, en fi, déu-n'hi-do, al marge de totes les reivindicacions dels mestres i les vagues, que això va a part, però vull dir que cada curs lectiu queda això, queda molt poqueta cosa. A veure, David, què podem explicar, a part de que queda poc per acabar el curs dels 22 de maig?
1: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Tenim també que és el Dia Mundial del Pac-Man, d'aquell joc d'arcade de l'any 80. Bàsicament se celebra avui perquè el llançament del Pac-Man als Estats Units va ser en un 22 de maig de 1980.
0: Imagina't.
1: Però encara ve de gust jugar una partida de Pac-Man.
0: El que passa és que és curiós que, vull dir, així com d'altres coses, com a nivell de la cultura, de lo que és el jovent d'ara, ha aguantat molt bé, tipus Mario, per exemple, o tipus segons quines coses, el Pac-Man no el tenen tan clar. O sigui, tenen més clar, doncs, això que et dic, no? El Mario o, jo que sé, Zelda, que també tenen molts anys, o són jocs que porten molts anys, però així, tipus, o el que serien els Marcianitos, no? Clar, tampoc ha evolucionat, perquè s'ha quedat molt en l'arcade del moment, no? Que era aquella, les recreatives del moment. Clar, ara ja no hi ha recreatives, i els jocs són molt més, diguem-ne, elaborats, no? No tan repetitius i més elaborats. Funciona, és a dir, per exemple, no? que funciona, doncs, un Candy Crush, per exemple, no? Per la gent, però és més per gent gran, però en el dispositiu mòbil, no? En canvi, no veus tant que la gent jugui habitualment al Pac-Man, no? És curiós.
1: Exacte. Sí. Tenim, d'altra banda, que tenim alguna altra celebració. Avui, atenció, és el Dia Mundial del Gòtic.
0: Ah.
1: No de l'art.
0: Val.
1: No. Val. De les persones.
0: Home, que si algú vestit de gòtic vol anar a la catedral, doncs també ho pot fer, no? Però que vull dir que sí, és dels dies de... Anava a dir gòtiques mítiques, podien ser les filles del Zapatero, però ara mateix estan molt en d'altres històries.
1: Sí.
0: Presumptament històries, sí.
1: Podem pensar en el grup de Cure, per exemple.
0: Sí, senyor.
1: Gòtics. I hi ha qui considera Marilyn Manson gòtic,
0: clar,
1: potser més per l'apariència que no pas per la música.
0: Hi ha gent que demana els cafès en gòtic, en lloc de... En lloc de tassa. Sí. Bueno.
1: Doncs aquestes són les celebracions que tenim avui. Si coneixeu algun gòtic, doncs feliciteu-lo.
0: Sí.
1: El seu dia. I anem cap als Estats Units, que com sempre tenen dies especials. Avui és el dia de Harvey Milk, el Dia Nacional de Harvey Milk, un dels primers funcionaris públics obertament homosexuals triats als Estats Units. D'altra banda, tenim que també, atenció, és el dia de la pizza amb bitcoins.
0: A veure, un moment. A veure, jo conec la història d'aquell home que va comprar pizza amb bitcoins, que no sigui aquesta.
1: Doncs és aquesta, aquesta concretament. És la primera compra registrada d'un bé físic amb bitcoins, que va ser el 22 de maig del 2010. La va fer un programador, el Laszlo Hanget, a Florida, i va publicar el missatge, un missatge dient que oferia 10.000 bitcoins...
0: Ostres!
1: ...a canvi de dues pizzas.
0: Tu saps quants milers de milions seria això ara?
1: En aquell moment valien... Aquests 10.000 bitcoins valien 41 dòlars.
0: Clar.
1: Però clar, amb el pas del temps, home, això ha anat pujant de valor.
0: Multipliqueu 10.000 per, no sé si està 20.000 o 30.000, doncs...
1: Imagineu el propietari de la pizzeria, si els ha guardat.
0: Mare meva. Mare meva, quina barbaritat. Aquella persona no sé si ho ha superat mai, eh? Jo...
1: No,
0: home,
1: no,
0: espero
1: no,
0: que
1: no.
0: En tingués molts més, però clar, tot i així, Déu-n'hi-do.
1: Tenim un altre dia. Cada quart divendres del mes de maig se celebra el Dia Nacional del Tema Principal. És a dir, a aquelles cançons que porten el mateix títol que l'àlbum o la pel·lícula amb els quals se'ls presenta.
0: Mira, que són de celebrar coses rares, eh?
1: Sí.
0: És a dir, jo entenc, o sigui, entenc el que és. El que no entenc és que s'hagi de celebrar un dia nacional d'això, no ho sé.
1: Per exemple,
0: que seria, sí.
1: Let It Be, de The
0: sí.
1: Beatles,
0: sí.
1: O Ghostbusters, o Thriller, de Michael Jackson,
0: sí,
1: són
0: sí,
1: alguns
0: sí,
1: exemples.
0: Sí. Molt bé. Pues, crec que no se m'oblidarà mai.
1: No.
0: Déu-n'hi-do, quina història.
1: Avui també els Estats Units celebren el Dia Nacional de la Destil·leria Artesanal.
0: Ah.
1: Tenen el Dia Nacional del Solitari. Del joc, eh?
0: Del joc.
1: De... Sí, sí, sí. Mm. Tenen el dia de Sherlock Holmes, també.
0: Ah.
1: Avui també celebren el dia dels coloms.
0: Caldria...
1: Sí, bueno, cada... Escolta, pobres coloms, que tinguin
0: sí, sí.
1: el seu dia i el celebrin.
0: Sí, sí, no,
1: com
0: clar.
1: Puguin, no sé, menjant restes que trobin al voltant d'una...
0: Sí.
1: d'una... això, d'un restaurant o
0: sí, sí,
1: d'una
0: sí,
1: terrassa, o
0: sí,
1: el que
0: sí.
1: puguin.
0: I cagant-se en tothom, però bueno,
1: i
0: sí.
1: com... Exacte.
0: Sí.
1: I com és habitual, tenim alguna cosa de menjar. És el Dia Nacional del Pudint de Vainilla.
0: Oh, no ho sé si m'agradaria, l'hauria de provar.
1: Jo no sóc gaire de pudint, en general.
0: Que ho mengi qui pudin, en aquest cas, eh?
1: Exacte.
0: Sí,

0: sí.
1: El gust potser sí, però la textura no, no
0: cert,
1: a mi no em convenç.
0: És cert que la textura és una mica nyi-nyi-nyi-nyi. Hi ha sí. coses... Sí, sí, sí. Bueno, què més tenim algun dia més? Anem amb els
1: no,
0: Sants?
1: No, anem cap als Sants, perquè avui tenim que és, d'una banda, Sant Miguel d'Odini, és Sant Lupo de Limoges, Santa Julia de Córcega, Sant Juan de Parma, Santa Joaquina de Vedruna, Santo Domingo Ngon...
0: San, Santo Domingo Ngon m'agrada molt, és sí. Buenas noches, noches, eh?
1: Sí, més o menys. Sant, atenció, Basilisco de Comana, aquest senyor sempre estava furiós, i he buscat a veure una mica l'origen d'allò d'estar hecho un basilisco.
0: Mm, és
1: si
0: veritat.
1: D'aquest senyor, és a veure de què ve la cosa. Doncs no, és que Basilisco era un ésser mitològic que ve de la mitologia grega, que era un híbrid entre una serp i un drac amb ales que tenia la facultat de poder matar amb la mirada. I diuen que, bueno, que era una mica agressiu, l'animalot.
0: Sí, doncs, no tenia temperament, eh?
1: Sí. Doncs això seria Basilisco de Comana. Tenim també Sant Ausonio de Angulema.
0: Oi, que ideal.
1: Aquest
0: que suau.
1: Sí. El senyor. Santa Quiteria i Sant Aton de Pistoia.
0: Aton de Pistoia, eh? Home, déu-n'hi-do. Llega Aton de Pistoia. Bueno, sona una altra cosa. En sí. fi, doncs això en quant als sants, però anem a fer una mica d'història, anem a viatjar al passat, perquè ens agrada saber què passava tot just fa 100 anys, per tant anem a un 22 de maig de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com anaven els diaris.
1: A La Vanguardia avui ens diuen que s'ha inaugurat un jardín para señoras, señoritas y niños.
0: Carai.
1: La Dirección de Parques Públicos y Arbolado comunica que ha sido terminado y abierto al servicio en el Parque de la Ciudadela, junto a la Plaza de Armas, un jardín reservado a señoras, señoritas y niños que les acompañen. El objeto de este jardín es proporcionar a las personas a quienes está reservado su uso un rincón tranquilo y agradable. Bajo la sombra de los árboles ha sido instalado un pequeño tenis infantil, un cuadro de arena, un juego de agua y varios bancos. En un ángulo del jardín se ha colocado un nuevo palomar. Este jardín forma parte del conjunto de nuevas plantaciones que se han hecho en el Parque de la Ciudadela con objeto de modificar el llamado Paseo Militar. La impresión de sequedad de aquella parte del parque va desapareciendo y la colocación de la nueva conducción de aguas, así como los pavimentos alquitranados que se construyen, acabarán de devolver a dicha parte del parque su aspecto frondoso y bien cuidado.
0: Molt bé, a veure si d'aquells palomars ara vienen estos palomos, eh?
1: Exacte.
0: I d'aquí també feien el dia nacional del palomo, eh? Déu-n'hi-do. És curiós. Home, sempre ha estat un parc en el que se li han hagut de fer coses, no? Com si diguéssim, potser no l'ha acabat de gaudir la ciutadania, no? I és important perquè és un... Vamos, hauria de ser un pulmó claríssim, no? Un mini Central Park, no? Que es diria, i potser fa falta que li donguem el reconeixement que es mereix aquest parc. Sí, sí, totalment. Molt interessant. Què més tenim?
1: Això ens ho explicaven a La Vanguardia, a l'Universal, ens parlen de les extravagàncies d'un pobre home.
0: Ai, ai, ai.
1: Tiene 76 anys y lleva 9.000 duros en la cartera.
0: Home.
1: Que 9.000 duros en aquella època Home. Eren molts duros,
0: eren molts duros, eren molts diners, això, eh? Que tocava possibles, eh?
1: A principios de semana se presentó en una tienda de la Rambla de los Estudios un anciano modestamente vestido con la pretensión de que le mostraran unos gramófonos, pues deseaba adquirir uno. Le fueron sacados varios y mientras los estaba examinando, iba haciendo comentarios tan inoportunos y violentos que dependientes y parroquianos quedaron admirados de la inesperada actitud de aquel hombre. Acudieron unos guardias y, registrado que fue el aludido individuo, le encontraron en uno de los bolsillos de la americana 45.000 pesetas en billetes. Fue conducido a la delegación de policía y por esta se realizaron investigaciones para averiguar la personalidad del detenido y la procedencia del dinero.
0: Sí.
1: Las gestiones dieron por resultado averiguar que el protagonista del suceso se llama Domingo Jiménez. tiene 76 años y salió la pasada semana de Zaragoza sin dar cuenta a su familia de a dónde pensaba dirigirse.
0: ¡Ostras!
1: Se ha comunicado la detención a los familiares de Domingo Jiménez, algunos de los cuales vendrán a Barcelona para hacerse cargo del anciano que sufre reblandecimiento cerebral.
0: Reblandecimiento cerebral, ¿eh? Yo no sé si venían a buscar al abuelo o a los 45.000.
1: Yo creo que sí, a los 9.000 duros.
0: A los 9.000 duros, exactamente. De unido tú. Impressionant, eh? Impressionant el cas. Bueno, i com havia arribat fins aquí, no? Caminant, no crec. O l'havia agafat algun tren o alguna història, no? El tren de...
1: Igual simplement volia marxar i fugir sí, de la família, sí, volia sí. comprar un gramòfon, sí, volia sí, sentir sí. la seva música tranquil i que el deixessin en pau.
0: No, va dir, ¿dónde hay gramófonos? ¿En Barcelona? Pues me voy a Barcelona i ja està, tu, si em sembla molt bé. Si avui encara ho fem, això d'anar a comprar on sigui, no? Quan volem una cosa, mira, ara...
1: Al port, abans es anava al port.
0: Abans es anava al port, sí, o Andorra, no? Depèn de com. Sí. Interessantíssim, això.
1: Tenim també un breu que m'agradaria comentar.
0: Som-hi.
1: I ens parla de la ciència moderna.
0: Home,
1: clar. Dintre d'aquest apartat, bueno, ciència, yeah. Un enfermo se ha tragado 36.000 francos.
0: Home, sí. A veure, aquest seria de les notícies del final del programa, no? De l'època.
1: Hallándose en tratamiento en el hospital de Tarbes, un enfermo rompió durante su sueño los hilos que mantenían en su boca unas agujas de radium y las tragó.
0: Ostras.
1: Los médicos, por medio del radioscopio, siguen el trayecto de los tubitos tragados, que tienen un valor total de 36.000 francos.
0: Ostras. I qui s'ho podria imaginar que 100 anys després ho explicaríem aquí a la ràdio?
1: Sí.
0: Doncs impressionant, eh? El document, clar, és que a veure, aquesta bona persona que sabia que... No? Qui no s'ha tragat alguna cosa que no volia, però, clar, no és tan car, no? Normalment, impressionant el document i les metodologies, diguem-ne, de decoració, no? De l'època.
1: A veure, segurament... que també s'ha de dir que si es van passar aquestes agulles de ràdium, de radi,
0: sí.
1: Que és tòxic i radioactiu, sí, no sé sí. jo si la seva evolució va anar gaire a millor.
0: Home, jo crec que es podia fer el seguiment sense necessitat de grans aparells, només perquè anava irradiant allò, tic-tic-tic, amb el comptador. Mare meva, Déu-n'hi-do, eh? Que després, perquè no hi havia mòbils a l'època, però podia cagar el mòbil només tocant-lo o posant-se'l a la butxaca. En fi, Déu-n'hi-do, la història, les coses modernes de fa 100 anys. Ara anem amb d'altres històries que ens explica el David Morales i us seguim acompanyant fins a les 6 fent nits de ràdio. Seguim.

va passar tal dia com avui, 22 de maig del 2021. Rotterdam, als Països Baixos, acull el 65è Festival de la Cançó d'Eurovisió. Després d'un any en blanc per la pandèmia de la Covid-19, Eurovisió tornava amb força. La Ahoy Arena de Rotterdam es va omplir de llums, colors i una energia acumulada que es notava a l'ambient. Amb el lema Open Up, el festival volia ser un crit d'esperança i unió en un món que encara lluitava contra el virus. Les restriccions eren presents, amb un públic limitat i mesures estrictes, però això no va apagar la màgia d'Eurovisió. 26 països van competir en una edició plena de diversitat musical. Hi havia de tot, des de la balada emotiva de França amb Bárbara Pravi i Voilà, que evocava Edith Piaf, fins al pop electrònic d'Islàndia amb Daddy Freer, que es va guanyar el cor de tothom en 10 years. Però els qui van arrasar van ser els Maneskin, una banda de rock italiana formada per quatre joves, un estil descarat i una energia explosiva.

0: posso fare. La cançó Zitti e Buoni era un himne punk rock amb lletres rebels i una actuació que va fer vibrar l'escenari. Amb botes de plataforma, maquillatge i un carisma desbordant, Damiano David i companyia van portar el rock de tornada a Eurovisió. La nit no va estar exempta de controvèrsia. Després de la seva victòria van circular imatges que semblaven mostrar Damiano inclinant-se sobre una taula, fet que va aixecar rumors sobre consum de drogues. La banda ho va desmentir rotundament i les proves posteriors van donar-los la raó, però el rebombori va afegir una mica més de salsa a la seva coronació. Al final, Maneskin va guanyar amb 524 punts, superant a França i Suïssa, gràcies a una combinació de vots del jurat i un suport massiu del públic. Recordem que va ser tal dia com avui, un 22 de maig del 2021, que, a Països Baixos, se celebrava el 65è Festival de la Cançó d'Eurovisió, que coronava la banda italiana Maneskin.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem d'allò més bé, perquè és temps pels tribuneros, temps per Marge Alabert i Sergi Porcel. Vamos!
1: Almenys... des de la Lluna.
0: Sí, senyor, perquè anava a dir que tenim Sergi Porcel des del planeta Terra i... Vamos! I no sabíem si podríem, tenir en exclusiva des de l'Estació Internacional en Marge Alabert, però sembla que han arreglat els panells... Sí, han arreglat els panells solars perquè se l'escolta, vamos, com si estigués a 400 quilòmetres de la Terra.
1: He canviat de companyia.
0: Molt bé.
1: Una companyia de...
2: Ara apret un botó.
1: Una companyia de Saturn és més barata.
0: Sí, clar, perquè enfoqueu els panells solars cap a... cap a Saturn, no? Teniu panells saturnals, llavors, si la companyia és de Saturn? Cap a on heu d'enfocar la... diguem-ne, el pirulí, diguem-ne, el cable?
1: El pirulí fa temps que no l'enfoquem gaire. No està gaire enfocat, el pirulí.
0: S'ha desenfocat, però... ja.
1: Sí. Però bé, no, és una qüestió dels anells. Es veu que els anells aquests de Saturn funcionen millor.
0: Sí.
2: El senyor dels anells.
0: El senyor dels anells.
1: El senyor dels anells, sí.
0: Que jo sempre penso, les sondes Voyager que van enviar, que estan ja més enllà de Plutó, que porten 20 anys o 30 ja cada cop allunyant,

0: creixen més. Clar, cada cop per apuntar més cap, a, cap als panells solars ho deuen tenir més feinada, no? Perquè cada cop ho tenen més lluny. No, bueno, que es veu que van amb energia nuclear, però clar, ten, bueno, la poqueta que hi cabia, no, no és allò que diguis, bueno, és que llevaven una central encima, no? Deuen tenir uns gramets d'urani i amb això anaven fent, no? Que també et dic que ja a vegades ja roba...
1: Devia anar amb piles d'aquelles Duracell.
0: Sí, exacte, exacte, tu imagina't, eh? Que a vegades hi ha mitjons, que, sobretot ara quan s'acosta l'estiu, que quan te'ls treus penses, si els fiquessin a una sonda d'aquestes, allò podria tirar... podria avançar la Voyager, saps, però pel costat ràpidament, amb la meitat de temps fa més distància, perquè mare de Déu, ara ja comença a fer calor, eh?
2: T'ha passat
1: un mig segut, riu-te'n tu del plutoni i de l'urani.
0: Home, està clar.
2: Claro.
1: És més radioactiu.
2: Sondes Voyager.
0: Voyager, m'encanta. Sí, sí, sí. Sí, perquè...
2: Són boies, són sondes.
0: Són sondes.
2: Són d'ayer.
0: és la boia d'ayer, aquella mítica cançó. Toma la ventana, que és la boia d'ayer.
2: Jardín botànico. Sí.
0: Jugando con las flores en mi jardín.
2: En el jardín
0: botánico. Del botánico. Home, tu imagina't, la sonda d'ayer o la boia d'ayer deu ser un top hit mundial, bueno, interplanetari en aquest cas, perquè, clar, allà si...
2: Àrea de servei.
0: Sí, àrea de servei. Jo tenia una pregunta, ja que el tema interplanetari està agradant molt, aquesta temporada estem fent com un microcicle interplanetari, Tribuneros Special, no Special, sinó Spatial, de l'espai, exacte. Tribuneros en el espacio, Tribuneros en expansió. Clar, si us trobeu una noia... o un alienígena en una d'aquestes estacions, diguem-ne, espacials, d'aquestes que dèiem d'anar posant com petites benzineres per tota la Via Làctea, sí, per tot el sistema solar.
1: Alguna àrea de servei d'aquestes.
0: Sí, exacte. Alguna sempre serveix més que altra d'àrea, però bueno, que diguis, bueno, vas repartint per allà. Si trobes algú allà, es pot presentar a Miss Universo? Perquè, clar, tècnicament té més possibilitats de guanyar Miss Universo.
1: De fet, seria l'única que es podria presentar.
0: Efectivament.
1: No?
0: Bueno, de... sí, sí. Bueno, o sigui, nosaltres podríem presentar algú, però vull dir que podries presentar una per planeta, s'entén, no? S'entén que només pot anar, en principi, una per planeta. Però, bueno, és allò de... I també hi ha els màsters de l'Universo, no? Bueno, hi ha moltes
1: també,
0: coses de l'univers. Sí,
2: ja, hay que estudiar, ¿no? Ahora, jolín, ya de estudiar el examen.
1: Estudios universales, ¿no? De Universal Studios, ¿no? Sí, és senyor. Una carrera també, ¿no? Això,
0: sí, senyor. Sí, senyor. S'ha de fer un màster. S'ha de fer un màster de l'univers. Per què no fem un màster de l'univers? És a dir, ara tothom fa màsters, no? Hi ha el màster de guion...
2: Sí. Aliens, assignatura Aliens, que
0: sí.
2: Per aquí?
0: Sí. O sigui, hi ha una assignatura de...
1: Hi ha
0: una assignatura d'Aliens, no? Està molt bé. Però de la pel·lícula o d'anar trobant allà? Bueno, hi ha gent que sembla d'un altre planeta. Suposo que aquests poden ser professors tots. Deu ser aula online també, no? Si fem un màster d'aquests d'interplanetari... Ara tu...
2: És que és molt difícil, vull dir, fer-se astronauta és molt difícil.
0: Sí, senyor.
2: És com lo d'infermero, no?
0: Sí.
2: Que s'han inventat los ayudantes d'infermeros. Pues ara han d'inventar-nos una carrera que sigui los ayudantes de l'astronauta.
0: És molt interessant això que diu, eh? O sigui, hi ha professors que...
2: Sí. És un mòdul, o sigui,
0: sí,
2: és un mòdul.
0: Un frappé, exactament. Això s'estudia en un frappé. Diu, tu que tienes un FP? No, jo tengo un frappé en la mano i en l'altre un croissant que han servido en la estació.
1: Un macchiato,
0: per favor, que li han ficat a la estació internacional. Doncs sí, un frappé, jo he estudiat en un frappé, m'agrada molt.
2: El ajudante de l'astronauta.

0: ¿no? Que cobran pues 1000 eurismo, però té un títol, no?
1: Sí, exactament. I saps què passa? Saps què passa? Que aquests que estan fent professions de suport en aquestes estacions internacionals universals que ja estem dissenyant aquí els trimoneros, clar, els hi donen l'excusa de dir: bueno, total, tens menjar gratis aquí, menges a l'estació, i total, en què te lo vas a gastar? Per què vols més diners si no tens en què gastar-lo? Perquè, clar, no pots anar enlloc, perquè anar enlloc, el que queda més a prop, està impossible d'anar.
2: I si volen fer un Erasmus,
1: clar,
2: on van?
1: Tu vols dir un Erasmus planetari, en aquest cas? Un planetarius?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí.
2: Però si se'n van al planetari, aquí al Tibidabo.
1: Exacte. Se'n van al planetari i ja estan en un altre lloc, no? Home, sí. Que passa és que, clar, anar-te'n a casa d'uns alienígenes així a la valenta, clar, no sabem de què mengen aquesta gent.
0: Para, mama. Es que esto ya es cero millennial.
1: Sí, sí.
0: Es el programa cero millennial.
1: Exactamente.
0: De onda cero
1: millennial, sí, sí, sí. No, no, clar, però tu imagina't, vas a un... uns alienígenes. I a qui hora se come? No, no, aquí a qué hora te comemos? No ho has entès bé, això. No hem vist com anava.
0: Mejor para almorzar. Exacte. Mejor quedamos para almorzar.
1: Exacte, exacte. Els postres, eh? Arribaràs als postres. Bueno, pues nosaltres aquí estem defensant, si els nostres oients ens poden ajudar, la idea, doncs això, no? De muntar una estació interplanetària on la gent pugui posar benzina, o la benzina que sigui. Aquí la idea és substituir, doncs, els reactors nuclears per reactors de mitjons, hem dit, perquè això és una cosa low cost total. Sí, hay que estar un poco low cost per al tema. I què més podríem posar en aquesta estació internacional? Casets, perquè, clar, el caset, vulguis o no, sempre té aquella possibilitat de, si s'espatlla el rebobinador, doncs fa servir el boli, no? Per poder... Vull dir, no tot ha de ser innovació, també ha de ser reaprofitament, eh? S'ha de ser... Clar, allà és difícil fer productes de quilòmetre zero, no? Perquè, clar, allà no tens res a prop, diguem-ne, no?
2: No, i les distàncies són llargues allà,
1: distàncies,
2: no pot ser de quilòmetre zero.
1: Clar, sí, sí, t'ho imagina't.
0: No? Però, sí, no... Que no posem música? Que no hi ha música? No, uns xistes?
1: Clar, vols dir uns casets de xistes, eh? Sí. Humor interplanetari, no?
0: Sí, xistes
2: verde. Humor verde. Seria un tipus d'humor verde.
1: Sí, senyor, els acudits verds triomfen allà, perquè són autòctons, no? Venen de l'espai, els acudits verds. Sí, sí.
0: Año luz cero.
1: Año luz cero. Igual que la Puerta del Sol és el quilòmetre cero, o, bueno, hi ha un punt allà a Madrid que és el quilòmetre cero, podríem fer l'estació internacional que sigui el quilòmetre cero de, igual que hi ha el Camino de Santiago, fer el Camino del Marciano i fer, pues, com una ruta, no?, que has de passar per allà sí o sí. I muntem merchandising, saps? O sigui, en plan, igual que hi ha les conxes aquestes que porten els que fan el Camino, doncs que portin, no ho sé, com un CD o una targeta de crèdit o alguna cosa, que portin penjant tots els que facin el Camino del Marciano, no? I ja ens ho fem venir bé perquè passin per l'estació, clar, i ja que estan allà, oye, tómate algo, no? Perquè, clar, quan tu vas per l'autopista, et va marcant: escolta, mira, anem justos de benzina, què fem? Parem en aquesta o la propera quants quilòmetres està, no? Clar, nosaltres aquí el punt fort que tenim és que no n'hi ha cap altre, potser, amb 4 o 5 setmanes de viatge, no?
2: Bueno, jo sempre hi ha algun lloc, i no trobarem allò algun lloc d'aquests així. Mira, aquest aquí, al costat de Saturn, hi ha un que ven melons, o síndries.
1: Val.
2: O vent ambulant.
1: Vols dir que et desvies una mica, no?
2: També, vale. Mm. Sí.
0: Però,
2: i després, si haguéssim de fer un, ara que ha passat, sembla que fa una o dues setmanes, l'Eurovision Universal, com es faria Eurovision Universal?
1: Un via Lacteon. Espectáculo láser, clar. Sí, sí. Que passa és que, clar, a la que les distàncies es fan una mica llargues, Clar, entre que comença a cantar i la cançó t'arriba a tu, igual ja s'ha jubilat la noia que... Clar...
0: Mételo en un pack, ahí, en la velocidad de la llum, mételo en el pack al sonido.
1: Vale.
0: Ah, por cierto, lo de la Puerta del Sol, tío, que estoy buscando aquí puerta, ni puerta. Si es que no hay ninguna puerta, es que es la Plaza del Sol, ¿no?
1: Sí, veus? Sí, bueno, sí, la Plaza del Sol. Si yo he dicho la puerta porque estoy muy gran, ya
0: kilómetro
1: estoy...
0: Kilómetro cero, sí. Pero es de Puerta del Sol, ¿no?
1: No.
0: Porque no. Hay un portal que conoce...
2: Oh, una plaza para... Hay una plaza, pero es una puerta.
1: Es una, sí.
0: Porque hay un portal
1: es que, la plaza,
0: que conecta
1: sí.
0: con un agujero de oruga de estos que te lleva.
1: Sí,
0: el kilómetro cero es un portal de oruga sí. de ahí.
1: És veritat, perquè sempre s'ha dit...
2: Un portal a una altra dimensió.
1: Exactament. Un portal a l'altra dimensió era un agujero de gusano, però segons el Sergi és un agujero de oruga. Això els científics, la gent que en sap de veritat diu, ho diu així. O sigui, entre els grans científics detecten quan hi ha algú que domina el tema perquè diu agujero de oruga en lloc de dir agujero de gusano. Com es nota que el Sergi aquest tema el domina, Aquest tema el té...
0: Por los pelillos.
1: Sí, va provar per los pelillos. Li va treure un 4,9 i...
2: Sí, perquè ja tenia barba, bigoti i pelillos i van dir que ha de passar que ja s'ha fet gran.
1: Va anar a revisió d'examen. Els hi va explicar que tenia un bocines preparat i el van aprovar, perquè ja van dir...
2: Sí, el van aprovar perquè ja havia d'anar a fer la mili, ja.
1: Sí, això també és possible. Escolta, ara que s'ha...
0: Agujeros de bocines.
1: Agujeros de bocines m'agrada molt, perquè la idea és... Sí, sempre hi ha un portal, no?, que et fa recórrer milions de quilòmetres en un segon. Bueno, però quan arribis a l'altra banda segur que tens gana. O segur que entres al portal i els petits de la casa diuen falta molt, perquè clar, això ja sabeu que passa, no? I llavors, clar, allà la gent deu tenir gana. Tu, aquí, molt bé, ja hem viatjat, però ara on dinem? Un esmorzar de Forquilla ha de ser. Aquesta estació...
2: Bé, pararem d'aquí 4 anys llum. D'aquí 4
1: exactament,
2: anys llum parem.
1: Exactament. Diu 4 anys llum. Home, 4 anys llum és l'estrella més propera. Saps? La de Ganímedes o la de, no sé, Andròmeda, la galàxia, o està 4 anys...
0: Que carraca és esta? Que velocitat llevamos?
1: Exacte, diu, 4 anys llum? Pues imagina't si està llum està el següent lloc, no? Mare meva.
0: Pon el perro este que mou la cabeza, va.
1: Sí, la Laika, dius. Ah, no, vols posar un gosset d'aquells que mou en el vidre, no?
0: Sí.
1: Va haver una època...
0: Va
1: haver una època que estava molt de moda ficar això, no? Coses que... I a l'Elvis, I tothom tenia un Elvis. I ara no hi ha ningú que tingui coses al vidre,
0: La hawaiana.
1: La hawaiana.
2: Ara... No, jo ara a l'estiu en el vidre tinc molts mosquits, mosques i bitxos que se m'enganxen.
1: Sí, senyor.
2: Que se m'enganxen perquè, bueno, decideixen suïcidar-se contra el vidre.
1: Sí.
2: I me'ls emporto.
1: Sí, sí.
2: És l'únic que tinc allà en plan així, tatuatges al vidre.
1: Sí, exactament.
0: Perquè portes net al vidre i no el veuen.
1: No el veuen.
0: Portes-hi brut.
1: Mm. Ells prefereixen la brutícia perquè passen més, no? Ho poden esquivar més, però quan veuen una cosa net, pam, clar. És com un d'allò que hi cauen, Sergi, quin més negoci podríem ficar? Una màquina d'aquestes de... Un arcade?
0: Ya estamos con las máquinas. No, 5 personas, por ejemplo.
1: Sí.
0: No, no una máquina, 5 personas. Va, sigue.
1: Sí.
0: ¿Qué podrían hacer más de negocios? Una máquina, no. 5 personas. ¿Qué han de hacer estas personas?
1: A ver, explican. ¿Qué harán estas? ¿Qué tienen allá? ¿Un salón?
0: ¿Tú ibas a poner una máquina para qué? ¿Qué volías hacer?
1: No, porque la gente, pues, tiene unas monedetas, si tiene algunas monedas. O...
0: Pues vale, pues 5 persones no, i que
2: algú, si vols... Has de pensar en el negoci, Sergi, el negoci de grues, has de muntar un negoci de grues per si algú...
1: Sí, senyor.
2: Li trenca la roda mig.
1: Està ben pensat, Assistència interplanetària.
0: Ostres, tu.
1: Claro.
0: Madre mía.
1: Sí. Tu imagina't,
0: Un RAC d'això.
1: Un RAC.
2: El RAC universal.
1: RAC universal.
0: Si VSOL, el nom.
1: Sí, sí.
0: Que sembla que la història ja està escrita.
1: Sí, sí. Recordo que la feinada que has de tenir, jo m'imagino que és de dir, molt bé, ha trucat vostè el número d'assistència del...

0: Exactament, del RAC Universal. En quin quilòmetre està? Diu, esperi que ho miro. Diu, què veu al seu costat? Diu, jo veo l'espacio, saps? Clar, com li expliques on estàs?
1: Lo veo todo negro.
0: Lo veo todo negro. Home, és que bueno, a veure, diu...
1: Allà hay una oruga que sí, está haciendo un agujero.
0: Un agujero. Sí, senyor, això que diu el Sergi... És que el Sergi està dient coses que la ciència-ficció no s'ha preguntat mai. I primer ens ha definit que no és agujero de gusano, sinó agujero d'oruga, que està molt bé. Però després ha dit, molt bé, molt bé, per què no hem vist mai l'oruga que fa els agujeros? Només veiem els agujeros. Però lo normal és que en algun encara estigui l'oruga fent l'agujero. O és que van ser unes orugues que van viure fa milers de milions d'anys i ara ja són papallones. Ai, hi ha papallones a l'estómac, però no interplanetàries. Perquè a més el Sergi sap bé que el aleteo d'una mariposa en l'espacio podria causar un efecte devastador a qualsevol altre d'això.
1: És un Big Bang.
0: És un Big Bang, sí, sí. Sí, sí, un Big Bang va per up. Porque, claro, allá...
1: Y gusano, yo también. Orugas y gusanos.
0: Hay los dos, ¿no?
1: Sí, la película. Orugas y gusanos.
0: Orugas y gusanos. Preciosa, una película de estas que te arriba... ara està de moda.
2: De Walt Disney.
0: De Walt Disney. Doncs, escolta, tu estàs allà i dius, com dius a quin quilòmetre estàs? Diu, miri, no té pèrdua, vostè, no hi ha ningú més aquí, vostè vagi fent, ja em trobarà. El primer coete que vegi parat és el meu, ja li faré... I què has de posar, triangles? O com va? O tens una baliza d'aquestes? També et fan ficar una baliza en el...
1: Sí. Clar. Has de posar la balita, sí, allà damunt del coet.
0: Sí.
1: Han de posar la balita aquesta i si vols, ja has de sortir amb xaleco reflectant, eh?
0: Sí, si surts a fer el passeig espacial aquell, has de portar l'escafandra reflectant.
1: Sí, la balissa es llama balissa Pulsar.
0: Balissa Pulsar.
1: Balissa Pulsar.
0: Sí. Sí, sí, que te dic jo que s'acaba la bateria de la balita abans no arribin, eh? Però sí, sí, em sembla...
1: El Marc, del pijama a ratlles verde, dicen?
0: Bueno,
1: ah, no és un pijama.
0: No, no, és l'escafandra aquesta. De dir, dius, bé, clar, mentre estàs esperant, què fas? No pots estar tota l'estona allà dins, perquè...
1: Pots estirar, que quites el traje, te pones el pijama, no?
0: Sí, diu, voy a hacer un paseo especial. Però si et fas el passeo, pobre de tu, que no vagis amb l'escafandre reflectant, perquè et poden ficar una multa en aquell moment.
1: Ah,
0: clar. Sí, sí. Has de complir-la.
1: No veus que no passessin per allà una parella d'aquests del tricorni de la Guàrdia Civil i et demanin papeles, per favor.
0: Sí, sí. No, no, clar. Se't cau el pèl. Bueno, potser ells no en tenen de pèl, perquè, clar, deuen ser d'un altre planeta, no? Del planeta Agostini, ni que sigui. I clar, venen per allà... Es llegeix molt en l'univers. Perquè...
1: Matèria oscura, no sé, eh?
0: La matèria oscura no sé si és un altre... Clar, és un altre problema, el tema aquest.
1: Estem canviant de tema, no?
0: Sí, exactament. Sí. No, home, la matèria oscura, bueno, doncs clar, mentre esperes, doncs bé que hauràs de... Hauràs d'anar matent matèria oscura i tot el que sigui, clar. S'ha d'anar amb el coet ple de... amb el rebost ple, perquè si t'has de quedar ja uns quants anys.
1: I la matèria oscura, a quin contenidor va?
0: No, clar. Tu imagina't, allà, troba el següent contenidor, allò. No, no, que a més fan porta a porta. És a dir, només pots deixar els dimecres la bosseta de matèria oscura. No, no, això va així, es posa molt seriós, amb aquest tema. Si estàs allà a l'espai i un dimarts treus la de cartró, per exemple... se't cau, bueno, et pot caure una multa grossa, eh? Allà només és depèn dels dies. No sé exactament com va, perquè clar, com a més a cada planeta t'ho canvien de lloc, però cada dia és un tipus de... No, i la gent es queixa perquè a prop del sol sempre fa molta calor i quan mengen peix, doncs ja està. Allà és un problema.
1: Sí, a prop del sol l'orgànic és un problema.
0: És un problema, fa molta olor. Per això ningú vol anar a Mercuri aquests dies, perquè, home, de seguida fa molta... Allò fa olor de seguida, vull dir, en canvi, no ho sé.
2: Ha de viatjar per conèixer món.
0: Això és veritat, per conèixer mons, sí, per conèixer mons, en aquest cas, no?
2: No, per conèixer
0: l'espai. Sí, sí, sí, s'ha de viatjar, viatjar va molt bé, tu, viatjar va molt bé perquè fas... Fas això. Bueno, i després... Si
2: no viatjar, va millor també encara.
0: Sí, exacte.
2: Perquè estàs en casita, no dejas petjada sí, de senyor. Ningún tipo.
0: Sí, senyor.
2: I tens la mar de rico que estoy.
0: Sí, sí, sí. Tens raó, que no fas petjada. No fas petjada, sinó... sinó... Bueno, pots, algú es pot sentir despatxada, però seria una altra cosa, eh? Però allò de no deixar residus i viatges mentalment... Jo crec que al final el que faran amb això del turisme interplanetari és que hi vagin uns, ho gravin amb càmera i després facin com un d'allò virtual, d'aquells que tu et fiques...
2: Oh, voy a hacer... Les diapositives de antes, sí. Vamos a ver el viaje.
0: Bé. Sí, un viaje virtual per l'espacio, eh? I amb això ja et sents satisfet, eh? Vull dir que...
2: Bueno... Estos altos amigos con los viajes.
0: Sí. També tinc una cosa, i quan estàs a l'espai, al planetari de l'espai, veus la Terra? Saps què vull dir? O sigui, deu ser al revés, no? És a dir, un cop estàs allà, en lloc de mirar l'espai, doncs, clar, t'entra nostàlgia, no? D'això, jo me'n recordo sí. Quan...
1: Els extraterrestres miren la Terra com si estiguessin al zoo mirant aquí els animalets?
0: Sí, sí, sí, venen d'excursió. Per això sempre, sempre veiem els ovnis que mai es queden, sempre passen de llarg, sempre han passat de llarg, històricament, eh? Sempre ho han fet així.
1: Perquè és intel·ligència, són intel·ligents.
0: Són molt intel·ligents, diuen, no, no, aquí no ens hi quedem, perquè considerem...
2: Pero esas excursiones facultativas que no te bajas del autocar y ves las cosas rápido.
0: Exactament, exactament. I amb això ja vas fent, són facultatives, eh? Bueno, escolta, la setmana que ve seguim preparant aquest viatge interplanetari que volem fer pels 10 anys ja de, no, 10, 15, no ho sé. Ah, no sé quants anys farà el programa. El programa. Bueno, jo fa 10, 10, 11.
1: Ens hem d'apuntar a l'Incerso aviat ja.
0: Sí, sí, sí, sí, del programa.
2: El programa 5 anys, sí. Mare meva, el programa 5 anys.
0: Sí, sí, sí. 100 anys no, tants no fa. 100 anys fa de ràdio.
2: 5 anys, els anys misteriosos.
0: Exactament, exactament. Bueno, la setmana que ve amb els Trimoneros seguim desenvolupant aquest projecte especial. Diu, tinc un regal especial per tu. No m'has entès. Amb els Trimoneros, en Marc Gelabert i en Sergi Forcel, cuideu-vos. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Va passar tal dia com avui, 22 de maig del 2008. S'estrenava Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall. Després de gairebé dues dècades de silenci, el públic tornava a veure el mític arqueòleg amb barret i fuet a la pantalla gran amb l'estrena d'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. El retorn de Harrison Ford al paper d'Indiana Jones no era només una nova entrega cinematogràfica, era un esdeveniment carregat de nostàlgia i expectatives acumulades durant anys.
1: La llegenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia. Supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
2: Usted nos ayudará a encontrar.
0: Recordem així que va ser tal dia com avui, 22 de maig del 2008, que s'estrenava Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I quan ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest divendres 22 de maig, doncs ens agrada comentar alguna notícia curiosa, que segur que també els hi farà gràcia quan d'aquí 100 anys algú llegeixi les notícies d'un dia com avui. Doncs de comentar, abans de donar pas, abans de donar el relleu, a Mas Déu. No, David, quina has triat avui? A veure.
1: Doncs mira, anem en aquest cas cap a Santiago de Compostela.
0: Ah,
1: ja sabem que el curs universitari està a punt d'acabar. Al principi del programa parlaves dels col·les,
0: sí,
1: però els universitaris també, en alguns casos, ja estan amb els exàmens,
0: a punt
1: d'acabar el curs. Doncs Santiago de Compostela és una ciutat universitària per excel·lència. I en aquest cas, alguns veïns estan una mica farts dels sorolls dels seus veïns universitaris durant tot el curs. Ja se sap que alguns fan festes... I ara volen revenja.
0: Ostres.
1: En un edifici on veïns comparteixen comunitat amb alguns estudiants, s'ha trobat una nota en la qual es diu el següent. Aviso a la comunidad estudiantil del edificio.
0: Val.
1: Queridos vecinos universitarios, durante los últimos meses, algunos habitantes de este edificio hemos tenido el privilegio de disfrutar de vuestros ensayos nocturnos de reggaetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4 de la mañana y debates existenciales en el descansillo. Ahora que se acerca la época de exámenes, queremos transmitiros nuestra más sincera comprensión. Por ello, el resto de vecinos estamos valorando organizar durante las próximas semanas algunas actividades comunitarias, tales como aspirado intensivo a primera hora, taladro recreativo de fin de semana, concurso de portazos, karaoke vecinal versión grandes éxitos de los 80, mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas...
0: Mudanza simbólica de muebles, me encanta, lo trobo maravilloso.

0: Em sembla meravellós el reclam, i des d'aquí felicitem a qui ha tingut la iniciativa, que em sembla fabulosa. Doncs així acabem avui el programa, gens venjatius, però hi ha gent que ho fa amb estil meravellós. Els donem el relleu a Más de Uno, a Carlos Alsina i tot el seu equip, i David, que tinguis bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I nosaltres, aquesta propera matinada, seguim amb el cinema i amb la història, i amb el David Morales ja el proper de diumenge a dilluns. Que tingueu un divendres fantàstic. Tornem aquesta propera nit, com dèiem, a 2:15. Adéu-siau.

0: La media en Europa es mucho más baja, de 26 años. Algo tendrá que ver que España es de los países que menos recursos públicos invierte en su juventud. Y el problema no es el paro juvenil, que está bajando. El problema es que el sueldo no da para una casa. 7 de cada 10 jóvenes con trabajo siguen el hogar familiar, según el Consejo de la Juventud en España. Tener empleo no garantiza, según la zona, ni siquiera una habitación en un piso compartido. Casi 1 de cada 5 jóvenes con empleo está en riesgo de pobreza. Y el acceso a la primera vivienda no depende de su esfuerzo, sino de si sus padres les pueden o no echar una mano. No puede extrañarnos ahora que la palabra meritocracia, en su origen, naciera como un concepto peyorativo. La popularizó en los años 50 el sociólogo británico Michael Young. Imaginaba para el siglo XXI una sociedad supuestamente basada en el mérito. Sin embargo, era una distopía para ridiculizar a quienes creen que el éxito se basa en el esfuerzo, olvidando que el punto de partida no es el mismo para todos. De hecho, eso es lo que se les está negando a toda una generación de jóvenes, un punto de partida.
1: Moraleja, Marta.
0: La emancipación parece ciencia ficción.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña. A Onda Cero, la ciutat.
3: El 27 de maig la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: Bon dia, fumata blanca. Per fi, Salvador Illa aprovarà avui els seus primers pressupostos viables de tota la legislatura, cosa que permetrà estabilitzar-la. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. És moment de connectar amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions i amb molta menys intensitat que de normal, però a més no es registren incidències destacables. Ara mateix hi ha lentitud, sobretot, als voltants i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat trobem algunes retencions que arriben per la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze del Vallès, en sentit sud. També hi ha afectacions a la ronda de dalt de retruc, amb congestió fins a Canyelles, o a la ronda de litoral, amb cues des de Sant Adrià de Besòs fins a Barceloneta. El Llobregat és un sector on també tenim d'entrada a Barcelona, doncs ja comencen a formar-se algunes cues per la B23 des de Molins de Rei o també per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 que dèiem, tenim cues a la AP7 amb poca intensitat al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Pel que fa al temps, avui continua brillant el sol i la calor va a més, amb temperatures massa altes per l'època de l'any. Una situació que es mantindrà al llarg del cap de setmana, tot i que també hi pot haver nuvolades i ruixats de tarda al Pirineu i es poden formar bancs de boira a punts del litoral. De moment, avui divendres, els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Tarragona, 27 a Barcelona, 31 a Girona i 36 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: El govern de Salvador Illa aprovarà aquest matí els pressupostos gràcies al suport d'Esquerra i els comuns, però no entraran en vigor com a mínim fins al juliol. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Anna. Sí, el Consell Executiu donarà el vistiplau als comptes a partir de les 9 del matí, quan es reunirà de forma extraordinària al Palau de la Generalitat. Després els portaran fins al Parlament, on iniciaran un tràmit que s'allargarà unes 6 setmanes. Per ara, el suport d'Esquerra i els comuns garanteix la seva aprovació definitiva i la consellera d'Economia, Alicia Romero, entén aquest acord com una mostra estabilitat.
8: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
7: A falta de llegir la lletra petita, la Generalitat comptarà amb un pressupost de

0: Y Lozano.
1: Abigail Lozano. Para García Page, el PSOE ya no es un partido vertebrado. El líder supremo, populista sin oposición, lo ha fracturado. Cataluña y País Vasco son prioridades. El resto, bueno, no importa. Pero el partido en España se resentirá si no pincha ni corta. Tras este hombre, la semana la cortaron aquí las mujeres. Solo una fue mala. Lady Macbeth, siniestra entre los seres. Buena fue Rosa Belmonte, escrutando la muerte y el misterio. En la ópera, un juego con los oyentes, divertido, pero serio. Serio es El jardín quemado, que presentó Adriana Ozores, sobre diferentes capas morales de todos los colores. Título de la obra de Carbonell, sobre una chica en silla de ruedas, donde también trabaja nuestra Leonor Lavado. ¿Cómo te quedas? Quedó bien Malú, tras una grave lesión. No fue un esguince. Recuperada, reconciliada, vino con su nuevo disco. 15.
2: En 6 minutos, las 8:07 en Canarias, ahora seguimos.
1: Adiós.
3: Onda Cero Barcelona, la teva radio.
4: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
7: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
8: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
7: Pero quiero tasación al momento.
8: Autortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
7: Sí, pero lo quiero rápido.
8: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
5: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Las emociones de lo cotidiano. La curva de una sonrisa.
10: Asociación de Casas Rurales de La Rioja. 30 años de historia.
11: Participa en nuestro sorteo concurso de 30 noches gratis.
12: Asca Rioja y
13: Gobierno de La Rioja.
14: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
3: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
15: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions d'accés al Parc de Collserola per la pesta porcina es mantindran durant l'estiu. Ricard Jiménez, bon dia.
16: Bon dia, Anna. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, només ha obert la porta a aplicar alguna mesura quirúrgica per flexibilitzar les restriccions que a grans trets es mantindran.
17: Parlem de mesos, no sé si en curt absolut, però està clar que en aquests moments no hi ha cap previsió d'un aixecament generalitzat de les mesures de restricció. Potser es podrà fer alguna cosa més quirúrgica.
16: El tinent d'alcaldia també ha reconegut que si Collserola continua tancat, altres zones forestals com Montjuïc o l'entorn de la regió metropolitana tindran més pressió de visitants. Batlle ho ha dit durant la presentació de la campanya forestal dels bombers de Barcelona.
15: I marxem cap a Girona, on una trentena llarga de famílies d'aquestes comarques amb fills amb discapacitat s'han organitzat en una plataforma per denunciar que la Generalitat els retira l'accés al transport escolar quan aquests joves compleixen els 18 anys. Fins ara podien aprofitar places buides als autobusos que porten alumnes als centres educatius per desplaçar-se, sobretot per anar a treballar. Les famílies alerten que aquest servei és clau per fomentar l'autonomia i la socialització dels seus fills i temen que el canvi els deixi més aïllats. Teresa Falgueras n'és la portaveu.
18: La discapacitat no desapareix als 18 anys, al contrari.
0: Sovint, en el pas a la vida adulta, les necessitats de suport es fan més evidents i és quan les famílies quedem més exposades a situacions de desemparament. Ells no són autònoms en absolut.
15: Aquest dijous s'han reunit amb responsables d'educació i inclusió en una trobada que qualifiquen de constructiva, però on de moment no s'han concretat solucions. Càritas Girona posa el focus en el reforçament dels espais comunitaris per generar oportunitats a través del vincle i evitar l'aïllament. Segons les dades de l'any passat, 3 de cada 4 persones que van demanar ajuda a l'entitat no tenien cap xarxa de suport. Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas.
12: L'aïllament social que pateixen les famílies que acompanyem i a no disposar d'una xarxa efectiva, diguem efectiva, vale? D'una xarxa que pugui fer-te un cop de mà si el necessites.
15: L'informe també subratlla les dificultats per accedir a un habitatge digne. 6 de cada 10 sol·licitants d'ajuda viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o s'han vist forçades a ocupar. Durant l'any passat, l'entitat va atendre més de 46.000 persones repartides en més de 23.000 llars. I el govern posarà fil a l'agulla per resoldre la falta de secretaris, interventors i tresorers, tal com denuncien des de fa temps els municipis, sobretot els més petits, perquè entre altres funcions s'encarreguen d'abonar les nòmines dels treballadors. Per això la Generalitat ha anunciat que la setmana que ve aprovarà la convocatòria de 540 places d'aquests perfils professionals.
18: Suplim amb aquesta convocatòria de 540 secretaris i interventors un dels elements essencials del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
15: Amb aquest pas, el govern aprofitarà el traspàs de competències cedides per l'Estat, ja que fins al dia d'avui la gestió de la Moncloa només ha ocupat 630 de les 1.500 places reservades a Catalunya. De fet, encara quedaran prop d'unes 500 places lliures per atorgar al llarg de la legislatura. I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig en ple carrer, ara en un bar de Viladecans. Dues persones van començar a discutir-se a la terrassa de l'establiment i posteriorment van continuar la baralla a uns metres del local. Un dels dos va treure una pistola i va disparar dos trets a l'aire. La policia ha assegurat que quan van arribar els sospitosos havien marxat i no van trobar cap ferit. Ara la Divisió d'Investigació Criminal del Cos s'ha fet càrrec d'aquest cas. Això és tot. Més informació a les 8 i 20 minuts.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
19: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
20: Alsina, la hora...
2: Las 8:07 en Canarias, buenos días desde Onda Cero.

0: Salvador Illa presentarà aquest matí els seus primers pressupostos viables que tiraran endavant gràcies al suport d'Esquerra i els comuns. Això sí, no entraran en vigor com a mínim fins al juliol. Ricard Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Sí, el Consell Executiu donarà el vistiplau als comptes a partir de les 9 del matí, quan es reunirà de forma extraordinària al Palau de la Generalitat. Després els portaran fins al Parlament, on iniciaran un tràmit que s'allargarà unes 6 setmanes. Per ara, el suport d'Esquerra i els comuns garanteix la seva aprovació definitiva i la consellera d'Economia, Alicia Romero, entén aquest acord com una mostra d'estabilitat.
2: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
1: A falta de llegir la lletra petita, la Generalitat comptarà amb un pressupost de 50.000 milions d'euros que contempla partides també pel 2027 i el 2028.
0: Per contra, la presidenta del Parlament dels Comuns, Jéssica Albiach, rebaixa les proclames de Romero i se situa a l'oposició del govern.
3: Nosaltres, cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar.
0: Els comuns han volgut deixar clar la seva marca tancant un acord presentat ahir mateix que se centra a seguir actuant sobre el mercat de l'habitatge i a millorar els serveis públics.
4: Más de uno Catalunya.
0: Nova oportunitat avui per desencallar l'acord entre el govern i els sindicats educatius. A les 12 del migdia reprendran unes negociacions que hi van acabar sense entesa i amb tres sindicats abandonant la mesa abans d'hora. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Anna. La reunió d'ahir va acabar amb CGT, la intersindical i COS fora de la taula perquè consideraven que s'estava parlant d'escola inclusiva i no de salaris. Els sindicats esperaven abordar aquesta qüestió després d'haver presentat al matí una contraproposta unitària amb les seves demandes salarials. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que el govern necessita més temps per estudiar-la i manté que és una proposta de màxims.
6: Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
5: USTEC, en canvi, sí que es va quedar a la negociació. El sindicat reclama ara que el govern arribi avui a la negociació amb una resposta concreta sobre salaris. Iolanda Segura, portaveu.
7: Si demà no venen amb aquesta feina feta, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions.
5: De fet, Segura ha dit que si aquesta resposta del govern no arriba, podria fins i tot escalar aquest escenari de mobilitzacions.
0: Per cert, que el Parlament ha reprovat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees docents i n'han demanat el cessament. També demana el mateix per la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un acord amb la comunitat educativa de manera immediata.
4: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: La Generalitat ha anunciat un paquet d'ajuts de 5 milions d'euros per impulsar la innovació en l'automoció durant els propers 2 anys. Gabriel Figueredo, bon dia.
8: Bon dia. El president de la Generalitat ha cridat als consumidors a confiar en la indústria de casa nostra.
9: I a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
8: Ell ha donat així suport al Pla Estatal per impulsar el vehicle elèctric. El Pla Autoplus és un mecanisme que busca incentivar la compra de vehicles elèctrics amb 400 milions d'euros en ajuts directes per a l'adquisició de cotxes durant el 2026, amb fons gestionats directament pel govern central. En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha assegurat que aquestes subvencions estaran operatives abans de l'estiu.
0: I per cert, que ja coneixem més detalls sobre la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV el 10 de juny i està previst que hi assisteixin unes 8.000 persones, la meitat seran a dins, presenciant la missa des de l'interior del temple, mentre que la resta podrà observar des de fora a través d'unes grans pantalles. Així ho ha anunciat el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez.
4: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
10: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
11: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
12: ¿Sufres alguna

0: dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: I quan falten dos minuts per dos quarts de nou del matí, repassem l'actualitat esportiva amb José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona ja es troba a Oslo, on demà a les 6 de la tarda jugarà contra l'Olympique de Lió la final de la Lliga de Campions femenina. Caroline Graham Hansen va rebre ahir l'alta mèdica, mentre Irene Paredes ha viatjat però encara està de baixa. Al segon partit de l'eliminatòria de semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, el Club Natació Sant Andreu es fica a la final després de guanyar el segon partit al Club Natació Terrassa 11-13 als penals. Aquesta tarda, a les 8, el Club Natació Sabadell rebrà el Club Natació Mataró amb avantatge 1-0 a l'eliminatòria per les mataronines.
1: I avui acabem amb música, concretament la de Bat Bat.

0: Perquè aquesta nit l'artista porto-riqueny ofereix el primer dels dos concerts que farà a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc de la seva gira Debí tirar més fotos. El segon concert serà demà dissabte. El fenomen de la música urbana farà un total de 12 concerts a l'Estat, 10 dels quals a Madrid. Les entrades per totes les dates van quedar esgotades ràpidament. I amb aquesta cançó de Bad Bunny, de Vi tirar més fotos, deixem aquest informatiu en clau catalana amb Juan Carlos García, el control tècnic, els deixem amb Más de Uno, a Onda Cero.
1: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Norton a Grinke.es.
1: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
2: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
1: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
3: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya.
4: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
5: Obrim l'agenda esportiva divendres 22 de maig de 2026 i ens trobem que comença la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet a Atenes. A les 5 de la tarda, primera semifinal entre l'Olympiacos i Fenerbahçe. I a les 8, València Bàsquet Real Madrid. En clau ACB aquest cap de setmana, jornada 33, dissabte a les 8, Gran Canària, Baxi Manresa. Diumenge a les 12, Bilbao Bàsquet, Bàsquet Girona. A dos quarts d'una, Llopos Lleida, Moravang, Andorra. I a les 6, Joventut de Badalona, Sant Pablo Burgos. El Barça, l'enfrontar-se al València Bàsquet, que juga a l'Eurolliga, no jugarà aquesta jornada fins al dia 31. Dissabte, final de la Champions League femenina de futbol, a les 6 de la tarda, Barça Olympique de Lyon. I diumenge acabarà la primera divisió de futbol. En principi, tots els equips jugaran dissabte a les 9, menys el Villarreal Atlético de Madrid, que serà diumenge a les 9 de la nit. La lluita pel descens és una autèntica bogeria. Aquests són els partits de la jornada de dissabte a les 9 de la nit. A la vez, Rayo Vallecano, Celta-Sevilla, Espanyol-Real Societat, Getafe-Osasuna, Girona-Elx, Mallorca-Oviedo, Betis-Llevant, Madrid-Atlètic Club i València-Barça.

0: Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
3: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
2: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
4: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
2: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a l'Amadú, al Cant del Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
3: Ara ningú
2: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Comencem l'agenda amb l'exposició Rodoreda, un bosc que explora l'univers literari de Mercè Rodoreda a través d'un recorregut simbòlic inspirat en un bosc, combinant literatura, art i audiovisuals. Es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb entrades des dels 6 euros.
7: Perquè les pedres...
6: Seguim amb l'exposició Les Pedres, que mostra la riquesa del patrimoni monumental de les comarques gironines i les tasques de restauració impulsades per la Diputació de Girona. Es pot visitar del 10 d'abril al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita guiada 1938, Memòries d'un hospital a Mas de Colom, convida a descobrir la història d'un hospital de guerra i els seus protagonistes. Es fa els dies 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, dura 90 minuts i és gratuïta amb reserva prèvia.
8: Comença un dia nou sobre les taules.
6: L'espectacle familiar Rebufa, de la CIA, va de botó, és una proposta musical participativa pensada per als més petits, amb música en directe i una història plena de fantasia. Es representa el 24 de maig a 6:15 al Teatre Cursal amb entrades a 12 euros. Per acabar, us porto el concert de la Camerata d'Eduard Toldrà. Presenta un repertori per a orquestra de corda que destaca la riquesa sonora i la qualitat interpretativa sota la direcció de Xavier Puig. Es fa el 24 de maig a 6:00 del vespre a l'Auditori Eduard Toldrà amb entrades a 17 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: fotos que se había quedado con los negativos sin permiso de la familia, las publican y lo más fuerte de todo es que ni siquiera les denuncia a Marisol.
1: No, no pasa absolutamente
2: denuncia,
1: nada.
2: No, lo peor es que denuncia a la fiscalía por escándalo público. Y la pobre Marisol le dice a César Lucas, si necesitas mi ayuda, cuenta conmigo. Sí.
3: El estruendo, digo, respecto a los criterios de censura que representaron las fotos de los marqueses de Urquijo asesinados.
2: Claro, claro.
3: Que es de una brutalidad y no podían ser más explícitas.
2: Eso no se puede publicar ahora.
3: Pero lógicamente, claro. ¿No?
0: Sí, sí, es bueno, que la mitad... Es que...
3: Y habéis mencionado a Franco, pero recordad que Interview publica las fotos de la agonía de Franco estando vivo, Franco.
0: Estando vivo, sí, sí.
1: Pausa. No, pero es Interview, no puede ser Interview, no, es el 76.
2: La revista.
1: Estás confundiendo.
2: La revista, se llamaba La Revista, que es eso que monta Jaime Peña Fiel.
1: Es anterior, claro, pero no es Interview. Interview nace en el 76.
2: ¿En La Revista?
4: Bueno, pero es que para algunos Franco es inmortal. Igual es el caso.
3: Para mí es inmortal.
4: Minuto, ahora mismo volvemos. Callad.
5: Más de uno en Onda Cero.
6: Onda Cero Barcelona, la teva radio.
7: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
8: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
9: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
10: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
11: Bon dia, el Barça farà aquesta tarda a 4:45 l'entrenament oficial a l'Uvel Stadium d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Abans, a 4:45, l'entrenador Pere Romeu, la capitana Alexia Putellas i Caroline Graham Hansen oferiran la roda de premsa prèvia. L'extrem noruega ja té l'alta mèdica i és la principal novetat en l'expedició blaugrana que va arribar ahir a la tarda a Oslo. Irene Paredes també ha viatjat, però serà dubte fins a darrera hora. El Girona fa aquest matí l'últim entrenament abans del transcendental partit de demà contra l'Elche, on els blanquivermells es juguen la permanència a primera divisió. Després de la sessió preparatòria, Mitchell, que manté el dubte d'Alejandro Francés, farà la roda de premsa prèvia. Avui també s'entrenen el Barça i l'Espanyol, que s'enfrontaran demà al València a Mestalla i a la Reial Societat a Cornellà al Prat, respectivament. Després també escoltarem a Hansi Flick i a Manolo González. Qui ja ha parlat ha estat el president electe del Barça, Joan Laporta, i ha carregat durament contra Florentino Pérez.
12: Y en este sentido, en esa rueda de prensa, se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica, diciendo falsedades respecto a un tema, afirmando cosas que no son, que además están sub judice. Pensé que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados.
11: I és que hi haurà eleccions a la presidència del Real Madrid. Enrique Riquelme serà rival de Florentino Pérez, un Riquelme que ja ha enviat el mail a la Junta Electoral del Club Blanc comunicant que es presenta. Ara té de termini fins demà per dipositar l'aval de 187 milions d'euros. Avui arrenca el Telecom Center d'Atenes la Final Four de bàsquet amb la disputa de les semifinals. Obrirà foc a les 5 el partit entre l'Olympiacos i el Fenerbahçe, mentre que a les 8 s'enfrontaran el València Bàsquet i el Real Madrid. I en handbol, els dos equips catalans disputen avui a la mateixa hora, a les 9 del vespre, els seus partits corresponents a la 29. Novena i penúltima jornada de la Lliga Sobal. El Freking Granollers, qual classificat, ho farà a domicili davant el Bidasoa, mentre que el Barça, ja matemàticament campió, jugarà a la pista del Torrelavega.
6: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
13: Avui a la ciutat parlarem de les persones grans i és que la setmana que ve arrenca Fira Gran, el saló en el que l'envelliment actiu és el gran protagonista. Una edició centrada aquest any en els cuidadors no professionals.
14: També tindrem a l'estudi el Xavi Casinos amb un nou secret de Barcelona i prepararem aquest cap de setmana llarg amb els plans que ens portarà la Mercè Ruiz de la Fuente. Com cada divendres, el Pol ens posarà a prova amb els seus soniditos i el Lluís Soler ens plantejarà un dels dilemes més absurds de la temporada. Acabarem un divendres més recordant els millors moments del programa a la ràdio que et mereixes.
13: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
6: La ciutat, amb Míriam Franc. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya.
15: Viu la teva experiència a l'hora que

0: Com a mínim aquesta s'entén.
1: Sí, sí, home.
2: Tota la guagua...
1: Per això és la, na, més, na, na, això és la més exitosa.
3: Has d'escoltar molt i vas entenent.
0: Sí, però bé, les cançons les has d'entendre la primera, no?
4: Però ha anat vocalitzant
0: sí,
4: més.
0: Sí, ha anat millorant. Però vaig veure un reportatge que era perquè és l'estil. No que ell parli així, ni molt menys, sinó és l'estil de música, que és un estil que es menja síl·labes, paraules...
4: Mira.
0: Això és el que deien...
1: Al final és com quan te'n vas a viure a l'estranger, no? Sents parlar l'idioma i tal, doncs al final l'entens, no? Doncs
0: sí,
1: això,
0: sí.
1: El que passa a la curiositat és que és el mateix idioma.
0: Batbanisenc.
1: Sí, exacte.
0: Vinga, Pol, per què ens poses el batbanisenc?
3: Bueno, estem escoltant la cançó de BTR Mass Photos. Aquesta porta el nom del propi àlbum, que va treure el 2025 i que és a dia d'avui un èxit mundial. I és que comença a Barcelona la seva esperada gira, on tindrem concerts avui, 22, i demà, 23 de maig, i també farà 10 concerts més a Madrid, que comencen el 30 de maig i finalitzen el 15 de juny. Aquesta gira s'ha convertit ja en un dels grans esdeveniments musicals de l'any i el concert d'aquesta nit a l'Estadi Olímpic dona el tret de sortida, després que l'artista hagi venut més de 600.000 entrades en aquesta gira, demostrant l'enorme fenomen global en què s'ha convertit. Precisament aquesta cançó s'ha convertit en un himne per als seus fans perquè transmet la idea d'aprofitar cada moment abans que es converteixi només en una fotografia o un record. Barcelona serà avui el centre d'atenció musical, amb milers de persones arribades d'arreu del món per veure el primer concert d'una gira que promet ser històrica i que confirma una vegada més l'impacte internacional de Bad Bunny dins la música urbana actual.
0: Quant deu costar una entrada per Bad Bunny?
1: Ostres, doncs l'Anna ens ho podrà dir, no?
4: Una pasta, però saps què passa? Que ha passat un any i per mi ha prescrit, llavors ni me'n recordo, t'ho dic en sèrio.
1: Un any ja ha passat des de que...
4: Sí, sí, sí, les vam comprar que, fa un any, sí, sí.
0: Més de 100 euros, entenc?
4: Sí, sí, no, jo crec que sí.
0: Posem-li 100 euros.
4: Sí. Segur, 100 euros segur. Ara no recordo si 105 o 110.
3: Jo tinc un amic que l'ha fa dos dies i li ha costat anar a Madrid, l'hotel i el Bad Bunny, menys de 300 euros.
4: I no l'han estafat?
0: No, no entrarà, ja t'ho dic.
4: Ja veuràs que quan entri li diran, amigo, esto es un QR.
3: És d'un amic segur, que no va fer.
4: Ah, vale.
0: Doncs deixaran de ser amics. Bueno, 60 milions d'euros, vull dir...
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Les de 100 euros, que hi haurà
4: que costen més.
1: Les de primera fila, les del... No, home, i tant.
4: Per això s'ha allotjat aquí a Barcelona a l'Hotel Mandarín, perquè, clar, està forradíssim.
0: I tu creus que l'ha pagat?
4: Ja, el deuen convidar i tot, no? Ah. Ja. Que això fa ràbia, perquè fa els rics els conviden a coses, com els pobres.
1: Això és indignant.
0: Que paguin més.
4: Clar, exacte.
0: Ah, totalment. Doncs, escolta, enhorabona a tots aquells que aneu a algun dels concerts de Bad Bunny.
1: S'ho passaran
0: perquè,
1: bé,
0: de veritat,
1: segur.
0: Que segur que serà tot un espectacle. Quan vas tu, Anna?
4: El 7 de juny.
0: El 7 de juny.
4: Em demano festa el 8 de juny. Ja, us
0: home, clar, sí.
1: Clar, tot planificat.
0: Evidentment, no estaràs aquí l'endemà si és a Madrid.
1: Imagina't que toca matinal, no?
4: Oh, no, moro. Directament em moro.

0: Des de Madrid, connexió en
1: sí,
0: directe.
1: Sí, per què no?
0: Molt bé, doncs tota una festa que farà aquesta nit el Bad Bunny durant tota aquesta gira. Què preguntes a l'audiència? Si tenen entrades pel Bad Bunny?
2: No, avui és que toca Lluís Soler. És divendres i com cada divendres traslladem el dilema que ens plantejarà Lluís Soler d'aquí a poc més d'una hora. I el Lluís es va superant en quant a absurdesa i a nosaltres
0: avui
2: que ens encanten els dilemes
0: absurds. Però avui és el més absurd de la temporada.
2: Sí, probablement. Està disputada la cosa.
0: És que no li veig
2: sí
0: dilema,
2: que...
0: però bueno.
2: Jo tampoc, però és que el dilema... O sigui, el Lluís ja ha trobat.
0: Crearà,
2: avui la protagonista és la rentadora.
0: Ves pensant, Anna.
2: Los hermanos Salazar. Los hermanos Salazar, que li van dedicar doncs, aquesta cançó a la lavadora. És,
0: Robert
2: la
0: Carlos al de este cuerpo.
2: No, home, no, home, los chunguitos. Bueno, que això no són los chunguitos, són los hermanos sí. Salazar, però sí, sí, sí, sí. Tenen d'aquestes cançons que són... No serien precisament un exercici
0: cançons
2: de lírica i de profunditat, no? Però enganxen, eh? Sí. Acabes cantant la lavadora. Són tremendos. Són tremendos. I és que, mira que és senzill utilitzar la rentadora, eh? Poses la roba, poses el detergent i el suavitzant, on toca, tanques la porta del tambor i au. Doncs aquí també hi ha vist el dilema al Lluís. I el dilema que té al cap el nostre amic Soler té a veure amb el posar el detergent i el suavitzant. I és el següent. Quan poseu la rentadora... On poseu el detergent i el suavitzant? Els calaixets, en principi destinats per aquesta funció, o directament al tambor, deixant de banda les pastilles de rentat, que evidentment van directament al tambor. Però si renteu amb gel, amb crema, amb sabó crema, el poseu als calaixets o directament al tambor. Vinga, va, notes de veu, al WhatsApp del programa 676-760908, detergent líquid als calaixets o al tambor.
0: La cara de l'Anna és un quadre.
2: És espectacular, és espectacular.
0: No.
2: Mira, perquè l'Anna s'ho vagi pensant.
0: Vinga,
2: també,
0: vale.
2: I perquè comprovem si dona de si el món de la rentadora, fins i tot se li ha dedicat una xirigota. La camisa.

0: Xule, és que no té més complicació. El sabó es posa a dalt. És que...
1: Que didàctic. M'agrada molt aquesta cançó.
2: És espectacular. És espectacular.
1: Jo he de resoldre, de respondre el dilema. Jo...
2: Resoldre,
1: Resoldre, sí. Us dic la solució. No, perdoneu. Responc. El líquid el poso al caixet. A la caixet. Sí. Ho faig normal. Ho faig tal qual com ha dit la Xirigota. El detergente en el grande, el suavizante en el chiquitito.
0: Exacto. Y si quieres prelavar, donde pone el EJ,
1: pues claro, elegía, sí, ya tú diu. El que sí que a vegades faig servir detergent en tires, com així com per, en un moment ecològic de la meva vida, dic així no contamino, perquè
0: molt bé,
1: pues,
0: molt bé.
1: I llavors aquest sí que va dins del tambor.
2: Clar, les tires van a dins, com les pastilles.
0: Però si és però, líquid.
1: Si és líquid, ja. I la gent que ho posa dins del tambor, el líquid, que el posa amb el tap, allà.
0: Sí, senyora, fan aquestes coses tan rares.
2: Amb el tap, o com si fos una amanida, no? Comences a...
1: Home, però allò pot ser un merder, perquè pot regalimar.
0: Doncs li preguntarem al Lluís com s'ho fa, perquè clar, jo aquí no veig dilema.
2: Aviam, no,
0: però potser vosaltres sí que el veieu. Potser ara diu, què dius, el cajetín no serveix per res. Jo obro i fico tot el que haig de ficar i ja rentarà.
2: Està l'enginyer o el dissenyador que va crear els calacets i el conducte, això, plorant. Sí, sí.
0: Quan poses el líquid al tambor, muer un angelito.
2: I tant.
0: És que per això està fet. Doncs vinga, com ho feu vosaltres? Notes de veu al 676 76 09 08. Mentrestant, Anna, repassem l'actualitat.
1: Som-hi.

0: Comencem a conèixer ja la lletra petita dels pressupostos d'aquest 2026, que s'eleven fins a una xifra de rècord històric per invertir en serveis i despeses públiques.
1: Els acords econòmics veiem que només s'ha modificat un 1% dels pressupostos.
0: Estem escoltant en directe la consellera Alicia Romero des del Parlament de Catalunya.
1: Per tant, no estaven tan lluny, o aquí hi ha hagut alguna mena de tacticisme polític, perquè al final només ha estat un menys d'un 1%, no? Un 0,8, crec.
2: Bé, el que avui hem presentat...
0: Ara, si la consellera abans era una pregunta d'un periodista.
2: El que hem acordat amb Esquerra Republicana i els Comuns és aprovar aquests 49.000 milions d'euros, aquest pressupost global de la Generalitat. Hi ha un tant per cent molt important, per sobre del 80, que està ja molt condicionat un cop et poses a treballar el pressupost, perquè cal fer front a les despeses del capítol 1, dels salaris i nòmines dels treballadors públics, bombers, mestres, metges, agents rurals, bombers, i per tant això ja està molt condicionat. També la despesa corrent que tenim a la Generalitat, que és molt de compromisos adquirits, i per tant el marge que tens de negociació no és d'aquests 50.000 milions d'euros. En tot cas, jo vull insistir, Esquerra i els Comuns s'han compromès a votar tot el pressupost, aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents. Nosaltres estem satisfets d'aquesta negociació, una negociació, insisteixo, exigent i que millora el pressupost i que, com he dit, s'haurà d'aprovar, i l'aprovació serà del conjunt i, per tant, d'aquests 50.000 milions d'euros que presentem avui.
3: Bon dia, Montse Martí de RAC1. Jo volia preguntar-li si hi ha una partida...
0: Doncs, seguint aquesta compareixença de la consellera Romero, està el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Míriam. Doncs sí, anem per parts, perquè realment té dues parts diferenciades, aquest pressupost. El pressupost inicial, el que comentava ara la consellera Romero, que frega els 50.000 milions d'euros, són concretament 49.100 milions d'euros per invertir en serveis, en despeses públiques, i que realment és exactament igual que el presentat al mes de febrer, quan el govern els va haver de retirar, recordem, per no aconseguir el suport d'Esquerra Republicana. Això suposa un increment, això sí, respecte als del 2023, presentats per Esquerra Republicana, del 22%. En aquest cas, en aquestes xifres macroeconòmiques que no varien en aquest pressupost macro, salut, educació i drets socials segueixen sent els departaments que més creixen respecte al 23. En aquest sentit, les dades macro, com comentem, no varien ni una coma, tot i que el context internacional ha canviat i molts dels darrers, en aquests darrers mesos, no, però això no fa variar els comptes catalans. La diferència o la novetat arriba en aquests pactes tancats amb Esquerra i amb els Comuns, que permeten sumar aquest 2026 en aquest pressupost d'aquest any un total de gairebé 900 milions d'euros. Uns 300 milions que formen part de la renegociació d'aquesta actualització de l'acord tancat amb els Comuns al febrer, d'uns 300 milions d'euros, però que sí que estan inclosos en aquests 49.100 milions d'euros. La novetat que s'ha acabat de tancar aquesta setmana és l'acord amb Esquerra, que permet sumar aquest 2026 un total de 500 milions d'euros, que estan apartats i que se sumaran en disposicions addicionals, tal com en aquest tràmit, en els diferents tràmits parlamentaris que es duen a terme aquí a la cambra catalana. I un acord important és el que estem pendents, a veure si s'acaba tancant o no, és amb el sindicat educatiu. Ja ho saben, estan en vaga des de fa molt de temps. Romero diu que estan oberts des del govern a modificar algunes partides sense especificar quines, en el cas que s'arribi a un acord per millorar els sous dels docents. Per tant, el pressupost presentat al febrer pel govern i acordat en aquell moment amb els Comuns no varia en ninguna coma. La gran novetat és que s'inclouen aquests 500 milions d'euros acordats amb Esquerra Republicana aquesta mateixa setmana.
0: Doncs, Ricard Jiménez, donaràs més informació al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Gràcies, Ricard.
4: Adéu, Miriam, gràcies.
0: Pel que fa a les reaccions de la resta de partits, Anna, Junts per Catalunya i el Partit Popular no veuen cap millora en aquest projecte de pressupostos respecte al que es va tombar al febrer.
5: Sí, per això consideren que aquests 3 mesos d'espera han estat una pèrdua de temps. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i Juan Fernández, del PP.
6: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
7: El govern presenta com un gran acord pressupostari el que és en realitat una autèntica estafa política. una enganyifa monumental.
5: El PP ja ha dit que presentarà una esmena a

0: Posa llum sobre una realitat invisible, punxant i de màxima urgència social, la situació de les cuidadores i cuidadors no professionals, un col·lectiu que té majoritàriament un marcat rostre femení. Parlem de filles, esposes i germanes que, sovint, sent també persones grans, assumeixen la responsabilitat de cuidar d'un familiar dependent, carregant a l'esquena un fort impacte físic, emocional i també social.
1: Juli Simón, director de Fira Gran i de la Fundació Fira Gran, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ho hem explicat a grans trets a la introducció, però explica'ns què hi podrem trobar en aquesta edició de Fira Gran.
2: Pues moltíssimes coses. D'entrada, des de concerts de violí, teatre, poesia, ball, xerrades, fer manualitats, caminar, sardanes, ioga, tai chi, etc, fins a aquestes 300 activitats que comentaves, i després també temes per reflexionar, per pensar, per reivindicar, que és tot el que hi ha dintre del que són les dues àgores que tenim, l'àgora de la gent gran i l'àgora de les entitats. I, per tant, hi ha com aquest ventall d'activitats per poder allò passar-s'ho bé, i alhora també tens una finestreta única on buscar solucions a aquelles realitats que tens que trobar, no? És allò, necessito ajudes tècniques, necessito una ajuda per rehabilitar no sé què, etc. No? Llavors hi ha moltes empreses i entitats i administracions que presenten les solucions a molts dels problemes que tenen les persones grans.
0: Una proposta amplíssima i per tots els gustos d'una Fira Gran que compleix la seva 27a edició. Juli, quan mireu enrere, com ha canviat el perfil de la gent gran a Catalunya? Què demana el visitant de Fira Gran avui dia que abans potser no es plantejava?
2: Bueno, ara jo crec que el que ha canviat és unes persones grans més reivindicatives, més coneixedores dels que són els seus drets i per tant, és una persona gran diferent de fa 27 anys, val? Amb una esperança de vida molt més baixa, amb un nivell d'estudis diferent i en un nivell de coneixement sobre drets molt diferent, no? Llavors, jo crec que la gent gran avui en dia és una gent gran que té molt clar que vol participar social, cultural i de totes les maneres a la societat, que creu que està invisibilitzada i que reivindica constantment diferents temes, no? Com des de l'edatisme, de dir, escolta, tracteu-me, no em discrimineu per l'edat, vale? Fins a temes, altres temes com la bretxa digital, no? És allò de dir, no em poseu traves per aconseguir jo certs serveis perquè la meva capacitat digital és aquesta o aquella, no? És una gent gran diferent i molt coneixedora dels seus drets, diria jo.
1: L'eix central del debat d'aquesta edició és la situació dels cuidadors i cuidadores no professionals. Per què és tan important fixar-nos en aquesta figura i reivindicar-la?
2: I te l'explico, i per què a Fira Gran, no? Perquè fins fa, precisament fa 20 anys, vull dir, els cuidadors que cuidaven a persones eren cuidadors amb una edat adulta que cuidaven a gent gran, val? Ara, des de fa potser una vintena d'anys, cada vegada més són persones grans que cuiden altres persones grans. Filles que tenen 70 anys que cuiden a la seva mare de 95. Filles que tenen 80 anys que cuiden al seu pare de 105. Val? I això fa que sigui una realitat que ens preocupa perquè no està estudiada i no està reconeguda com un problema que hi ha a la societat, que és una gent gran que s'ha trobat sense saber-ho com a cuidador, amb unes estructures familiars diferents, perquè els fills estan fora, són persones grans soles, i per tant no tenen el recolzament, i el que intentem a Fira Gran és donar visibilitat a aquesta realitat i la solució, alguna de les solucions que existeixen i que poden ajudar aquestes persones grans que cuiden altres persones grans.
0: La realitat és que aquesta figura té nom de dona, filles, esposes, germanes o netes. Com a director de la Fira i de la Fundació, quina radiografia en feu d'aquest viatge de gènere i per què segueix sent un treball tan invisibilitzat?
2: Bueno, per una banda, és bo, vull dir, perquè significa que la gent viu més anys i, per tant, que tinguem una esperança de vida més llarga, que les dones viuen més anys que els homes, això està claríssim, i que el rol de cuidadora encara recau en la dona i que en aquest tipus d'activitat, com és el de cuidador, val? El tenim ja que posar en femení perquè cau al 100% amb la dona. La radiografia seria dona gran que cuida a home o dona gran, val? I que estàs 7 dies a la setmana cuidant-lo,

0: i 24 hores al dia i que no coneix els instruments que li poden donar cert respir en aquesta tasca que acaba generant angoixes, depressions, sentit de culpabilitat si en un moment donat tens un moment de lleure, etc, etc. No? Llavors, jo la radiografia la faria d'aquesta manera.
1: Clar, i la pregunta del milió és qui cuida el cuidador? I sobretot, important això que has dit, aquests instruments de respir, quins són, Juli?
0: Bueno, cada vegada més les administracions i algunes entitats, val, estan recolzant aquests cuidadors no professionals i sobretot els cuidadors més vulnerables, que són moltes persones grans, val, i els hi donen allò, el que, diversos programes d'ajuda, no? A vegades és una ajuda puntual, a la vegada és, escolta, doncs, porta el teu pare, la teva mare, la teva tieta o qui sigui i et deixem allò un centre de dia o un espai, val, on el tractarem bé i no et preocupis, agafa 15 dies, etc. Llavors, estan començant a sortir en diverses administracions, sobretot en l'àmbit local, ajudes pensades en aquestes persones. El que passa que les persones mateixes no les coneixen. I per això, Fira Gran, també volem aproximar aquesta informació a les persones cuidadores no professionals grans.
2: Juli, ja per acabar, posa't en la pell d'una d'aquestes cuidadores que potser ens està escoltant, aclaparada pel dia a dia i que dubta si apropar-se o no a la fira. Quin missatge directe li enviaries? Què s'endurà si decideix visitar Fira Gran?
0: Informació. Informació de molta utilitat per la seva, per el seu dia a dia, per la seva salut, per la seva possibilitat de poder compaginar una vida de cuidadora amb una vida personal. I, per tant, allò, vindre a Fira Gran, jo crec que a aquestes dones cuidadores grans li poden obrir els ulls per moltes coses que en aquests moments no veuen, perquè estan angoixades, perquè estan deprimides, perquè estan totalment absorbides en la cura i en l'atenció de la persona que estan cuidant.
1: I és que ja se sap, que la informació és poder. Recordeu, del 27 al 29 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet. Juli Simón, director de Fira Gran, com sempre, un plaer parlar amb tu.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
3: A Onda Cero, la ciutat.

0: El pròxim 27 de maig tancarà la temporada 2025-2026 del cicle Palau 100 del Palau de la Música Catalana el reconegut director Ivan Fischer amb la Budapest Festival Orquestra, definida com una de les millors orquestres de recent creació. El concert oferirà dues obres de grandiositat expressiva i profunda càrrega emocional, la Sinfonia número 3, Renana, de Robert Schumann, i l'escena final de l'acte 3 de la Valquíria de Wagner. Avui tenim amb nosaltres el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, per donar-nos més detalls d'aquests concerts. Joan, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què podem explicar de la Budapest Festival Orquestra?
1: Bé, la Budapest Festival Orquestra és el somni d'un director, que és el seu Ivan Fischer, que és el director i fundador, que el 1983 va voler plasmar tot el pensament sobre la seva idea de com ha de ser una orquestra en una orquestra de nova creació, on pogués tenir la metodologia de treball d'intensitat, de màxima exigència, de màxima qualitat, i aquest somni l'ha portat a que quan s'han fet rànquings de les millors orquestres del món, totes, sempre, aquest rànquing sempre inclouen les orquestres històriques que tenen una gran tradició, Berlín, Viena, Amsterdam, Chicago, Nova York, Londres, però en aquest rànquing sempre s'hi cola, com l'orquestra de més jove creació, l'orquestra del Festival de Budapest. Per tant, l'oportunitat de sentir una de les millors orquestres del món, que és la més jove en haver-se creat, la que té aquesta, diguem, novetat. Mm-hmm. I això, doncs, és un element d'interès.
0: I què poden destacar del seu director, l'Ivan Fischer?
1: Ivan Fischer és, per mi, un dels millors directors del món. És un habitual de la Filarmònica de Berlín, de la Filarmònica de Nova York, d'Amsterdam, però, a més, de ser un excel·lent director, és un pensador i és un home que vol portar a la pràctica els seus projectes. Per això, en lloc de vincular-se amb una d'aquestes grans orquestres històriques, va voler crear el seu propi projecte. Les seves interpretacions, per un costat, de Mahler, són absolutament referents,

0: però també ho són de Wagner. Ell ha muntat el Festival Wagner a Budapest, que competeix amb el de Bayreuth, i s'ha convertit en un gran especialista en la música de Wagner.
1: Qui tingui l'oportunitat d'anar a aquest concert, a què ha de parar atenció?
0: Bé, ha de parar, en primer lloc, a la tercera sinfonia de Robert Schumann, que en realitat és l'última, els números estan canviats, l'última que va escriure, i és la més optimista i la més positiva de les seves sinfonies. Ell va dir, vaig a fer una sinfonia que vull que agradi, vull que connecti. I és molt contrastada, com és la música de Schumann. Hi ha moments molt alegres i altres més introspectius, però sense dubte molt, molt, molt brillant. És la música aquesta que estàvem escoltant de fons quan començàvem a parlar, i és una música que a vegades penso que podria haver servit per música de pel·lícules, també. Aquesta és la primera part del concert, i a la segona, doncs, Ivan Fischer ens porta el seu ben molt conegut món de Wagner per presentar el final, l'escena final, l'escena del foc màgic, una de les escenes més mítiques de tota la història de l'òpera, que és el final de l'òpera La Walquíria de Richard Wagner. Aquest serà és un final molt, molt especial, on voten el déu dels déus, es despedeix de la seva filla estimada encerclant-la amb un cercle de foc i deixant-la dormir fins que un heroi pur la salvi. És romanticisme portat a l'extrem. Una altra vegada comencem amb un romanticisme més transparent, més directe, més simple, per anar als elements més tràgics i complexes del romanticisme. Un concert que estic segur que qui vingui gaudirà moltíssim, perquè és una música orquestral que arriba moltíssim i connecta i provoca un gran impacte en tothom qui ho gaudeixi.
1: Doncs ja sabeu, el proper 27 de maig Ivan Fischer tancarà la temporada del cicle Palau 100 del Palau de la Música Catalana. Joan Oller, director general del Palau, moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Moltes gràcies.

0: A Onda Cero, la ciutat.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: A Onda Cero, la ciutat.
2: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, bon divendres, bon cap de setmana.
0: Et vas a veure el Bad Bunny avui o què?
1: No, no vaig, ja en tinc prou amb la turra que em foten les meves filles al cotxe amb aquest pàjaro. No el suporto, de veritat, perquè...
0: Però ha de ser un espectacle, eh?
1: Digo, Ari, Claudia, per favor, això
0: tenim
1: què?
0: Tenim temps
1: això?
0: De fer una ràdio que
1: per
0: no
1: deixes favor, això,
0: aquest...
1: això.
2: Home,
1: home, per favor, home, que el senyor no està cantant, per favor. Home, això fa mal als oïdes. I vinga, i...
0: Has de reconèixer que fa un espectacle.
1: Calladita! Jo que he viscut als anys 80... El zènit de la música, rock, pop, electrònica, posa-li el que vulguis i ets a sentir això. Però clar, aquestes nenes, què fem amb elles? M'acaba de donar les notes, la gran, matrícula d'honor.
0: Què dius?
1: I
0: doncs deixa-la que escolti Bad Bunny i compra-li entrades
1: per negar. No li puc negar, sobretot perquè...

0: Els va, pitjors va, temes va, són...
1: Si estàs ballant.
0: Són els del principi.
1: Sí, sí.
0: Hey. Però jo és que, de veritat, tinc urticària, o sigui, el sento i no puc amb ell. Ho lamento molt. Ho
1: però has de reconèixer
0: molt,
1: que és un espectacle. Vinga, espectacle que veurem dissabte al Barça Femení.
0: Perdona, espectacle, jo que l'any que ve no pagaré el primer any de, d'universitat, em surt gratis per la matrícula d'honor, que això també ha de formar part de l'espectacle.
1: Ara li diré a la meva filla que s'espavili, que vull que em surti gratis.
0: Home, estic molt content, molt feliç.
1: Home, clar, home, ja pots estar-ho.
0: Volia treure una mica de pit de papi orgulloso. Va, vinga, Tim, doncs ja, sí, sí. Va, Barça, l'Olímpic de Lió. Van arribar ja a la tarda a la capital noruega, on demà juguen la final de la Champions femenina, concretament a l'UVL Stadion, partidàs contra l'Olímpic de Lió. Els dos reis d'Europa s'enfronten cara a cara. Aquesta tarda entrenament, com et dic, en aquest escenari, l'UVL Stadion, a 4:45, abans les rodes de premsa prèvies de l'entrenador Pere Romeu, la capitana Alexia Putellas i Carolin Graham Hansen. L'extrem noruega, per cert, ja té l'alta mèdica i ha estat la gran novetat en l'expedició blaugrana, que va arribar ja a la tarda a Oslo. Irene Paredes també ha viatjat, de moment és dubte, ho serà fins a darrera hora, i un Barça que buscarà demà la seva quarta Champions. M'agrada la reflexió al respecte de Mapi León.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos por y para que salga, ¿no? O entrenamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender.
0: La demà serà la setena final de la Champions que jugarà el Barça femení. Atenció, és una bestiesa aquesta dada, però és que encara hi ha una més forta, que és la sisena consecutiva, és a dir, les últimes sis finals de la Champions femenina estava al Barça. Recordem, n'ha guanyat tres i n'ha perdut d'altres tres, de totes aquestes set que disputarà amb la demà.
1: Vinga, Pep Guardiola deixa el Manchester City.
3: Ho haig d'admetre públicament, deixo el City. Estic
1: però
3: cansat.
1: Això fa dies que es diu, no?
3: Sí, però és oficial. Jo el vull ser seleccionador de Catalunya, però no ens deixen.
0: Bé, City, Guardiola es trenca aquesta relació idíl·lica de 10 anys, una dècada ha estat entrenant Pep Guardiola i avui ha anunciat al Club Citizen l'adeu del tècnic de Santpedor, tècnic que ha aconseguit 20 títols amb aquest equip, amb un projecte espectacular i que s'acaba de la millor manera possible, és a dir, a l'alt de la competició, tot i que no ha pogut guanyar la Premier League, que ha fet un vídeo molt maco, ell, acomiadant-se dels aficionats Citizens, en la que ha dit que no em preguntis les raons per les quals marxo, no hi ha raons, però dins de mi sé que és el moment, no hi ha res etern, i si ho fos, doncs em quedaria, continuaria aquí. Més enllà dels títols, les victòries, els gols, etc., jo crec que amb Guardiola doncs, marxa un entrenador que ha marcat una època, que ha marcat petjada no només al City, sinó també a la Premier League, i el futbol allà no el tornaran a veure d'una manera doncs, abans de l'arribada del tècnic de Sant Pedro.
1: Mentrestant, dia de prèvies
0: sí,
1: pels equips catalans de la Lliga.
0: Demà és un dia de no aixecar-te del sofà i de dia, tarda, nit de fortes emocions, perquè després de la Champions, és a les 6 la final, recordem entre el Barça i l'Olímpic, a les 9:45 es juguen els partits de decisius de la Lliga, l'última jornada, i entre ells el més destacat és el del Girona, que rep l'Elxa Montilivi amb la permanència en joc, necessiten guanyar per salvar-se, tot el que no sigui això serà baixar a segona divisió. Últim entrenament dels gironins aquest matí, amb el dubte encara d'Alejandro Francés, i dubtes molts, perquè al final és una situació molt complicada la del Girona, necessiten aquesta victòria i a més a casa. Roda de premsa de Mitchell, que s'està fent justament, ha començat ara mateix, avui també s'entrenen Barça i Espanyol, que s'enfronten demà al València més tard i a la Reial Societat a Cornellà al Prat respectivament. També escoltarem a Hansi Flick i a Manolo González. Qui ja ha parlat ha estat Joan Laporta per contestar contundentment a Florentino Pérez, que recordem va dir que va acusar el Barça de corrupció arbitral arran del cas Negreira i també al club blaugrana de robar-li 7 lligues. Doncs Laporta no s'ha mossegat la llengua.
4: Jo, mentre no utilicen el Barça per tapar sus problemes, jo lo respeto. Cuando utilicen el Barça, entonces reaccionamos. Y en este sentido, en esa rueda de prensa, se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica, diciendo falsedades respecto a un tema, afirmando cosas que no son, que además están sub judice. Pensé que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada, y esto pues

0: les tiene pues muy preocupados y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable y la mejor manera es encender el ventilador de las misèries i tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no?
1: Doncs aquest mateix matí ja li ha contestat a l'entrenador del Madrid, Arbeloa.
2: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que se referirá al caso Negreira y bueno, nosotros seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado durante muchos años el fútbol español, que todavía pues incluso después de abrirse una investigación muchos árbitros que estaban relacionados con ese caso han seguido arbitrando. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales y yo creo que las tenemos, es nuestra responsabilidad seguir denunciándolas.
1: Que miri al costat a la banqueta perquè el delegat del Madrid, recordem, és un dels àrbitres que estava precisament a l'època Negreira, que arbitrava, que és Carlos Mejía Dávila, la dona del qual és una de les presidentes del Comitè Tècnic d'Àrbitres i la responsable dels àrbitres del futbol femení. En fi, el cert és que Arbeloa també ha confirmat que no seguirà la temporada que ve com el Real Madrid, no. El Real Madrid ni tampoc com a ajudant de Mourinho, que serà el proper entrenador. Això depenent del que passi a les eleccions, perquè efectivament eleccions a la presidència del Madrid n'hi haurà, perquè ahir Enrique Riquelme va enviar ja el mail a la Junta Electoral del Club Blanc comunicant que es presenta. Ara té de termini fins demà per dipositar els 187 milions d'euros.
3: Vinga, acabem amb notícies de l'àmbit poliesportiu.
1: Dues cosetes ràpides. En bàsquet, avui arrenca la Final Four, es juga al Telecom Center d'Atenes, amb dos partits espectaculars. El primer Olympiacos Fenerbahçe a les 5 de la tarda, més tard a les 8, Derbi ACB. Bé, s'enfrontaran el València Bàsquet i el Real Madrid. Ja en vol, els dos equips catalans de la Lliga Sobal jugant avui els seus partits de la 29a i penúltima jornada de la Lliga Sobal. Tots dos comencen a les 9 del vespre. Bé, és horari unificat. El Freiken Granollers, que és quart, jugarà fora davant el Bidasoa, mentre que el Barça ja matemàticament campió jugarà a la pista del Torre la Vega.
3: Víctor Lozano, em costa que tu poses la rentadora.
1: Sí, home, i tant, clar.
3: Has escoltat el dilema d'avui?
1: Sí.
3: Vale, doncs a veure, tu poses el sabó al cajetín aquest, al
1: sí.
3: Calaixet, o al bombo?
1: No, jo vaig amb la boleta del bombo.
3: Ah, vale.
1: Sí, compro les
3: però
1: pastilletes
3: aquelles.
1: Però
3: si no hi ha pastilles d'aquestes i hi ha sabó líquid, on el poses?
1: Home, hi ha un departament dedicat per això, és a dir, hi ha la part del sabó i després hi ha el suavitzant
3: i el pelavado
1: i el pelavado i tires. No és molt això, però...
3: És que no hi ha el dilema avui, Gerard.
1: Lo de la boleta funciona molt bé,
3: és
1: un gran invent, no sembla massa ecològic, perquè al final aquell plastiquet no sé on cony acaba, però...
3: A la teva raó.
1: Probablement, per això després poso els pantalons i marco més del que convindria. I no me pongo relleno, eh? Però...
3: No m'he fixat mai. És veritat.
1: Deixes la boleta... La boleta del sabó, eh?
3: Bueno, ja...
1: Poses la roba, tanques, i tinc una parafernàlia per fer. Són 7 punts que haig de fer. Primer, boleta, perquè no em vull oblidar, perquè no la vull liar. Boleta, després la roba, després tanco rentadora, després suavitzant, després engego el rentat, depèn de quin vull posar...
3: Sí.
1: A la temperatura, perquè sí. Intento no posar-la molt calenta, eh?
3: No,
1: pam, pam, només a 30, 40 com a molt,
3: sí.
1: I li doy, pam, i ok.
3: Passaré la xirigota. La xirigota.
1: Set passos, set passos.
3: Víctor Lozano, bon cap de setmana. Tornem de seguida.
4: És la una, mediodia en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas tardes. La investigación sobre el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta ahora a su esposa, Sonsoles Espinosa. En su auto, el juez Calama detalla que el matrimonio comparte una cuenta bancaria que recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 de entidades bajo sospecha en el caso Plus Ultra. 500,000 procedieron de transferencias hechas desde la consultora Análisis Relevante. Juan de Dios Colmenero.
6: Se trata de una cuenta conjunta detectada y donde aparecen como titulares en Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa. Una cuenta bancaria que entre 2020 y 2025 2025. Según los investigadores, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama del tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra. En el auto de imputación de Rodríguez Zapatero en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional recoge que en dicha cuenta constan abonos de análisis relevante, la consultora del amigo del expresidente del gobierno, por un total de

0: natural i els municipis del voltant. Les autoritats alerten que la sequera i les altes temperatures poden incrementar el perill de foc. En cas de condicions meteorològiques extremes, creuen que és millor mantenir el parc totalment tancat. L'objectiu és reduir al màxim l'activitat humana en moments de risc elevat i facilitar les tasques de vigilància i extinció.
1: Vaga ficosa contra l'Ero a la planta de Viladecavalls.
0: Els sindicats qualifiquen la mesura d'inadmissible i denuncien que arriba en un context de bones xifres de producció i beneficis de l'empresa. L'aturada s'estesa a tots els torns i es mantindrà com a mínim fins a la pròxima reunió de negociació. La plantilla reclama millores en les condicions i compensacions més dignes per als afectats. L'Ero continua en procés de negociació i la xifra final de treballadors afectats podria variar.
1: Expliquem també que els experts reclamen més control sobre les armes blanques i alerten de la venda a benzineres.
0: Diversos especialistes en seguretat han demanat endurir la regulació sobre la venda d'armes blanques per reduir-ne l'accés fàcil. Consideren que no haurien de poder-se comprar en establiments com benzineres on actualment és possible adquirir-les sense prou control. Alerten que la situació pot afavorir l'augment de la violència entre joves i grups criminals. Segons els especialistes, el problema forma part d'una tendència més àmplia de banalització de les armes al carrer.
1: I acabem explicant que investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell.
0: La policia va rebre l'avís cap a 9:15 de la nit i fins al punt s'hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos, així com efectius del sistema d'emergències mèdiques. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés i els serveis d'emergència el van traslladar cap a l'Hospital Parc Taulí. A hores d'ara, la seva vida no corre perill.
1: Són notícies d'aquest divendres 22 de maig.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
7: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
1: Com cada divendres a aquesta hora descobrim un nou secret de Barcelona. Com sempre amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Què tal?
8: Molt bé.
1: On anem avui?
8: Al Pla de Pagar.
1: Ah, mira, molt bé, a prop.
8: Sí, perquè en allà resulta que al costat de la delegació del govern, que per cert hem de denunciar l'estat patètic que està aquest edifici, antiga duana, qualsevol dia caurà i tindrem un disgust, però igual, doncs mira, estem.
1: Denúncia feta.
8: El tema és que allà al costat hi ha dos fanals, que són dos quatre fanals que han de gaudir a Barcelona. Són aquests dos i dos altres a la plaça Reial.
1: Sí.
8: D'acord? La gent es pensa que els del Passeig de Gràcia i els del el Passeig de Companys també ho són, però no, són de Pere Falqués aquells. Però els de Gaudí són aquests. La qüestió és que en aquests del Pla de Palau, aquests dos, té una característica molt especial, és que estan a dalt de tot, hi ha una corona però invertida.
1: Ui, quin mal rotllo, no?
8: Eh que sí?
1: Sí.
8: Doncs això dona peu a interpretacions. Aquí, si hi havia algun

0: Tatxa gaudís davant d'una tomba, dona interpretacions a que és un missatge antimonàrquic.
1: No res de la maçoneria i aquestes coses, no. Aquests símbols no. Masònics.
0: Perquè Gaudí, a la seva joventut, en el moment en què va fer aquests fanals, doncs ell ja li anava aquest rotllo de liberals i coses d'aquestes. Després es va convertir en un catòlic fervent, bueno, una cosa tremenda, però en aquell moment era anticlerical i liberal. I aleshores és possible que fes una gambarrada d'aquestes, perquè just davant de l'antiga duana, avui delegació del govern, aquesta que està en ruïnes i que no pots ni entrar perquè igual se t'enfonsa, doncs davant hi havia el Palau Reial de Barcelona, que era un antic magatzem que va ser reconvertit en residència del virrei de Catalunya de moment, i llavors va ser Palau Reial. Per això es diu Pla de Palau, fa referència a aquest palau. I bé, ja estan les dos fanals de Gaudí, que tenen tres braços, i tenen aquesta corona invertida a dalt de tot, que és curiosa. S'assemblen molt els dos que hi ha a la plaça Real, però els de la plaça Real són anteriors, són una mica més grans, tenen sis braços, i aquests estan a dalt de tot, hi ha una mena de casc amb unes codebres, vull dir, és una altra cosa. Però, i aquesta és la plaça de Palau, va ser una certa simplificació de les de la plaça Real. N'hi havia quatre abans, hi havia dos davant de la Facultat de Nàutica, per cert, un lloc per visitar també, amb algun secret, i dos al costat de la delegació del govern, que són els que estan allà i que bueno, estan en millor estat, s'ha de dir, que la delegació del govern.
1: M'encanta quan els artistes fan servir la seva obra per enviar missatges, però que després no diuen, i potser aquests missatges arriben de forma errònia, que nosaltres estem aquí dient que potser és un missatge antimonàrquic i potser en Gaudí està pensant.
0: No, però millor és que no hi cabia del dret.
1: Exacte, que quedava millor boca avall.
0: I va dir, au, mira, som-hi.
1: Però bueno, ens quedem amb aquesta...
0: Però passem per allà, si ens hi fixem, doncs és un possible missatge antimonàrquic de Gaudí.
1: Doncs ens hi fixarem. T'ho prometo.
0: M'ho promets, eh?
1: Sí, sí, sí. Vinga, Xavi, ja sabeu que aquestes i d'altres històries les tens a Barcelona Secreta, al teu llibre. Que passis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Dilluns és festiu, segona Pasqua, així que tenim un cap de setmana llarg per endavant i si encara no teniu plans, no patiu perquè ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO d'Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i Met TV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Míriam. Molt bé, encantadíssima de tornar aquí amb propostes per tothom per aquest cap de setmana.
0: Has de portar moltes perquè tenim 3 dies per endavant.
1: Moltes, moltes. Jo crec que... I a més són molt variades.
0: Què és el que ens agrada?
1: Sí, jo crec que sí, que us agradarà. Jo alguna també l'he triat per tu.
0: Sí? Ai, que bé, això m'encanta. Vinga, per on comencem?
1: Doncs mira, si et sembla bé, comencem en cultura. I és genial. Que aquest cap de setmana tinc que parlar d'una exposició que està al Palau Martorell. El Palau Martorell present Icons, la gran retrospectiva del prestigiós fotògraf Steve McCurry. Uh-huh. Una exposició espectacular amb més de 150 fotografies que recorren més de 40 anys de la seva trajectòria professional. El públic hi podrà trobar algunes de les imatges més famoses de la història de la fotografia contemporània, inclosa la mítica fotografia de la nena afganesa, sí, reconeguda mítica pràcticament per tothom, i convertida en una icona mundial després de la seva publicació al National Geographic. Per la mostra va molt més enllà, Míriam. No ens quedem només amb això. I tinc que dir, perquè puc parlar en primera persona, perquè la vaig poder visitar aquesta setmana, uh-huh, i és que el recorregut ens transporta a Afganistan, a la Índia, a Pakistan, a Àfrica i a l'Orient Mitjà a través de retrats humans, escenes quotidianes, conflictes bèl·lics i moments carregats de moltíssima emoció. És una exposició realment brillant.
0: Que xulo.
1: Sobretot les mirades que tenen des dels adults, passant per tots aquests països tan emblemàtics i tan pobres també a vegades, mm-hmm, no? que reflexen aquí en la fotografia, i les mirades, hi ha un apartat per la mirada dels nens que realment és espectacular. O sigui, la veritat que és un

0: Jo crec que una de les coses més impactants de la manera de que McCurry treballa el color, la llum i sobretot el que deia, no, les mirades dels protagonistes.
1: Ja ho, ho diuen, la mirada és l'espejo de l'alma i per això una imatge impacta.
0: Jo diria que és una exposició que pràcticament sembla de cinema, no? Cinematogràfica, perquè realment el color, les sales on han exposat aquesta nena afganesa, que després han buscat, després d'uns quants, de molts anys, hem tornat a trobar aquella persona que ja no té aquella mirada, ni molts menys, tot el que deu haver passat aquesta...
1: Se li nota la cara tot el que ha passat,
0: Se li nota moltíssim. I la veritat és que, més de visitar aquesta exposició, si us apropeu al Palau Martorell, ja sabeu que és un dels edificis de Barcelona que s'ha considerat com un dels grans espais expositius de la ciutat. Per tant, ja sabeu que està al carrer Ample número 11. L'exposició s'ha fet tot just aquesta setmana i estarà fins al 6 de setembre. Per tot aquest cap de setmana llarg, crec que és una molt bona proposta.
1: I tant. Vinga, i continuem amb més cultura.
0: Doncs sí, mira, jo normalment no parlo ni de teatre ni de musicals, però aquest sí que m'ha agradat fer una petita menció.
1: I deixes l'espai a l'Edu,
0: Sí, m'ho permets.
1: I tant.
0: Perquè, vam poder assistir a l'estrena del Gran Gatsby al Teatre Victòria de Barcelona. Sí. Es va fer una premiere superxula. I és que és una producció, diguéssim, una obra totalment, perquè és el Gran Gatsby, el show, no? I és una producció elegant, visual, plena de glamour, que et transporta als anys 20. Vull dir, és algo diferent, Jo m'imaginava més un estil musical que, òbviament, recrea tota la història del Gran Gatsby, no? Però és totalment en dansa, no? Amb aquesta dansa dels anys 20, aquestes coreografies d'Amèrica, d'aquella època, no? Un espectacle que pràcticament es pot sentir dins d'una pel·lícula. Per tant, jo crec que val molt i molt la pena i m'agrada fer aquesta petita menció.
1: Doncs un altre pla per aquest cap de setmana. 13-18 minuts, tinc una gana que em moro a aquesta hora, Mercè. On em portes a dinar?
0: Doncs mira, sí, arribem a la secció del pla gastronòmic i és que aquest cap de setmana llarg és perfecte per descobrir terrasses, restaurants...
1: Home, amb aquest bon temps que fa, que s'espera molta calor aquest cap de setmana...
0: I tant que sí, em van dir que a partir d'ara ja estem a l'estiu. Doncs la meva ruta començaria pel passeig de Sant Joan, pel Paral·lel i la Barceloneta. Llocs de Barcelona molt diferents.
1: Perfectes per passejar, a més.
0: I tant. Doncs mira, al passeig de Sant Joan us recomano les Pilles Café, que és un espai agradable per fer un brunch, prendre un cafè especial o gaudir de plats saludables en una terrassa tranquil·la i molt de barri. Està al passeig de Sant Joan número 12.
1: I al Paral·lel?
0: Doncs mira, al Paral·lel podeu anar a Elche, un restaurant històric molt conegut pels seus arrossos i per mantenir l'essència del Paral·lel més clàssic i teatral, al carrer Vila i Vila número 71.
1: I a la Barceloneta?
0: Doncs si voleu acabar davant del mar, al Macamaca. Hamburgueses gourmet, ambient internacional i una de les terrasses més animades de la zona del port. Està al passeig Joan de Borbó, número 76, perquè no cal només menjar, sinó també descobrir diferents espais de la ciutat.
1: Totalment. Vinga, ara que tenim ja la panxa plena, ens portes a fer experiències diferents, que això és el que a mi m'agrada.
0: Doncs sí, jo dic que aquesta de moment, ja, aquesta per la Miriam i alguna més si he també portat. Però és que si sou d'activitat activitats originals, doncs aquesta és una d'elles. I és que el Museu del Ferrocarril de Catalunya ha preparat un escape room immersiu dins del mateix museu. Una experiència molt diferent on els participants han de resoldre enigmes relacionats amb el món ferroviari, envoltats de locomotores històriques i vagons originals. El més interessant, Miriam, és que tota l'activitat es desenvolupa dins d'un entorn real, convertint el museu en un gran escenari interactiu. Durant el recorregut es poden descobrir antics convois, locomotores centenàries i espais que habitualment ja impressionen només de visitar-los. És una activitat ideal per fer amb amics, amb família, adolescents i combina cultura, aventura i misteri. A on, us preguntareu? Doncs a la plaça d'Eduard Maristany a Vilanova i la Geltrú. No només és visitar museus, també es convertireu en protagonistes d'una aventura.
1: Mira, t'haig de dir que l'he fet aquest escape room.
0: I què tal? Jo sabia que
1: molt xulo, perquè a principi de temporada vam fer un programa especial aquí al Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú, ens van dir que farien un escape room, jo no me'l podia perdre.
0: Evidentment.
1: Una cosa més que recomanable, dins d'un vagó talgo antic i és una passada, així que aprofiteu i visiteu el museu, que de veritat val molt la pena. Jo no sabia que com era aquest museu i és al·lucinant veure
0: no
1: totes
0: vist,
1: les màquines antigues.
0: Doncs no l'he visitat, però...
1: Doncs una activitat més que recomanable per fer doncs amb tota la família.

0: home, amics.
1: Ho haurem de fer, i tant que sí.
2: I porto un estrès, Mercè, que no vegis. Així que, sisplau, porta'm a desconnectar una mica.
1: Doncs sí, si el que necessites tu i els nostres oients és desconnectar una miqueta i voleu baixar revolucions, una gran opció és perdre's pel parc del laberint d'Horta.
2: Oh, m'encanta.
1: El jardí històric més antic de Barcelona, ple de vegetació, fonts, escultures i racons molt tranquils. Un espai perfecte per passejar, desconnectar del soroll de la ciutat i gaudir d'una tarda o d'un matí diferent. I si preferiu acabar el dia amb vistes espectaculars, també podeu pujar fins als búnquers del Carmel, que jo no sé si hi ha anat alguna vegada.
2: Sí, és una passada.
1: És una passada, perquè a més des d'allà es veuen unes postes de sol més boniques de Barcelona. Per tant, jo crec que parar una estona també és relaxar-se. No?
2: Uh-huh. Ens encanta relaxar-nos i ara ens portes plans amb personalitat.
1: Doncs sí, alguna coseta diferent que també tenim a Barcelona i a vegades passem pel davant i no ens aturem, no? I una de les coses que jo volia fer menció és que aquest cap de setmana podeu visitar les galeries Maldà,
2: aquí al costat. Són impressionants, eh?
1: Són realment impressionants, ja eren impressionants abans, sí. Van ser durant un temps doncs, tot aquest callejón diagon del Harry Potter que es va transformar en l'experiència Harry Potter, i la veritat és que val molt i molt la pena. Ara és l'univers manga, cultura pop, fantasia, col·leccionisme i l'univers geek. Per tant, passejar pel davant i endinsar-se en les galeries Maldà, jo crec que és una molt bona proposta. Està al carrer del Pi número 5 i també podeu descobrir cafeteries amagades, llibreries vintage i petits locals amb encant del barri gòtic. O sigui, passegeu per aquí, que val molt i molt la pena.
2: Sí, perquè a més et perds i és com un laberint, eh? I vas descobrint joies, botigues moníssimes i que val molt la pena. Vinga, anem a fer un pla en família.
1: Doncs mira, sí, si busques un pla familiar diferent, doncs podeu visitar també Catalunya en miniatura.
2: Mira, fa uns dies va anar el meu fill petit amb el col·le. Encantat.
1: Sí, no? És que a més és superxulo.
2: És molt xulo, perquè a més és un pla de la nostra infància que ara els nostres fills fan amb la qual cosa...
1: Té molta història. Sí. Està a Torrelles de Llobregat i és un parc a l'aire lliure amb reproduccions dels monuments més emblemàtics de Catalunya. Els nens i famílies doncs, poden descobrir castells, esglésies i edificis històrics mentre recorren tot el parc. I a més hi ha circuits d'aventura, tirolines, doncs, per completar la jornada. Jo crec que un dia molt, molt especial.
2: I com que és un cap de setmana llarg, avui l'escapada ja traspassa fronteres.
1: Ja traspasso, jo ja dic, ens n'anem més enllà. Són diversos dies,
2: hem d'aprofitar.
1: Aprofitem també. Acabem amb una proposta totalment diferent. Ja sabeu que jo em moc molt per aquí, per Catalunya, però aquest cap de setmana també pot ser perfecte per organitzar una escapada europea amb molt d'encant.
2: Ah, quines ganes de viatjar. Mira, més aquesta setmana Onda Cero Catalunya l'hem dedicat al turisme, hem viatjat per molts indrets, així que mira, un mes.
1: Pues un mes.
2: On ens envies?
1: Doncs mira, la meva recomanació és descobrir Trieste.
2: Ah, que xulo.
1: Una ciutat italiana, elegant i molt diferent de les escapades habituals. I amb aquesta música ja ens hem traslladat, directament. Doncs Trieste combina influència italiana, austro-hongaresa i eslovena, amb unes grans places, cafès històrics, canals i unes vistes espectaculars del mar Adriàtic. Passejar pel Gran Canal, descobrir la Piazza Unità d'Itàlia o prendre un cafè davant del mar és una experiència tranquil·la i molt, molt sofisticada.
2: Que xulo.
1: També és una ciutat per gaudir de la gastronomia italiana i dels seus aperitius típics. I el millor és que és una escapada europea encara poc massificada, molt diferent a les altres ciutats com Roma, París o Londres, no?
2: Doncs
1: una miqueta més tranquil.
2: Una proposta per viatjar aquest cap de setmana.
1: Doncs sí.
2: No ens podem quedar a casa aquests tres dies, eh? Així que aprofiteu algun dels plans que ens ha portat la Mercè. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer tenir-te aquí. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
1: Ja. Igualment, Míriam, gràcies.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.

0: Els soniditos del Pol, amb Pol Ferrer.
1: Pol Ferrer, què tal?
2: Tot molt bé.
1: Aquest és el...
0: Són els penúltims
1: soniditos. Sí. El Pol acaba les pràctiques divendres que ve.
2: Sí.
1: Divendres ens posaran un sonidito
0: o els últims, perquè no sé si farem lo de que vam fer amb la Ginebra
2: de
0: posar-li ell a prova.
1: Sí. No són els últims.
0: Et ve de gust que et posem nosaltres
2: sí,
0: a prova?
2: No adivinaré ningú, però sí.
1: Però ni un, ja t'ho dic jo.
2: És igual.
1: La revanxa.
0: Sí, home, i tant. S'ha portat prou bé, el Pol, s'ha de dir.

0: excepte alguna que dic, vinga, me...
1: Quan va ser? La setmana passada o fa dues?
0: Fa dues.
1: És que t'ho estàs inventant. Sí, això ni existeix. Sí,
0: sí. Hi ha hagut alguna que...
1: Que dius, mare de Déu.
2: La d'Equipaje en mano.
1: Exacte.
0: Equipaje en mano.
1: Però que esto no l'ha visto ni el director.
0: Equipaje de mano, sí, sí.
1: Vinga, què ens portaràs avui? Difícil,
2: no, no
1: fàcil?
2: No ho sé, no ho sé. Crec que... No ho sé.
1: No?
2: Mix.
1: Un mix.
2: Mix. Comencem amb la sèrie, va.
1: Vinga.
3: Nos tornaremos apretando el gatillo, sin girar el tambor ni una sola vez. Así la bala se disparará entre el primer y el sexto disparo.
1: La sé.
2: Al Gerard no.
1: ¿Es coreana?
2: Yo no diré de quin país.
0: Oh! Está bé, bé, eh?
1: Bueno, diré una, però no sé si és aquesta.
0: Quina dius tu? El juego del calamar.
1: El juego del calamar.
0: Sí, ah, sí, ja sé quina, quin
1: no, tros
0: és.
1: Aquella.
0: Sí, ja sé quina escena no? És. Sí, sí.
1: El juego del calamar.
2: Tu ho saps?
1: Sí.
0: Sí.
2: És el
1: flipat, l'has flipat.
0: Molt bé, Míriam, molt bé.
2: La música de fons ho diu.
0: És que jo, com que l'he vist en original, jo l'he vist en original subtitulada, és veritat, em passava com en Breaking Bad, amb doblatge no he acabat de relacionar, però molt bé, sí, sí, l'escena aquella, està molt xula aquella escena.
1: Sí, bueno, sí, bueno.
0: I la sèrie està molt... A mi la sèrie m'ha agradat molt.
1: Els jocs.
0: No, sí, sí, però vull dir que aquella escena està guai, també.
2: És una gran sèrie.
0: Sí,
1: és una sèrie...
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Molt xula.
1: Que jo no sé en quin estat estan... els que l'han creat, perquè...
0: Sí, bueno, és que els coreans acostumen
2: heavy,
0: a ser bastant retorçats.
2: Heavy,
1: o sigui, sobretot el primer joc...
2: Però t'enganxa molt.
1: No, sí, sí, no, és fantàstica, però el primer joc quan comença...
0: La Nina, quan es gira...
1: Dius,
0: sí.
1: Hola, què estic veient?
0: És brutal, és brutal. És...
1: I la segona temporada crec que encara és més heavy.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí, és bastant heavy.
1: Per mi, la Nori aquella... El joc de la... Na, na, na, na, na, na,
0: oh,
1: na,
0: na, aquell na, era molt bo.
1: Oh, quin
0: molt
1: patir,
0: bo. Sí, sí, a mi m'ha agradat molt aquesta sèrie.
1: T'has quedat flipando, eh?
2: Fàcil.
1: Perquè fàcil. Si ens haguessis posat una cosa més del juego del calamar, perquè això és una escena com...
0: Sí, és
1: paral·lela,
0: una escena
1: no?
0: Molt
1: la
0: aïllada.
1: Paral·lela...
2: Ah, però l'altre són cançons i és molt fàcil.
1: Que estàs flipant, reconeixeu.
2: Que ets molt bona, Míriam, sí, és molt bona.
1: Vinga, va, la pel·lícula.
2: Va, anem amb la pel·li.
4: ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
5: No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
1: Sí. Es que... Es de dibuixos. Es que...
0: Ah, Up.
1: Up. Sí.
2: Es Up, es Up.
0: Up.
4: ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
5: Que lo petamos.
4: No.
1: Esta era fácil.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
1: No.
5: No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín.
1: No.
5: No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar el porche.
5: No.
0: No.
4: Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad?
5: No.
0: No. És molt bona, aquesta pel·li, és tan maca i tot. Sí, sí, sí, sí.
1: Ai, quan
0: entranyable.
1: Passin un parell d'anyets li pots posar sí, la dona, perquè li encantarà, és boníssima aquesta.
0: Va de cap,
1: tot i que
0: peli.
1: Comença tan trist. Jo començo
2: sí,
1: a
2: fer una mica.
1: Que dius, molt bé, una
2: és
1: cosa...
2: Una mica.
1: Així comença una pel·li Disney,
0: sí, sí.
1: No? Vinga, dos de dos. Aquesta era fàcil.
2: Em feu una mica
1: no,
2: de ràbia.
1: No, però aquesta era fàcil.
2: Aquesta era fàcil.
1: Però l'havies d'haver vist, clar, com tot. No pateixis, ens posaràs Bad Bunny avui, no?
2: No.
0: Home, seria... punt regalat.
1: Ara, calita que sales, perquè jo de música ja saps que vaig...
0: Aviam, eh?
2: Va, la posem. Guai.
1: Uah.
0: Ostres.
1: Això,
0: tio?
1: És d'una d'aquestes raves que vas tu. Música de rave.
2: Us diré una cosa. He sigut aquí molt dolent.
1: No, ja, clar.
2: Perquè és un tros de la cançó que és electrònica.
0: Però que no té res a veure,
2: no té a veure
0: amb el gènere.
2: La cançó no és electrònica, però de cop la cançó li va donar el brot de posar això. Però és una cançó molt famosa.
1: Algú de Bizarrap?
2: Un artista molt famós.
1: Ah, l'he encertat?
2: No.
1: Ah, encara rius.
0: Ostres, és que clar.
1: Segur?
2: I, si, i quan soni la cançó, ara s'està posant molt de moda, no sé per què s'ha posat moltíssim de moda a TikTok
1: però
2: i tal.
1: No és d'ara?
2: No, no és d'ara. Et puc dir l'any, va.
1: No, ja em pots dir l'any que...
2: 2012.
1: Mira, jo el 2012 estava parint o estava criant una nena. Amb la qual cosa...
2: Però la teva nena segur que sap aquesta cançó i segur que l'escolta.
1: No sé, però jo estava cantant el Bon Dia.
2: Si escolta música amb altaveu, l'has escoltat a casa, aquesta cançó.
1: No, no, no, es posa els cascos. Potser la tinc a la playlist, perquè és playlist compartida i cadascú posa les seves. Posa un trosset més, posa la versió llarga, a veure si...
2: No.
1: Doncs no, jo no la sé. Tu la saps, Gerard?
0: No, és que...
1: Alguna Shakira.
0: Aquest
1: Shakira.
0: Tros...
2: L'artista
0: no.
2: És...
1: Shakira.
2: Justin Bieber.
1: Buah, no.
0: Justin
1: que
0: Bieber.
1: Que ni m'agrada. No,
2: cançó es diu...
1: Tot ho jo.
2: Beauty
1: no.
2: And a Beat. Molt famosa.
1: Nicki Minaj.
2: Molt famosa.

0: Dionís la teva filla.
1: Primera vegada que l'escolto,
2: no, aquesta
1: cançó.
2: Sí,
1: sí, sí, segur, segur.
3: Impossible, impossible.
1: A veure la, a veure la tornada, no sé.
2: No sé, és aquesta la tornada.
1: No.
2: No sé, no sé.
3: I de cop, a meitat de cançó, posa electrònica, no sé per què.
1: Ostres. Bueno, no, però aquesta no l'havia escoltat jo, home.
2: Ni idea.
1: Justin Bieber.
3: De fet, és la...
2: El teu univers. No, no em diguis que és la més coneguda. Les... Justin Bieber...
3: És top 3 de Justin Bieber. Top 3.
2: No.
3: Mira,
2: no.
3: Aquesta part...
1: Mai, mai.
3: Famosíssima.
2: I soc consumidora de TikTok, però no m'ha sortit. El meu algoritme no me l'ha posat, aquesta.
3: Bueno...
2: És aquesta,
1: no,
2: tornada,
1: ni idea.
2: No.
1: Sí,
3: avui
1: sí,
3: diguis
1: sí,
3: la teva filla.
1: No hi ha més.
2: Bueno, li posaré. No sé si és gaire Justin Bieber, és més reggaetonera, m'ha sortit més del Bad Bunny. Sí, sí.
1: Com o no?
2: Bueno, alguna cosa, algun defecte havia de tenir la nena, clar. Vinga, doncs aquesta és zero patatero.
3: Sabia que no la adivinaríeu.
1: Zero.
2: Però la venganza és un plato que se sirve frío.
1: Home, si setmana saps, que ve, prepara't.
3: Jo ja sé que setmana que ve faré zero de quatre i ja està.
2: No, no, ja te vaig... Mira, et dono una pista. Vale? La setmana que ve ja pots estar tota la setmana mirant coses dels 80.
1: Estudiant.
3: Vale.
2: 80 i 90.
3: Doncs adivinaré 0.
1: Bueno, o potser fem un girito i posem algo molt nou.
2: No, no, 80 i 90, que així no en saltarà ni una. O sigui, ja pots estar preguntant-li als teus pares sèries, pel·lícules, de tot. Vinga, que encara ens queda la veu del famós.
3: Va,
2: a veure
3: si la sabeu.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola.
3: És un tio molt famós, eh? Us sona segur.
2: Sí, sí, em sona molt el meu. Dones has portat poques, carinyo?
1: El fet que jugui a videojocs té rellevància amb el personatge? O...
3: No puc donar vistes.
2: A veure, posa'l una altra.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola.
3: No és gamer, vale?
2: És el...
1: No és un gamer.
2: Conductor?
3: No és un gamer.
2: El del coll?
3: El conductor del coll, eh?
1: Coll? Ah, el Fernando Alonso.
2: Aquest.
1: No, no és la veu del... Fernando Alonso no és.
2: No?
1: No.
2: M'ha sonat la veu del Fernando Alonso.
1: No. A veure...
2: Però que m'heu entès.
4: Però me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha. Hòstia. Ni nada.
2: És que
4: o sea que siempre juego a la consola.
1: Sí que té algo de Fernando Alonso la veu, però no, crec que no és.
2: Jo em quedo
1: però...
2: Fernando Alonso perquè no estic molt cansada aquesta setmana. No, no?
1: Juego a los de lucha, a veure, una tercera vegada.
4: Però me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la
1: cada
4: consola.
1: Cada vegada que ho escolto em sembla
2: me
1: més
2: gustan los deporte,
1: Fernando Alonso.
2: El deporte... Jo diré Fernando Alonso perquè no tinc ganes de pensar més. Tu, si vols pujar a l'aposta...
3: No, no, et retires amb Fernando o puges?
1: Fernando Alonso, va.
3: La Míriam és molt bona.
1: Oh! Molt bé, Míriam!
4: Era un poco mayor cuando empecé a tener videojuegos. Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola, o juego al fútbol, o juego al baloncesto, o algún juego de deporte.
1: O
4: als
1: de Fórmula 1, no?
3: No ho diu.
1: No.
2: Molt bé.
3: És el del cor.
1: Hòstia, bueno. Míriam, avui espectacular,
2: perquè... Justino Belíver...
1: Pots anar de cap de setmana, vamos, contentíssima.
2: No, no, m'hagués anat igual.
1: No, home, i tant.
2: Necessito el cap de setmana, vamos, urgentment.
3: Ha jugat molt, això, ja. Ha jugat massa.
2: Bueno, però és que cada vegada és diferent.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah,
1: sí.
2: No?
3: Jo no seré tan bo.
1: No, se li dona bé.
3: Puc assegurar que jo no soc bo.
2: Jo dedicaria cap de setmana a veure sèries dels 80, pel·lis dels 80-90, vale. Escoltar molt música pop espanyola,
3: vale.
2: I a veure informatius dels 80 i 90.
3: Vale.
2: Mira, pel personatge ja sé què li posarem.
1: Jo tinc una idea.
2: Jo tinc una idea de la veu més reconeixible d'aquella època.
1: Ostres... Aviam, hem de començar a treballar.
2: Bueno, pues aquesta és la idea, carinyo, d'aquesta secció, que els que juguen quedin malament. O no, has buscat tu això tot aquests mesos?
3: Depèn.
1: No, ja ha fet algunes que ha volgut més la...
2: A veure quin és l'estudiant en pràctiques que ve i...
1: Aviam.
2: Si ens ho posa tan difícil o tan fàcil com el Pol. Doncs molt bé, Pol. 3 de 1 estaria bé. Bueno, hi ha algunes que valen per dos, aquí. Anem amb el dilema. És que no hi ha dilema, és que avui...
1: És que, Lluís, tio...
2: Vinga, passa, que ja veuràs.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Sur.

0: Ple? Ara, no arribava, eh?
1: No arribava, no arribava. Avui m'he avançat una mica.
2: Lluís Soler, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Com estem avui, eh?
2: Bé, de divendres.
0: De divendres, faves tendres.
2: Faves tendres.
0: Avui, estimada

0: Mira qui parla.
1: Us penseu penseu que tothom és com vosaltres. I no, la gent improvisa en el seu dia a dia, a la seva vida, aventura,
0: s'arrisca,
1: improvisa, fa coses noves. La gent vol provar coses noves.
0: A lo loco.
1: A lo loco. El dilema d'avui, estimades i estimats, és quan vas a fer la rentadora, que això és important, hi ha gent que no ha posat en sa vida una rentadora. Per favor,
0: doncs no
1: estem al 2026.
2: Per gent que no en té i renta a mà encara. No?
1: O que van a la bugaderia.
2: No ho sé, no
0: conec. Això sí, aniran a la bugaderia.
2: O a la bugaderia.
0: Qui renta, sí.
1: Però el meu dilema serveix si vas a la bugaderia, també serveix. Bueno, no sé com... A la bugaderia no he anat mai, no sé com
0: és
1: va.
0: És que la pots... No, jo sí que he anat, però la pots espatllar. Potser,
1: bueno, si aquí el dilema, coses, estimades i estimats, és quan ja heu carregat el tambor de la rentadora,
0: sí,
1: sigui frontal o per dalt, perquè encara hi ha rentadores que són per dalt,
0: separant
1: superiors,
0: color de blanc. Bueno, perquè, no,
1: cosetes,
0: ara em diràs també que no separes.
1: Jo separo el blanc i el negre del color. Jo faig tres separacions. Color, blancs i negres.
0: Molt bé, però si sempre vas
1: tu
0: de
1: quants?
0: Negre.
1: Jo dos. Jo vaig a negre per fora.
2: No, home, blanc i color.
0: No tinc temps de fer...
1: El negre també destineix una mica.
2: No, home.
1: Aquí, bueno, el dilema és, quan esteu preparant la rentadora, poseu el suavitzant a la calaixera, que sempre posem més del que ens indiquen, però bueno, poses el suavitzant
0: a la calaixera. Aquí sí que hem de seguir les normes, molt bé.
1: Aquí hem de seguir les normes. Però el detergent líquid el poseu a la calaixera o calculeu dos gotets del recipient i el llanceu dins el tambor així com si estiguéssiu amanint una amanida, tirant l'oli. Però jo ho faig com si fos oli a l'amanida.
0: Escolta'm una cosa.
1: Amb el braç.
0: Ara ho entenc, Gerard.
1: Clar.
0: Com és la teva rentadora?
1: Fantàstica i blanca.
0: No, escolta'm, cap a dalt o frontal?
1: És frontal. Però serveix per tot.
0: Una cosa, és càrrega frontal i també tires el líquid a dins? Perquè si fos de dalt...
1: No, jo tiro el líquid.
0: Entenc,
2: tu
0: el tires...
2: No, home, és possible fer-ho.
1: Veus com hi ha possible, debat?
0: Sí.
1: Veus com
0: tot
1: hi ha dilema?
0: No, clar, perquè hem d'omplir temps, vull dir.
1: No, és que hi ha dilema. És no que Catalunya està ràdio, dividida.
0: No tenim tantes ràdios que et mereixen com
1: la
0: per omplir...
1: La gent està dividida, perquè no tothom...
2: Lluís, les rentadores han estat dissenyades tota la vida per posar el sabó i el suavitzant al calaixet. Per això el calaixet té dos o fins i tot tres compartiments...
0: Prelavado, lavado y suavizante.
2: Exacte.
1: Quantes coses estan dissenyades per una cosa que no s'ha fet servir?
0: Sabeu lo del prelavado?
2: Home, ja, però...
1: Sí, jo ho sé.
0: Escolta, Lluís Soler.
1: Però llavors vosaltres sou els clàssics que poseu el suavitzant.
2: Què vol dir clàssic? Els lògics, vull dir, si hi ha un compartiment per posar-ho...
0: Mira, un senyor...
1: No, us equivoqueu.
0: A la Xina... Popular. Alemanya,
1: sí.
0: No sé on es fabriquen les rentadores.
1: A Saragossa, Zanussi, no?
0: Vinga, vinga.
1: Ah, no, Balai, perdona, Balai.
0: No et diguis més marques. S'ha trencat les banyes per fer un disseny, per el cajetín aquest, per posar-te tres compartiments, perquè no tinguis problemes i
1: la gent
0: que no sap...
1: tres compartiments, però és que tu has dit...
0: Deixa'm parlar.
1: Tres compartiments, per què són?
0: Prelavado,
2: va dir la Míriam, prelavado, suavitzant.
0: Veus com no sap el que és el prelavado? Si té taques, tu poses prelavado.
1: Heu tret el calaix per rentar-lo i heu vist que tot va a parar al mateix lloc?
0: Però per ordre.
2: Sí, home, clar.
0: Quina carinyo.
1: Ordre? I on comportes?
0: Primer, a veure si ho endevines. El prelavado...
2: Jo el prelavado no l'omplo, per això.
0: Bueno, és clar,
1: que,
0: ell...
1: és que perds el temps.
0: No, jo tampoc. Però com que ell no renta el cap, llavors, no saps que primer va el xampú i després el suavitzant. És que està inventat,
1: baixesa,
0: carinyo.
1: Quina baixesa. Jo em rento el cap i, a més, amb sabó, amb xampú, que ho sàpigues,
0: Home, és que ho has de fer. Ara ho he dit en broma, per fer la broma.
1: No tinc un pèl de tonto, però...
0: Perquè és que no ens rentem el cabell, ens rentem el cuero cabelludo.
1: Escolta una cosa, a veure, vosaltres poseu... És que feu el ridícul i ara... Jo em temia això, m'ho temia, però és que ara se m'ha confirmat.
0: No pots donar els teus arguments insultant.
1: No, jo no insulto, diu que feu el ridícul. Ara es confirma que no acabo de pillar-vos massa vegades i ara ho entenc tot.
0: Que deixaràs les accions.
1: Ara ho entenc, no. Ara entenc tot. I és que, clar, vosaltres poseu a la calaixera... Que hi ha tres espais, que mai saps on va el detergent
0: que sí,
1: i el suavitzant.
0: Però si ho posa, carinyo, ho posa.
1: On ho posa? Posa un o dos, tres.
2: Amb dibuixets.
0: Pues...
1: Què dibuixets?
2: T'ho posa amb dibuixets.
0: Escolta, prelavado, que està tapadet normalment. Aixeques, tal.
1: Perdona, on està tapadet és el suavitzant.
0: El uno. Bueno, clar, depèn de les...
2: Depèn de la rentadora, clar. Aquí entrem en dissenys...
0: Però el uno, el uno, què posarem a l'1? Què poses a l'1?
1: Jo a l'1 res. Ni el 3, res, jo només el suavitzant. I el detergent el poso...
0: Que tres, no? Hi ha tres.
1: Home, si hi ha tres, hi ha tres, això hi haurà tres, no?

0: No, només està l'1 i el 2, no?
1: Hi ha
0: El
1: tres, de,
0: mercat.
1: hi ha tres de, calaix, departaments al calaix.
0: Sí,
1: Vale, hi ha
0: sí,
1: tres.
0: Sí.
1: Un el suavitzant, l'altre el detergent i l'altre...
0: El prelavado.
1: El prelavado, que ja em diràs tu quina cosa bueno, més absurda que s'han inventat perquè tu
0: no,
1: gastis més.
2: Bueno, més.
0: Hi ha gent que si la roba està molt
1: Llavors,
0: bruta...
1: Tota aquesta gent que fa com vosaltres, a l'any us gasteu més pasta i més energia, amb aigua, amb tot.
0: Però què dius?
1: Amb
0: a veure,
1: tot,
0: quina tonteria estàs dient? Però si posem... A veure, no estem parlant de la quantitat de suavitzant o de sabó que poses. Posem tu i jo el mateix.
1: O no.
0: De fet, tu poses
1: ara,
0: dos...
1: Ara jo tinc més dubtes.
0: Tu poses dos cacitos.
1: Dos
0: no has
1: tap,
0: dit?
1: Dos taps.
0: Dos, jo poso un. Amb un llamsó.
2: Jo, jo no utilitzo... Jo no segueixo ni el... Jo no segueixo ni el tap. Ni el tap.
0: A ojo, no?
2: El poso a ull i
0: Veus?
2: Dic, vale, ja...
0: El Gerard és el que més gasta, en sèrio?
1: Sí. Així,
0: I no se te'n va la mà?
2: Alguna vegada sí,
0: Home.
2: Que dic, oi, després...
0: Quanta espumita, eh? La, fies, la fiesta de l'espuma.
1: Com si estiguessis a la barra del Baja Beach Club, no?
2: Sí, de... mira, sí, posant un, posant
0: dos,
2: un xupito. Faig, com, faig a segons, dic, a veure, un, ja està. Sí, sí, sí.
1: Al calaix.
2: Em posa nerviós utilitzar el calaix, el calaix, i tant.
1: Però per què et diré el calaix, Lluís?
0: Però perquè això, per això està, per què penses que l'han posat allà? Per tocar els nassos, no?
1: Però hi ha moltes coses que estan fetes per una cosa i és millor i s'ha provat...
0: Directament a la, a, al bombo jo poso...
1: Càpsules.
0: Saps la... No, no em faig servir. Les perles aquestes d'olor,
1: sí.
0: Poso això. Això sí que ho poso allà. Perquè sí que no sé on posar-ho, perquè si...
2: Però això seria el suavitzant. Però això seria el suavitzant.
1: A veure, no, no,
2: quina mescla d'olors.
0: Una cosa...
1: Que semblava que... A veure, para-ho tot. Que semblava que no... Sí, Pere, deixa de conduir. A veure, perquè...
0: Perquè així...
1: Això és fort, eh? O sigui, semblava que ho teníem tot controlat, però veig que no.
0: Però una
1: Què
0: cosa
1: poses
0: és per...
1: tu dins el bombo?
0: Les perletes aquestes d'olor,
1: sí,
0: saps
1: què més? I què més?
0: Ja està.
1: Has dit el suavitzant.
0: No, i el, no, que no. Poso suavitzant al calaix.
2: Que a banda de suavitzant
0: Ai, que
2: posa al calaixet.
0: Ai, que pensava que m'havia enganxat i no.
1: Sí. Jo crec que ens en portarem sorpreses.
0: Vols veure... Va, escoltem a veure si
1: hi ha
0: dilema
1: o no. Hi ha molta gent
0: no,
1: que fa com
0: dilema?
1: Jo, que és més intel·ligent
0: sí.
1: i que posa dins el bombo
0: el,
1: el suavitzant. El, no, el suavitzant, no, el suavitzant va al calaix. Perquè el suavitzant, bé... és una altra fase, entra en una altra fase del...
2: Ah, i tu el suavitzant sí que el poses al calaix.
1: Sí, aleshores. Perquè entra en una altra
0: a
1: fase
0: més, a més et diré una cosa.
1: Perquè entra en una altra fase.
0: Et diré una cosa, i el suavitzant no el fiques tu
1: a dalt,
0: al
1: dalt,
0: calaix.
1: On toca.
0: Vale, sí. És que si poses el sabó al calaix també entra en una altra fase,
1: Clar.
0: Carinyo. Clar, tot va, les portetes de darrere s'obren quan toca obrir-se.
1: Quantes vegades has reparat la teva rentadora?
0: Doncs saps, mira, i ara t'ho dic en sèrio, i t'ho dic, porto 20...
1: Digues la veritat,
0: 20
1: eh?
0: Quants? 20...
1: Tu,
0: 30... Des del, 2000, des del 2006. Des,
2: 20 anys.
1: Rentant roba.
0: Des del 2005 fora de casa,
1: ah,
0: dels meus pares, rentant roba.
1: Sí, molt bé.
0: He canviat un cop de rentadora.
1: Saps que hi ha gent que marxa de casa als pares i encara els hi porta la roba a casa als
0: no,
1: pares?
0: No, això no ho he fet mai.
1: Home, que
0: mai.
1: Oh,
2: això és increïble.
0: Bueno, que, sí, mira, mira, mira
1: fa,
0: aquí tenim un que no diria el seu nom.
1: Hi ha molta
0: no diria
1: gent
0: el seu nom.
1: Fa, hi ha molta gent que ho fa, eh?
0: No ho he fet mai. Però porto amb 20...
1: 6, 4, 3, 2...
2: No,
1: dos,
2: amb 21 anys.
1: Amb 21 anys?
0: 21 anys.
1: Cap reparació?
0: No, hem canviat
1: Cap?
0: De rentadora una, un cop.
1: Per què?
0: Bueno... Home, carinyo,
1: perquè,
0: home,
1: al final tot
0: perquè té la seva vida útil.
1: Perquè no vas posar el detergent.
0: Quantes rentadores portes, poses al dia, tu?
1: Al dia?
0: Sí.
2: Al dia?
1: Al dia?
2: Home,
0: sí.
2: Miriam, més
1: home,
2: de... home alguna
1: cada
2: vegada...
1: tres dies. Jo cada tres dies.
0: Quanta gent sou a casa?
1: No, puc, no estic autoritzat a dir això.
0: Vale, jo soc quatre. Nosaltres som quatre.
1: Si no tinc un advocat davant.
0: Nosaltres som quatre, amb dues criatures que fan esport, que compten per dos més, amb un adolescent que compta per
1: clar,
0: tres.
1: Clar, no, si farem. Vosaltres tenim una tintoreria a casa.
0: Clar, t'asseguro que poso la rentadora un i a vegades dues vegades al dia.
1: Tenim una tintoreria? No, no, jo no, jo no.
0: Així que ja et diré quina marca és, perquè m'està durant molt. I
1: bueno.
0: No, no em facis cabrejar.
1: I també tens secadora.
0: Home, sí. És que no tinc espai per aixugar la roba, jo. Haig de tenir-la. I la secadora no l'he canviat mai. Mai, en aquests 21 anys.
1: A veure, no has canviat la secadora, però sí que has canviat la rentadora?
0: Sí.
1: Ah, perquè tens
0: sí.
1: separades.
0: Sí. Vale, sí, ui, això és un invent del diablo, eh?
1: No, ai, molt
0: això
1: bé.
0: No funciona.
2: Sí, la rentadora-secadora també és un...
0: Vinga, va, que vull saber si hi ha dilema.
1: A veure,
0: no?
1: Va,
0: escoltem l'audiència, vinga.
1: Vinga.
3: M'agradaria a mi saber qui és el que fica el suavitzant i el detergent directament al tambor. Això se te farà una pasta de por. Xica, cada cosa en el seu puesto. Hosti, què passa, està?
4: Bon dia, amics. Jo a la rentadora, tot al tambor. De la mateixa manera que tinc xampú amb un condicionador, vaig decidir que ja sigui gel, ja sigui pastilletes, tot al tambor. Que tingueu un bon dia, que tot vagi bé i un bon cap de setmana, que segurament us serà llarg. Que vagi esplèndid. Gràcies.
5: Bon dia. Pues yo lo que uso es detergente líquido, y lo pongo en el cajetín de arriba. No sé, meterlo dentro para que se manche la ropa no le veo, no le veo, pero bueno, yo le pongo en el cajetín de arriba. Y suavizante no uso ya hace mucho tiempo porque me han dicho que va, que es malísimo para la ropa, así que yo no compro suavizante. Yo cojo un detergente de estos que hace olor a Marsella, jabón de Marsella, y a mí ya me va bien. Para mí es estupendo. Y otro dato, mi hija los compró en abril del año pasado las entradas para el Badoni, o como se diga, y va a Suecia, porque aquí no lo encontró, y se gastó en cada entrada 120 euros, va ella y su novia. Más, súmale viaje, comer allí, que se van 4 días, o sea que la crecicilla le sale más o menos a cada una por 300 o 400 euros. Así vamos. Bon cap de setmana.
6: Hola, família. Mireu, jo poso el sabó en el cajetín, a la seva porteta, i el suavitzant en el seu puesto. Sí que és veritat que quan he comprat les bolites aquelles sí que les tinc de posar dintre del bombo, perquè les he comprat aquelles eco, que es desfan i no fa mal al mar ni a cap puest. Bueno, llavors sí que les he de posar dintre. I també us dic una cosa, cada vegada utilitzo menys el suavitzant, perquè quan treballava a una empresa textil em van dir que no utilitzaven mai suavitzants perquè l'únic que feien era espatllar la roba, que no, que sí, que feia bona olor i tot el que vulguem, però que no cuidava la roba, al contrari, que la feia malbé abans de temps. Bon cap de setmana, petons.
1: Bueno, estem rodejats de clàssics.
2: Sí, home, és que és el més normal,
0: bueno, cadascú
2: Lluís.
0: Fa el que vol, és que la gent és coherent.
1: Sou el peor, jo no sé què faig col·laborant en aquest programa. Buscaré un altre programa.
0: Escolta, perquè... no m'ho diguis dos cops. Mira, aquí tinc un col·laborador que segur que estarà encantat.
1: Ah, hi ha cua?
0: Sí, mira, estan fent cua per substituir-te, eh?
1: Jo pensava que estan fent cua per l'aperitiu de divendres.
0: No te duermes?
1: En laureles.
0: Que ojito, eh? Bueno, queda poc per la temporada que
1: ve. Veient que sóc bastant diferent al nostre
0: que ja ho sabíem.
1: Estil d'audiència.
0: Quan et van fer, van trencar el motlle.
1: No, sí, ja, però ho dic en format sort. Negatiu.
0: No,
1: crec que sóc molt diferent, llavors potser va ser hora que
2: els extrems es toquen, Lluís, al final.
1: Va ser hora que comencem a pensar si realment hem de cultivar més la nostra audiència o som nosaltres els que no estem preparats. Bueno, jo, perquè sóc jo el raro d'aquí de la tribu.
2: Això per descomptat.
0: Però tu veus que en el 99% dels dilemes sempre ens portes la contrària.
1: Perquè sou uns avorrits.
2: Vas contra el món, Lluís.
1: Sou uns avorrits.
2: Vas com els salmons.
1: I us diré una cosa, perquè a mi això m'ha arribat. La gent que ens escolta divendres a aquesta hora...
0: A veure, que estem en directe. Bueno, no, a veure què dius, eh?
1: No, jo prefereixo dir-ho així, per si em donen via, marxo ja. Les persones que ens escolten no en directe ara, els divendres a aquesta hora, a mi m'ha arribat que s'ho passa molt bé i que els agrada que tinguem aquests punts.
0: Home.
1: Perquè, clar, és que si no, sou molt avorridots. És més, no sabien, a vegades no se'ns escolten a nosaltres o els de l'altra freqüència,
0: però
1: que
0: escolta,
1: està molt a prop.
0: No, sempre ens escolten a nosaltres.
1: Ah, clar.
0: Escolta, però si a mi a vegades m'obligues, tu has de dir això avui. Has d'estar per aquesta
1: avui
0: vegada.
1: Per tenir una mica de xou, però lo de rentadores...
0: No, ara fem bromes, però al principi sí que ho fèiem, això. Qui,
1: sí,
0: tu què defensaràs? Està. Jo vull defensar això. No, algú...
1: Ens repartíem.
0: Ara no,
1: Ara ja no, perquè és que estem...
2: Sempre hem volgut fer un 2-2, però...
0: Ara ja no.
1: Ara ja... És que tenim uns criteris tan diferents.
0: Clar. Des de que el Robert va deixar de fer-nos cas i defensava el que volia.
1: Exacte.
0: No, nosaltres també.
1: Bueno, estimades, estimats...
0: Et quedes a la ràdio que et mereixes?
1: No, perquè...
0: T'ha fet el Gerard avui, eh?
1: He de... Em sap greu
2: perquè...
1: He d'anar a fer una rentadora.
0: Sí, doncs a veure on poses el sabó i on poses el suavitzant.
1: Bueno, anava a dir... Sí.
0: Lluís Soler.
1: Que vagi bé. Molt bon cap de setmana. Aprofiteu.
0: No tens res a vendre avui?
1: No, perquè ja vaig vendre la setmana passada el Clotilde, va anar molt bé el Nou Barris.
0: Sí, vam veure.
1: Però aquesta setmana...
0: El Marcos.
1: La setmana que ve et porto...
0: El Marcos. Amb K.
1: Sorpreses.
0: Fastucs.
1: Sí, fastucs. T'agraden els fastucs?
2: Fastucs.
0: M'encanten.
1: Et portaré fastucs.
0: Els pistatxos.
1: Fastuquis, tuqui, tuqui.
0: Bon Lluís Soler, que passis un bon cap de setmana.
1: Adéu.
7: La ràdio que et mereixes, amb Míriam Franc i Gerard Sanz.
2: Molt bé.
0: Ara que marxa.
2: Sí, mira, s'arrenca a fer indicatius i tot. Home, clar, és que normalment presento jo la ràdio que mereixes, faig jo l'indicatiu, però clar, no m'agrada, no és bo presentar-se a un mateix. No?
0: Avui no tenim el Robert Calvo, que està
2: clar.
0: De festa,
2: sí,
0: ens ho hem repartit una mica,
2: sí.
0: Amb la qual cosa doncs, només quedaves tu.
2: Tu tenies ganes, de fer la ràdio que et mereixes.
0: Jo sempre us ho dic, si és la part més divertida del programa.
2: Si vols començar amb el teu clip...
0: Doncs mira, començarem amb el David Cervelló, que com sempre ens la lia parda i sempre li busca el doble sentit a les coses. I és que estàveu pesadets al dimecres.
2: La Tita, és que
0: una
2: les
0: mica
2: tites...
0: caca culo pedo pis, sí. Eh?
8: I ara ve el drama de la setmana, no?
0: Upa.
9: Ah, se vienen unas cositas que no sabe cómo se vienen las cositas.
8: Sí, anem amb setmana. Anem amb setmana, que és molt fort.
10: El drama de la setmana...
11: Es que ve de Zorino.
8: Sí, sí, és que el que veiem és la Tita en molt mal estat.
11: No huele un poco raro aquí.
10: Molt mal estat.
8: O sigui, veiem la Tita, sí, molt, molt...
10: De caiguda. La Tita està de caiguda. Sí.
12: Y ayer me robaron la caja de Viagra.
13: Ya, Paco, qué rabia.
12: Más que rabia es impotencia.
8: Molt de, la Tita està molt de caiguda. Ai, de Tita Thyssen, estem parlant.
14: Hora tarde.
8: No, home, Tita Thyssen. Tites.
10: Recordem que va ser Miss Espanya, la Tita Thyssen.
14: Sí, seguro.
0: Bueno, però és que la gent fa anys, vull dir. Quants anys té aquesta dona?
15: Han passat 84 anys.
10: Doncs ara buscaré. Quants anys té Carmen Thyssen?
8: 128, deu tenir la Tita Thyssen.
10: Quasi. En té ara mateix 83. Però la meva mare és de novembre i ella d'abril. El dia de Sant Jordi va fer anys.
0: Ta mare està molt bé.
10: Sí, bueno. El dia de Sant Jordi va ser l'aniversari de la Tita.
0: Ah, mira.
8: Molt bé. Sus hijos son su gran apoyo en estos momentos, eh? Su hijo la apoya, eh? Diguem-ne Tita.
0: Vale, ja, noi.
16: No para.
8: Fins... No, ja està, ja està. No, jo simplement tinc la informació d'això.
17: I jo també.
2: A mi era del fill la polla, o sigui, em va deixar plegat. Vinga, va, em toca a mi. L'altre dia el Robert va haver de presentar la primera part del programa, el dimarts, perquè tu estaves presentant una cosa
0: molt xula. El dimecres que ve.
2: I li va tocar fer els esports amb el Víctor Lozano.
0: Bueno, no, és que no sé si vull sentir.
2: I va treure a col·lació el Robert un personatge famós.
0: Vale.
2: Som-hi.
10: M'acaben de dir per via interna...
18: Encarna, oiga...
10: Que avui és l'aniversari d'un home molt important a la història d'aquest país. Te'n recordes el senyor Barragán?
19: ¿Qué dice usted?
0: Això és por.
10: Sí, senyor! Doncs el senyor Barragán avui fa 80 anys.
20: Hola, ¿cómo estamos?
10: El senyor Barragán, que es va fer famosa, no te ries que és peor...
21: Són dos minuts.
22: Una adivinal. Arturo por la mañana come pan duro. Y por la tarde se rasca el culo. ¿Qué es? Un guarro.
23: Primer va ser un programa que es deia La casa por la ventana, que es feia a la 2 de Televisió Espanyola.
24: Una vez a la semana, mirar la casa por la ventana.
23: La productora executiva, qual era la meva germana, però si el coneix.
10: Ah, sí?
25: Esto se merece un aplauso.
0: Ja veia jo.
23: Jo anava a veure els rodatges.
10: En sèrio?
23: Perquè era molt guai, perquè a part del programa concurs que es feia, que era molt divertit, es feia una minissèrie, que ara la protagonitzava en Paco Morán i jo el Bertran. També estava Regina Dos Santos.
10: Oh, mare meva, institucions d'aquest país, totes.
14: Sí, seguro.
23: Era un programa espectacular. I ho recordo el primer dia que vaig anar, que un dels que havia de guanyar el concurs era un senyor que...
26: Vas a flipar! Palabra!
23: Com es deia? Pues tallava les nous, no? Les obria,
10: les nous.
23: Es posava de genoll amb el cul. Tirava el cul cap a baix, a la noi, trang, i trencava la
10: Víctor,
23: nou.
10: Víctor, acaba d'arribar la Míriam Frank i t'està fent fora ja.
27: Arreando, que és tardi.
23: No, però ara si està la Míriam torno a entrar, ara són i 50.
28: Otra vez.
23: Ara comencen els esports a la ciutat.
29: El mejor, sin ningún lugar a dudas. És el mejor.
0: Mira que li agrada imitar el Víctor Lozano, eh?
2: No em va entrar bé la imitació del Robert del Barragán.
0: No, però és que no he entès per què parlaven de... És que no puc faltar. Parla del Barragán a esports.
2: Sí, perquè li van xivar per interna, diu...
0: Què té a veure?
2: Que era l'aniversari, no sé. El Robert saps que de vegades surt amb les coses... No. No, i a més s'ho va inventar, el Robert, que li van comunicar per interna. Em diuen per interna, jo crec que li va venir que Barragán, que era l'aniversari... I ho va colar a la secció d'esports. El Robert és així, és un anarquista dels que ens agrada.
0: I el Víctor ha tornat a imitar avui.
2: El Víctor avui tenim doble ració de Víctor Lozano i a més doble ració també d'imitacions. Hem arribat, ho hem aconseguit, el treball en equip normalment doncs acaba donant els seus fruits i ara doncs hem pogut treure un tercer clip amb el que acaba de passar fa més d'una hora a la secció d'esports parlant de Bad Bunny, que podríem dir ja Víctor Bunny.
0: Lozano, què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia i bona hora, bon divendres, bon cap de setmana.
0: Vas a veure el Bad Bunny avui o què?
23: No vaig, ja en tinc prou amb la turra que em foten les meves filles al cotxe amb aquest pàjaro.
26: Basta ya!
23: no el suporto, de veritat, perquè...
0: Però ha de ser un espectacle, eh?
3: Lo que necesitamos es un cerebro de igual magnificencia.
4: Enamorarme. Tú podías ser cantante si no fuera por la voz, Diego. Ido.
23: Digo, Ari, Claudia, per favor, això
0: tenim
23: què?
0: Tenim temps
23: això?
0: De fer una ràdio.
23: Per favor, això. Home, que el senyor no pot estar cantant, per favor.
5: Hi ha gent que no li agrada sentir això. Li bull l'estómac.
23: Home, això fa mal als oïdes. I venga, i...
0: Has de reconèixer que fa un espectacle. Calladita!
6: Everybody, baby! Tu se da cuenta que así no, que no va bien.
2: S'havia de fer, s'havia de fer.
0: Ai, el gran Víctor Lozano. Jo crec que en privat, escolta.
2: Sí, sí, sí. Bueno, escoltar-lo l'ha escoltat perquè, com ha dit, les seves filles
0: l'han... Sí, sí, no, però en privat, després se'l posa, sí, a la dutxa... No?
2: I fa els seus bailoteos, i... Jo crec que sap les cançons
16: home,
2: i tot.
16: Sabia la lletra bastant, eh?
2: Sí.
0: Però que, home, clar...
16: L'estava cantant, o sigui...
0: Jo pensava, dic, se l'està inventant, aquesta cançó.
16: I ha cantat Callaíta, que és de fa molts anys, 2019 o així.
0: És meu, sí, o sigui, sí. Que... És un fan, però no ho vol reconèixer, perquè, clar, queda malament.
16: Fan amagat.
0: Sí, sí,
2: posa
0: sí,
2: les seves
0: sí.
2: filles com a excusa.
0: Com a excusa, però, sí, sí. Jo crec que tindrà entrades pel Bad Bunny. Dos dels 10 concerts que van a Madrid.
2: D'aquestes de fila zero, a més, segur.
0: Sí, sí, sí, sí. Mira, aquesta cantant, vamos, hace un grito a la mitja.

0: Ens ha de sobrar molt de temps en aquest programa perquè jo posi Bad Bunny i que soni una estoneta plena.
1: Avui és el dia.
0: Avui és el seu dia.
1: I a més, obre gira a Barcelona, que això, mira, sempre és...
0: Aquesta m'agrada molt a mi.

0: Els socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra i Comuns han reivindicat la millora dels comptes i asseguren que Catalunya pot avançar i seguirà avançant. Joan Valentín, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, Jordi Albert, ha assegurat que s'han arremangat per evitar el bloqueig de Catalunya, tot i no tancar la porta a introduir canvis durant la tramitació dels comptes.
2: I davant la disjuntiva entre tenir uns pressupostos prorrogats o apostar per la negociació i aconseguir millores en aquesta negociació i fer que el país avanci, Esquerra Republicana sempre estarà en la posició de fer avançar el país.
1: Des de l'oposició, Junts i PP han lamentat que el govern hagi aprovat els mateixos comptes amb un retard de 3 mesos.
3: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
4: El govern presenta com un gran acord pressupostari el que és en realitat una autèntica estafa política, una enganyifa monumental.
1: Paraules dels portaveus de Junts i del PP al Parlament, Salvador Vergés i Juan Fernández, respectivament. Els populars tampoc han descartat portar els comptes al Consell de Garanties Estatuàries, el que podria dilatar la tramitació dels comptes un mes més.
0: En marxa la tercera reunió d'aquesta setmana entre el Departament d'Educació i els sindicats docents per intentar acordar millores laborals.
1: El que sabem a hores d'ara és que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha rebutjat la proposta dels sindicats d'aprovar un complement universal per a tots els docents de 500 euros.
5: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim.
1: I els sindicats avisen que si no hi ha una contraproposta per part de la conselleria intensificaran les mobilitzacions fins a finals de curs.
0: Els Mossos arresten 85 lladres multireincidents que actuaven a la xarxa d'autobusos de Barcelona.
6: 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
1: L'inspector José Ángel Merino, sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, també ha explicat que el dispositiu per frenar aquest fenomen ha permès desarticular 5 grans grups criminals des del novembre de 2025.
0: I en plana cultural, el protagonista d'aquest cap de setmana és Bad Bunny, que portarà el seu Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
1: I actuarà avui i demà, amb les entrades totalment esgotades. La gira de Vi Tirar Más Fotos va començar el novembre a República Dominicana i després de Barcelona farà parada a Madrid.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça farà aquesta tarda a 4:45 l'entrenament oficial a l'Uleval Stadion d'Oslon. Demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió. Michel ha dit que ara els hi toca respondre a ells, referint-se al seu equip, després que l'afició gironina s'hagi mobilitzat durant la setmana i hagi exhaurit les entrades pel transcendental partit de demà contra l'Elche. Ja és oficial, Pep Guardiola deixa la banqueta del Manchester City després d'una dècada al club citizen, on ha guanyat 20 títols, entre ells una Champions i 6 Premiers. El de Santpedor no seguirà exercint d'entrenador i farà d'assessor tècnic als equips del conglomerat del City Group.
0: La previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures, que són significativament elevades per aquesta època de l'any, a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona, 24 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, amb núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar algun ruixat aïllat. Demà dissabte tindrem un altre dia d'ambient assolellat durant la tarda, amb més núvols d'evolució al Pirineu que podran deixar algun

0: Puixa aïllat. Així mateix, les temperatures se mantindran amb poques variacions i se preveuen màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 25 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies.

0: una majoria a la Cambra Catalana. Ara bé, els recents acords pressupostaris tancats amb Esquerra i els Comuns inclouen compromisos fins l'any 2030. És, per tant, com dèiem, un pressupost amb vocació de perpetuar el tripartit a mig termini. Més detalls des del Parlament amb el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La despesa total prevista de 49.100 milions d'euros per aquest 2026 no ha variat respecte als pressupostos presentats al febrer, quan el govern els va haver de retirar un mes més tard per no aconseguir el suport d'Esquerra. De totes formes, suposa un increment del 22% respecte als comptes del 2023, amb salut, educació i drets socials sent els departaments que més creixen. De fet, l'únic que ha canviat en aquests dos mesos de diferència és que Esquerra finalment validarà tot el pressupost, tal com detalla la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Bé, el que avui hem presentat és un pressupost de 49.000 milions d'euros i el que hem acordat amb Esquerra Republicana i els Comuns és aprovar aquests 49.000 milions d'euros, aquest pressupost global de la Generalitat.
1: Ara bé, preveient que no els aprovarien a la primera, el govern es va guardar uns 900 milions d'euros per complir amb les demandes d'Esquerra i els Comuns, 500 pels republicans i 300 per la formació morada. Però els pactes pressupostaris tancats aquesta setmana inclouen compromisos fins al 2030, amb una inversió total prevista de 4.300 milions d'euros. Així, Esquerra i els Comuns es cobreixen les esquenes per si aquests són els primers i únics pressupostos de la legislatura. Pel que fa a l'acord amb els sindicats educatius, Romero diu que modificaran algunes partides sense especificar quines en el cas que s'arribi a un acord per millorar els sous dels docents.
2: Si arriba aquest acord, que esperem doncs, que pugui arribar, cercarem els recursos, òbviament, amb les modificacions que siguin necessàries per fer front als mateixos. En aquests moments no hi ha recursos específics guardats, reservats per aquest possible acord.
1: Els detalls d'aquests comptes els anirem coneixent durant la setmana vinent, quan cada conselleria els presentarà al Parlament davant la resta de grups parlamentaris.
0: Gràcies, Ricard. Tot i que Esquerra només ha aconseguit esgarrapar uns 500 milions d'euros en aquests pressupostos del 2026, el seu portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, ha destacat que hi ha compromisos econòmics de futur que s'allarguen fins al 2030. També ha rebutjat que els comptes estiguin blindats. Al seu parer, encara hi ha marge per millorar-los durant el seu pas al Parlament.
3: Esquerra Republicana no es tanca en cap cas a la modificació via esmenes d'aquests pressupostos sempre que permetin avançar el país i sempre que permetin blindar aquelles prioritats que Esquerra Republicana hem posat damunt de la taula, com per exemple l'educació.
0: Un cop la mesa admès a tràmit el projecte de pressupostos, comença el camí dels comptes a la Cambra Catalana. Entre dimarts i divendres de la setmana vinent, ho apuntava el Ricard, els consellers hi compareixeran per explicar les partides pressupostàries assignades als seus departaments. El 4 de juny se celebrarà previsiblement el debat a la totalitat dels pressupostos i si aquests comptes els superen, es farà el mateix amb les seccions pressupostàries de cada departament. Si no hi ha sorpreses, el debat continuarà en comissió i es preveu que el ple aprovi definitivament els comptes a principis de juliol. Ho ha explicat el president del Parlament, Josep Rull.
4: Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol. Per tant, d'aquí una estona, al migdia, celebrarem aquesta mesa d'admissió a tràmit i a partir d'aquí començarà el treball parlamentari dels diversos grups de la cambra. Evidentment, com a president del Parlament, el que els demano és una actitud de generositat i de servei insubornable.
0: El govern ja sap que en aquest camí els comptes tindran el rebuig frontal de tots els partits de l'oposició. De moment, però, només PP i Vox han avançat que hi presentaran esmena a la totalitat. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat que el govern català i els seus socis hagin perdut 3 mesos per acabar aprovant els mateixos pressupostos. Al seu parer, la retirada dels comptes i la segona negociació amb Esquerra i Comuns és una comèdia.
5: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els Comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
6: Vergés no ha volgut avançar si Junts presentarà esmena a la totalitat als comptes o si els portarà al Consell de Garanties Estatuàries. Més clar, en aquest sentit, han estat els portaveus del PP i de Vox al Parlament, Juan Fernández i Joan Garriga, respectivament.
7: I ho farem perquè no estem davant d'una discrepància puntual ni d'una simple diferència tècnica sobre determinades partides. Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
8: Nuestra enmienda a la totalidad es una enmienda a seguir derrochando el dinero de los catalanes delirios ideológicos, en esta ayuda al exterior, en esta imposición del catalán.
6: A més, Fernández també veu una base sòlida per acudir al Consell

0: Consell de Garanties Estatuàries el que ajornaria l'aprovació dels comptes. En aquest sentit, el dirigent popular ha avançat que estudiaran amb lupa algunes disposicions addicionals declaratives dels pressupostos.
1: Finalment, la CUP també ha criticat els comptes sense avançar quin serà el seu vot en aquest debat de la totalitat. En tot cas, la seva portaveu, Laura Vega, considera que els comptes donen l'esquena a les reivindicacions de docents i metges i també a les pujades dels preus.
2: El govern ha presentat uns pressupostos de compromís per salvar-se a ells. El govern ha presentat uns pressupostos de compromís per allargar la seva vida com a partit, però no per millorar descaradament la vida dels catalans.
1: En els pressupostos que avui s'aproven s'inclouen també les partides acordades aquest dijous entre el govern i el tercer sector social. L'acord preveu 150 milions d'euros en dos anys per combatre la pobresa infantil i una dotació equivalent per a l'àmbit del sensellarisme. També destaca una partida anual de 25 milions d'euros destinada al desplegament del Pacte Nacional de Salut Mental.

0: En minut i mig arribem a 3:15 de la tarda. S'ha acabat sense acord la reunió entre la Generalitat i els sindicats educatius on havien d'abordar millores laborals, Joan.
1: Sí, ha començat a les 12 del migdia i després de 2 hores i mitja han sortit de la manera que han començat, amb una proposta sobre la taula del govern que contestava a la que els havia fet arribar unitàriament la resta de sindicats que no havien signat l'acord. I d'aquesta manera, USTEC ha dit, en paraules de la seva portaveu Yolanda Segura, que no és suficient i que, per tant, seguiran les negociacions en la mateixa direcció. També hem sentit fa uns minuts el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que defensava aquesta nova proposta del govern, dient que era una proposta equilibrada.
0: No hi era en aquesta trobada la consellera d'Educació, Esther Niubó. Era a Mataró presentant l'oferta i la preinscripció dels ensenyaments professionalitzadors per al curs vinent, que s'incrementa en prop de 5.000 places d'FP, de les quals un miler són de nou accés. Des d'allà, pel que fa a les negociacions, ja s'hi ha pronunciat, avançant una mica el que ja sabem hores d'ara, que no hi hauria acord perquè ha assegurat que aquesta contraproposta presentada pels sindicats està fora de l'abast del departament.
2: S'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
1: La consellera també ha aprofitat per explicar el dossier de reconeixement de la tasca docent que s'ha lliurat als sindicats educatius en la reunió d'aquest matí. És aquest document que contesta el que ahir van enviar els sindicats, com us explicàvem, un document que ha de servir per millorar el reconeixement professional i econòmic dels docents i que podria beneficiar més de 100.000 professionals, segons afirma el departament. I quines mesures concretes hi apareixen? Doncs, per exemple, pel que fa a la retribució, un augment del 50% en els complements de tutories i coordinació digital o la creació de nous complements com el que percebran els docents de centres de màxima complexitat, entre altres mesures. El document detalla la incorporació també de 2.301 professionals durant el curs vinent. Pel que sembla, però, d'aquestes mesures no sabem quantes transcendiran perquè hem sentit a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, dient que aquesta proposta del govern no era suficient.
0: Els que sí que estan més a prop d'un acord, de fet ja l'han assolit, són els sindicats UGT i Comissions amb Rodalies. Amb aquesta entesa han desconvocat la vaga prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, per quan també, recordem-ho, hi havia vagues convocades en l'àmbit educatiu. L'acord amb la direcció inclou, entre altres mesures, un procés de mobilitat funcional per cobrir places d'intervenció i millorar el servei, així com el compromís de reforçar la seguretat tant per als treballadors com per als usuaris. Més coses. Un estudi del Vall d'Hebron ha identificat a Barcelona 9 casos d'una infecció cutània poc freqüent en humans, que fins ara s'associava sobretot al contacte amb animals, però que podria transmetre's també entre persones per contacte sexual. En té més detalls la Nautiel. Anna, bona tarda.
3: Bona tarda. Es tracta de la dermatofiliosi. Els 9 casos són d'homes que havien tingut relacions sexuals amb altres homes i que presentaven lesions lleus com erupcions o nòduls a la zona genital, les engonals o la barba. Tots han evolucionat favorablement amb tractament antibiòtic. L'anàlisi genètica mostra que els bacteris són molt similars entre si i formen un llinatge diferenciat, fet que podria indicar una espècie encara no descrita. Paral·lelament, s'han detectat casos similars a Lió i París i també en altres ciutats europees, cosa que suggereix que podria ser una infecció emergent i infradiagnosticada. Els experts demanen, per això, augmentar la sospita clínica davant lesions compatibles.

0: Plus.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que cap dels 14 passatgers del creuer Ondius presenta símptomes d'antivirus. Recordem que tots ells continuen en quarantena a l'Hospital Gómez d'Ulla.
2: Tots ells han donat negatiu a les darreres proves PCR. De fet, García ha explicat que el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. La ministra ha dit que la situació actual permet als passatgers sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: A la crònica de successos hem de parlar d'un tiroteig a Sabadell que estan investigant els Mossos d'Esquadra. S'ha produït al barri de Can Puiggener i hi ha almenys un ferit.
2: Va passar aquesta passada nit al carrer Joan Balart de la ciutat vallesana. Segons ha avançat el digital El Caso, la policia va rebre l'avís cap a 9:15 de la nit i fins al punt s'hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos, així com efectius de la policia local. També hi va acudir el sistema d'emergències mèdiques, que va atendre la persona ferida i la va traslladar a l'hospital per Taulí. Afortunadament, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas. Amb aquest ja són 6 els tirotejos que s'han produït a Catalunya només aquest mes de maig. Des de que va començar l'any n'hi ha hagut 11 en total. Ahir mateix n'hi va haver un a la terrassa d'un bar de Viladecans.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, ho dèiem en titulars, han detingut durant els 3 primers mesos de l'any 85 delinqüents multireincidents que actuaven als autobusos de Barcelona. En total, Anna, acumulaven 628 antecedents.
3: Sí, i 5 dels detinguts sumaven una quarta part d'aquests antecedents, 157. A més, també s'han desarticulat 5 grups criminals especialitzats en furts en autobusos. Aquests arrestos s'emmarquen en el Pla Campai, que ha permès reduir en més d'un 40% els delictes a la xarxa d'abusos de TMB si comparem els primers trimestres d'aquest any i del passat. Concretament, hem passat dels 605 delictes mensuals de mitjana als 359. Estem parlant bàsicament de furts, són més d'un 90% dels casos, tot i que també hi ha robatoris amb violència i intimidació i estafes. L'inspector en cap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona dels Mossos, José Ángel Merino, detalla que acostumen a tenir lloc en zones molt concorregudes i en hora punta.
4: Els fets es concentren, com era d'esperar, a zones turístiques on hi ha grans aglomeracions de persones. Estem parlant de zones com, per exemple, Plaça Catalunya, el Parc Güell, en horaris que coincideixen amb entrades i sortides de col·legis, horaris laborals més habituals.
3: Pel que fa a les víctimes, són majoritàriament dones, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, usuaris amb cotxets d'infants i turistes.
1: En plana econòmica, vaga la planta de Ficosa de Viladecavalls contra l'ERO que planteja la companyia. Els sindicats han paralitzat la producció després de l'última reunió amb Empresa i Treball. Roger Mateu, bona tarda.
5: Bona tarda. El torn de nit ja no ha entrat a treballar i la plantilla decideix ara en assemblea si manté la mobilització els pròxims dies. La direcció proposa 113 acomiadaments i un ERTO de 18 mesos per 38 treballadors del Departament d'Enginyeria. Una rebaixa respecte als 170 afectats previstos inicialment. Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ofereix 18 dies per any treballat en 15 mensualitats. Els sindicats consideren la proposta insuficient i retreuen a Ficosa que plantegi retallades, tot i haver registrat, assegurant, facturació en rècord en els últims trimestres i haver rebut ajuts públics. També rebutja la possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa.
1: Aquest expedient a Ficosa s'assuma als que estan negociant a Nissan, Nestlé, Serra Soldadura o Glovo. Paradoxalment, tot i que aquests acomiadaments massius, les empreses catalanes continuen tenint dificultats per trobar perfils especialitzats. Per això, aquesta setmana, més de 7.000 joves i 80 empreses s'han reunit al Palau Blaugrana en una nova edició del Job Barcelona, el gran esdeveniment dedicat a connectar talent jove i món laboral.
2: La CEO de Jobbing Planet, Marta de Llauder Sant Tomà, assegura que el principal problema actual és que moltes empreses no aconsegueixen connectar amb la generació Z. Són declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
6: El que hem vist al llarg d'aquests anys, ja 14 anys, és que ara són les empreses a les que els hi costa arribar als joves, arribar amb la generació Z, arribar a connectar, arribar a explicar qui són, què fan, quines ofertes tenen, quin pla de carrera.
2: Sant Tomà també alerta que Catalunya està perdent part del talent jove que forma, especialment en perfils tècnics i científics, perquè molts professionals marxen a l'estranger buscant noves oportunitats.
7: A Onda Cero, la ciutat.
0: El 27 de maig la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan

0: de Sabadell, una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
1: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Doncs repassem amb el Víctor Lozano ja l'actualitat esportiva. Compte enrere per al Barça femení.
4: L'equip blaugrana farà aquesta tarda a 4:45 l'entrenament oficial a l'Uleva, a l'Estadion d'Oslo. Demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió. Abans, a 4:45, l'entrenador Pere Romeu, la capitana Alexia Putellas i Caroline Graham Hansen oferiran la roda de premsa prèvia. L'extrem noruega ja té l'alta mèdica i és la principal novetat en l'expedició blaugrana, que va arribar ahir a la tarda a Oslo. Irene Paredes també ha viatjat, però és dubte fins a darrera hora. El Barça buscarà la seva quarta Champions, la reflexió al respecte de Mapi León.
5: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos por y para que salga, ¿no? O entrenamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circumstàncies diferents, i de totes tienes que aprender.
4: Aquesta serà la setena final de la Champions que jugarà el Barça femení, la sisena consecutiva. N'ha guanyat 3 i n'ha perdut altres 3. La cita demà a les 6 de la tarda.
3: Després del Barça femení, el torn per al Girona.
4: La tarda-nit de demà promet emocions fortes perquè poc després de la final de la Champions femenina, concretament a les 9 del vespre, començarà el transcendental partit que el Girona jugarà contra l'Elche, on els blanquivermells es juguen la permanència a primera divisió. Durant aquests dies, l'afició s'ha mobilitzat per generar que Montilivi sigui una caldera. Hi haurà rebuda a l'equip quan arribi a l'estadi i s'han exhaurit les entrades, amb la qual cosa el recinte blanquivermell estarà ple a vessar. Mitchell té clar que ara els hi toca a ells.
6: Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors. Ells estan convençuts, tothom està convençut de que són capaços de donar la nostra millor versió i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
4: Mitchell ha confirmat que Stuani tornarà a infiltrar-se per jugar, tot i que sense especificar-ne els minuts, i que Alejandro Francés també s'infiltrarà per poder ser alineat. Blin es dubta per una sobrecàrrega, mentre que Abel Ruiz, Rincón i Lemar estaran disponibles. El Barça i l'Espanyol també jugaran demà a les 9, el seu partit de l'última jornada de Lliga Primera Divisió. Els blaugranes s'enfrontaran al València més tard, amb la baixa de Koundé, que té una sobrecàrrega. Hansi Flick ja pensa en guanyar la tercera Lliga seguida, fita que només han aconseguit Johan Cruyff i Pep Guardiola.
7: 100% motivated. 100% positive about these things. Okay, we know we have to play our best.
8: Motivado al 100%, 100% positivo sobre estas cosas. Sabemos que tenemos que jugar nuestra mejor versión para lograr esto, pero es un gran objetivo. Y sí, vamos a por ello. Sé también que quizás otros clubes quieran alcanzar este objetivo, el de ganar la Liga. Siempre es duro ganar esta competición, pero este es, por supuesto, este es uno de nuestros objetivos. ¿Por qué deberíamos ocultarlo?
4: L'Espanyol rebrà la Reial Societat a Cornellà al Prat amb remotes opcions de classificar-se per la Conference. L'equip blanquiblau s'entrenarà aquesta tarda i abans Manolo González oferirà la roda de premsa prèvia. El Madrid jugarà contra l'Athletic Club de Bilbao al Bernabéu, en el que serà l'últim partit d'Álvaro Arbeloa com a entrenador blanc, ja que ell mateix ha confirmat que no seguirà el càrrec la propera temporada. Hi haurà eleccions a la presidència del Madrid. Enrique Riquelme ja ha enviat el mail a la Junta Electoral del Club Blanc comunicant que es presenta. Ara té de termini fins demà per dipositar l'aval de 187 milions d'euros. Riquelme serà el rival de Florentino Pérez a les urnes. Aquest matí, Joan Laporta ha contestat de forma contundent al mandatari blanc, que va acusar el Barça de corrupció arbitral arran del cas Negreira i de robar-li 7 lligues.
9: I en aquest sentit, en aquesta roda de premsa, s'ha intentat utilitzar

Experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 25.

0: Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
1: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
2: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
3: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
4: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
5: Bona tarda, el Barça s'entrena ara mateix a l'Uleva, al Stadion d'Oslo, on demà a les 6 de la tarda jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Fa una hora s'ha fet la roda de premsa oficial en la que l'entrenador Pere Romeu ha explicat com arriben al partit.
6: Bé, arribem bé, venim de guanyar un títol, evidentment ja és passat, ja el vam celebrar, del qual estic super, super orgullós d'haver aconseguit la Copa de la Reina. Anem pel quart títol de la temporada, hem fet una bona setmana, estem bé, estem en bon moment, agafar bones sensacions ara per l'entrenament que tenim en els propers minuts i intentar arribar al màxim de bé possible pel partit de demà.
5: Caroline Graham Hansen ja té l'alta mèdica i està disponible, mentre que Romeu està pendent de si finalment pot comptar amb Irene Paredes. La de demà serà la setena final que jugarà el Barça femení, la sisena consecutiva. La tarda-nit de demà promet emocions fortes perquè poc després de la final de la Champions femenina, concretament a les 9 del vespre, començarà el transcendental partit que el Girona jugarà contra l'Elche, on els blanquivermells es juguen la permanència a primera divisió. Michel ha confirmat que Estuani tornarà a infiltrar-se per jugar, tot i que sense especificar-ne els minuts, i que Alejandro Francés també s'infiltrarà per poder ser alineat. Blin es dubta per una sobrecàrrega, mentre que Abel Ruiz, Van de Beek, Rincón i Lemar estaran disponibles. El Barça i l'Espanyol també jugaran demà a les 9 al seu partit de l'última jornada de Lliga Primera Divisió. Els blaugrana s'enfrontaran al València Mestalla amb la baixa de Koundé, que té una sobrecàrrega. Mentre tant, l'Espanyol rebrà la Reial Societat a Cornellà al Prat amb remotes opcions de classificar-se per la Conference. L'equip blanquiblau s'entrena ara mateix. El Madrid, per la seva banda, jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Bernabéu, en el que serà l'últim partit d'Álvaro Arbeloa com a entrenador blanc, ja que ell mateix ha confirmat que no seguirà el càrrec la propera temporada. Ja és oficial, Pep Guardiola deixa de ser l'entrenador del Manchester City. Ho ha anunciat el club anglès a les xarxes socials adjuntant un vídeo on el tècnic de Santpedor s'acomiada de l'afició Citizen i on diu textualment: "No em preguntis les raons per les quals marxo, no n'hi ha. A dins meu sé que és el moment. Res és etern. Si ho fos, seguiria aquí." Guardiola s'ha estat una dècada a la banqueta del Manchester City guanyant 20 títols, entre ells una Champions, la primera del club, 6 Premier League i 3 FA Cup. El de Santpedor no seguirà exercint d'entrenador i farà d'assessor tècnic als equips del conglomerat del City Group, entre els quals es troba el Girona. I dos apunts en l'àmbit poliesportiu. Avui arrenca la Final Four de bàsquet a Atenes amb la disputa de les semifinals. Obrirà el foc d'aquí una estona. A les 5 juguen Olympiacos Fenerbahçe, mentre que a les 8 s'enfrontaran València Bàsquet i Real Madrid. I en handbol, penúltima jornada de la Lliga Sobal, el Freking Granollers jugarà a la pista del Bidasoa i el Barça ho farà a la del Torre la Vega.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Seguro que ya has visto por todos lados que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Pues yo te lo voy a explicar. Es porque recientemente se ha convertido en el número uno de alarmas en el mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure.
8: Cambia solo el nombre, porque van a seguir siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecer un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
9: ¡Por fin!
10: Algunos nacen para sentarse junto a un río. Algunos tienen oído para la música.

0: que el riu es va aturar la captació d'aigua i es va revisar la depuradora que no presentava cap anomalia. S'està estudiant si el vessament és de gasoil o dissolvent, però la bona notícia és que Protecció Civil ja ha anat retirant-la de l'aigua i aquest migdia l'ataca estava pràcticament dissipada. Deixem aquí més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero.

0: T'oferim el contingut. OndaTero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Tero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
2: La Sagrada Família organitza el taller Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat combina una visita guiada amb una manualitat dedicada a una de les torres més emblemàtiques del temple. Estarà disponible fins al 23 de maig.
1: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
2: El Centre d'Art La Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició que reflexiona sobre la memòria visual i tot allò que queda ocult darrere les imatges. La mostra es pot visitar fins al 24 de maig.
1: Tarragona transforma el Moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
2: Al Teatre Tinglado, l'exposició Llum, Natura, Centromés reuneix més de 300 peces creades en processos comunitaris per reivindicar la natura com a espai de creativitat compartida.
1: I Girona omple el maig de música en directe.
2: La Casa de Cultura programa concerts de jazz, música contemporània i cançó d'autor durant tots els divendres de maig fins al dia 29.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: No te despistes. En Por fin, la hora traspapelada.

0: que ahora hay que vivir el fin de semana. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: El govern català es penja la medalla d'haver evitat un bloqueig a Catalunya després de més de 2 anys sense pressupostos. Uns nous comptes ja amb els suports garantits de republicans i comuns que han arribat avui al Parlament amb un cost de 900 milions d'euros. Alícia Romero, consellera d'Economia.
1: A Esquerra i els comuns s'han compromès a votar tot el pressupost. Aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents.
0: Cal destacar que sí, el pacte té ADN català, però s'ha acabat segellant a Madrid, on els republicans han esgarrinxat acords que en matèria d'infraestructures i competències depenen del PSOE. Un fet que no perdona l'oposició.
2: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
3: El govern presenta com un gran acord pressupostari el que és en realitat una autèntica estafa política. Una enganyifa monumental.
0: Són paraules dels portaveus de Junts i del Partit Popular al Parlament, Salvador Vergés i Juan Fernández.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest divendres, dia 22 de maig. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Enèsima reunió sense acord entre el Departament d'Educació i els sindicats docents.
1: Els representants dels professors han rebutjat la darrera proposta del govern que ofereix 7 complements que beneficiarien més de 100.000 docents amb una inversió esglaonada de 78 milions d'euros. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa del govern, Ignasi Jiménez.
2: La proposta que ens ha traslladat el Departament avui no és una proposta acceptable. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
3: Entenem que és una proposta equilibrada que permet en aquest sentit poder donar sortida a una part important de les reivindicacions salarials que estan fent els docents, però també reconeixent tasques i funcions essencials en el conjunt del sistema.
1: Aquesta falta d'acord fa que les parts s'emplacin de nou a seure i negociar dimarts vinent.
0: Atenció a aquesta xifra, 87.
1: És el nombre de lladres multireincidents que els Mossos d'Esquadra han arrestat a la xarxa d'autobusos de Barcelona.
4: 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
1: L'inspector José Ángel Merino, sotscap de Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, també ha explicat que el dispositiu per frenar aquest fenomen ha permès desarticular 5 grans grups criminals des del novembre del 2025.
0: El jutge envia a presó sense fiança el detingut per matar ganivetades la seva exparella en una plaça de Figueres aquest dimarts.
1: Recordem que dilluns l'home ja havia estat condemnat a 6 mesos de presó amb una ordre d'allunyament de la víctima per maltractament. Després d'això va tornar a quedar en llibertat. Va ser llavors quan es va saltar l'ordre i la va apunyalar a plena llum del carrer. Plena llum del dia, volíem dir. La causa ara està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Ha estat el tercer feminicidi de l'any a casa nostra.
0: Si ahir parlàvem d'ocupabilitat juvenil en el marc del Job Barcelona, avui volem fer un cop d'ull a la generació sènior.
1: Sí, i ho farem a partir de la iniciativa El poder de reinventar-se, impulsada per la Cambra de Comerç d'Espanya al costat del CPE i Sí, i 65 i més. El projecte celebrarà una trobada el proper 26 de maig a Terrassa amb l'objectiu d'empoderar les persones majors de 45 anys i pujar en valor el talent sènior.
0: En plana cultural, el protagonista d'aquest cap de setmana és Bad Bunny, que portarà el seu Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
5: Debí tirar una foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: I actuarà en una hora i repetirà demà amb les entrades totalment esgotades. La gira de Debí tirar més fotos va començar el novembre a República Dominicana i després de Barcelona farà parada a Madrid. Aquesta és una de les qüestions en clau musical que abordarem a la segona part del programa d'avui amb la Marta Lozano, però abans el Juan Torres ens portarà 3 pel·lícules que els professors posen a les aules als alumnes. Ja els advertim que ens preguntem si alguns d'aquests films s'haurien de posar o no a segons quines edats.
0: El titular d'esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Amb la mirada posada a Noruega, a la seva capital, a Oslo. Demà a les 6 de la tarda, el Barça femení juga la final de la Lliga de Campiones contra l'Olympique de Lió per intentar retrobar-se amb el màxim títol continental. I també estarem pendents de la darrera hora del campionat nacional de Lliga que tanca aquest cap de setmana en la darrera jornada i sobretot pendents d'un Girona que se la juga. Guanyar o guanyar per mantenir-se a primera divisió dissabte a les 9 de la nit a Montilivi contra l'Elx.

0: Portem dies de sol i volem conèixer si aquest pont també ens espera o no aquesta mateixa tendència. Per això volem consultar la previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a Catalunya continuarem amb calor, amb unes temperatures significativament elevades per aquesta època de l'any, sobretot a la depressió central de Lleida. Les temperatures se mantindran amb poques variacions i arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats aïllats. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a la component sud. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, i també en informació de servei volem conèixer com es troben ara mateix les carreteres catalanes, perquè hi ha gent que aprofita aquest pont de 3 dies. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tan immersos en aquesta segona Pasqua, en l'operació de sortida, hem de dir que la dia més complicada és la P7, que ha estat registrant i registra encara punts on hi ha molta retenció. És el cas de l'entrada entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, pràcticament 10 quilòmetres. També aturada a Santa Perpètua de la Mogoda, en aquest cas en sentit Tarragona, aturades també al Papiol i entre Castellví de Rosaner i Castellbisbal, 9 quilòmetres. A l'Ametlla de Mar, una avaria d'un camió i una altra a l'Ampolla també dificulten la circulació. L'àrea metropolitana, rondes molt carregades. En els accessos nord, C-17, C-33 i C-58, vies que venen dels Vallesos, i en el cas de la B-23, aturades, per exemple, a la zona del Papiol. Per tant, operació sortida complicada i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Molt bona tarda. Ens quedem amb aquesta recomanació i obligació, podríem dir, precaució. Atenció al volant, passen 8 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.

0: Els pressupostos de la Generalitat arriben al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra i els Comuns. Han passat dos mesos des que Salvador Illa es va veure obligat a retirar-los i el pressupost de la Generalitat no ha variat ni una coma. Com pot ser això, es preguntaran? Doncs perquè Esquerra ha utilitzat aquestes negociacions com a canvi de moneda per arrencar acords al PSOE, Ricard.
1: Sí, la despesa total prevista de 49.100 milions d'euros per aquest 2026 no ha variat respecte als pressupostos presentats al febrer, quan el govern, recordem, els va haver de retirar un mes més tard per no aconseguir el suport d'Esquerra. De totes formes, suposa un increment del 22% respecte als comptes del 2023, amb salut, educació i drets socials sent els departaments que més creixen. De fet, l'únic que ha canviat en aquests dos mesos de diferència és que Esquerra finalment validarà tot el pressupost, tal com detalla la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Bé, el que avui hem presentat és un pressupost de 49.000 milions d'euros i el que hem acordat amb Esquerra Republicana i els Comuns és aprovar aquests 49.000 milions d'euros, aquest pressupost global de la Generalitat.
1: Ara bé, preveu

0: Veient que no els aprovarien a la primera, el govern es va guardar uns 900 milions d'euros per complir amb les demandes d'Esquerra i els Comuns, 500 pels republicans i uns 400 per la formació morada. És una xifra molt petita comparada amb els diners que manega la Generalitat. Això evidencia que les negociacions entre Esquerra i el PSC tenien la mirada posada a Madrid, on els republicans han esgarrapat acords en infraestructures i competencials del PSOE. Però els pactes pressupostaris tancats aquesta setmana també inclouen compromisos d'atenció fins al 2030, amb una inversió total prevista de 4.300 milions d'euros. Així, Esquerra i els Comuns es cobreixen les esquenes per si aquests són els primers, però també únics, pressupostos de la legislatura. Pel que fa a l'acord amb els sindicats educatius, Romero diu que modificaran algunes partides sense especificar quines en el cas que s'arribi a un acord per millorar els sous dels docents.
1: Si arriba aquest acord, que esperem doncs, que pugui arribar, cercarem els recursos, òbviament, amb les modificacions que siguin necessàries per fer front als mateixos. En aquests moments no hi ha recursos específics guardats, reservats per a aquest possible acord.
0: Els detalls d'aquests comptes els anirem coneixent durant la setmana vinent, Lola, quan cada conselleria els presentarà al Parlament davant la resta de grups parlamentaris.
2: Aquests pressupostos, una vegada s'aprovin a principis de juliol, acabaran amb 3 anys de pròrrogues dels comptes catalans. Els últims, recordem, els va tirar endavant l'any 2023 el govern d'Esquerra liderat per Pere Aragonès. L'actual permetrà gastar un 22% més. Ricard, per què i com està distribuït aquest creixement?
0: Sí, la Generalitat pot ampliar les seves inversions... És perquè la caixa d'ingressos ha crescut aquests 3 anys. Fons del govern apunten que la inflació permet a l'administració recaptar més diners a través dels impostos que paguen els catalans. Per això, diuen, aquests pressupostos són els més expansius de la història, perquè cal respondre als reptes d'una societat que creix dia rere dia, però que manté congelades les millores dels serveis públics. Tenint en compte que els sous dels treballadors públics es mengen un 75% del pressupost, els departaments, com deien, que més creixen són, en valors absoluts, salut, educació i drets socials. En aquests casos, el govern vol reduir el temps d'espera a l'atenció primària, desplegar l'escola inclusiva i dignificar les dependències, com les persones amb discapacitat o la gent gran. A part, els altres dos grans capítols són l'habitatge i la seguretat. Per això, els departaments de Territori i Interior són els que percentualment creixen més respecte a 2023. Atenció, un 35%. En aquest cas, l'objectiu és millorar les polítiques públiques d'habitatge i de mobilitat, com també l'ampliació del cos dels Mossos d'Esquadra i millorar les eines que tenen per combatre el crim.
2: Un cop la mesa admès a tràmit el projecte de pressupostos, comença el camí dels comptes a la Cambra Catalana. Entre dimarts i divendres de la setmana vinent, tal com comentava el Ricard abans, els consellers hi compareixeran per explicar les partides pressupostàries assignades als seus departaments.
0: Sí, i el 4 de juny se celebrarà previsiblement el debat a la totalitat dels pressupostos i si els comptes els superen, es farà el mateix amb les seccions pressupostàries de cada departament. Si no hi ha sorpreses, el debat continuarà en comissió i es preveu que el ple aprovi definitivament els comptes a principis de juliol.
3: Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol. Per tant, d'aquí una estona, al migdia, celebrarem aquesta mesa d'admissió a tràmit i a partir d'aquí començarà el treball parlamentari dels diversos grups de la cambra. Evidentment, com a president del Parlament, el que els demano és una actitud de generositat i de servei insubornable.
0: Paraules del president del Parlament, Josep Rull.
2: El govern ja se sap que en aquest camí els comptes tindran el rebuig frontal, ja ho sap el govern, volíem dir, de tots els partits de l'oposició. De moment, però, només Partit Popular i Vox han avançat que hi presentaran esmena a la totalitat.
0: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat que el govern català i els socis hagin perdut 3 mesos per acabar aprovant, diu, els mateixos pressupostos. Al seu parer, la retirada dels comptes i la segona negociació amb Esquerra i els Comuns és una media.
4: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els Comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
0: Vergés no ha volgut avançar si Junts presentarà esmena a la totalitat als comptes o si els portarà al Consell de Garanties Estatutàries. Més clar, en aquest sentit, han estat els portaveus del PP i de Vox al Parlament, Juan Fernández i Joan Garriga, respectivament.
5: I ho farem perquè no estem davant d'una discrepància puntual ni d'una simple diferència tècnica sobre determinades partides. Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
6: Nuestra enmienda a la totalidad es una enmienda a seguir derrochando el dinero de los catalanes, en delirios ideológicos, en esta ayuda al exterior, en esta imposición del catalán.
0: A més, Fernández també veu una base sòlida per acudir al Consell de Garanties Estatutàries, el que ajornaria l'aprovació dels comptes com a molt un mes més, és a dir, fins a l'agost. En aquest sentit, el dirigent popular ha avançat que estudiaran amb lupa algunes disposicions addicionals declaratives dels pressupostos.
2: Finalment, la CUP també ha criticat els comptes sense avançar quin serà el seu vot en el debat de la totalitat. En tot cas, la seva portaveu, Laura Vega, considera que els comptes donen l'esquena a les reivindicacions de docents i metges i a les pujades de preus.
7: El govern ha presentat uns pressupostos de compromís per salvar-se a ells. El govern ha presentat uns pressupostos de compromís per allargar la seva vida com a partit, però no per millorar descaradament la vida dels catalans.

0: Nova reunió sense acord al sector educatiu. El govern ha presentat la seva contraproposta a les demandes que van fer arribar ahir al consistori als sindicats, però sembla que no és suficient i seguiran negociant dimarts vinent. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En aquesta nova proposta, el govern ha detallat les quantitats d'alguns dels complements que ja havia anunciat dimecres. Per exemple, els complements per a docents de centres de màxima complexitat, per a les cotutories i també per a aquells que facin de tutors de treballs de recerca. Aquestes són algunes del total de mesures que planteja el document, que, segons el departament, afavoriria més de 100.000 docents. Els sindicats, però, creuen que no és suficient. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa del Govern, Ignasi Jiménez.
2: La proposta que ens ha traslladat el departament avui no és una proposta acceptable. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
3: Entenem que és una proposta equilibrada que permet, en aquest sentit, poder donar sortida a una part important de les reivindicacions salarials que estan fent els docents, però també reconeixent tasques i funcions essencials en el conjunt del sistema.
1: Dimarts tindran una nova oportunitat per acostar postures. Els sindicats, com ja van fer ahir, han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades.
0: Amb tot plegat, la consellera del Ram, Esther Niubó, ja ha avisat abans de la reunió que la proposta dels sindicats d'implementar un complement salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 no és assumible pel departament.
4: S'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment, doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
0: La consellera no ha assistit a la reunió que s'ha celebrat avui a la conselleria perquè era a Mataró presentant l'oferta i la preinscripció dels ensenyaments professionalitzadors, Joan.
1: Sí, des de Mataró ha anunciat que les places d'FP, de formació professional, s'incrementen en prop de 5.000 pel curs vinent, de les quals un miler són de nou accés, un increment que s'explica en bona part per l'obertura de 6 nous ensenyaments. Us en dic alguns: seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragües en aigües tranquil·les, nous cursos que impliquen també la contractació de 493 nous docents. Una altra novetat que presenta el departament en aquest sector és una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense. I pel que fa a la inversió econòmica del creixement, en total, els estudis professionalitzadors per al pròxim curs costaran 67,5 milions d'euros.
5: A Onda Cero, la ciutat.
6: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
5: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
7: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
8: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.

0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: En punt 7 i 20, un estudi de Vall d'Hebron ha identificat a Barcelona 9 casos d'una infecció cutània però poc freqüent en humans, que fins ara s'associava sobretot al contacte amb animals, però que podria transmetre's també entre persones per contacte sexual. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Es tracta de la dermatofiliosi. Els 9 casos són d'homes que havien tingut relacions sexuals amb altres homes i que presentaven lesions lleus com erupcions o nòduls a la zona genital, les engonals o la barba. Tots han evolucionat favorablement amb tractament antibiòtic. L'anàlisi genètica mostra que els bacteris són molt similars entre si i formen un llinatge diferenciat, fet que podria indicar una espècie encara no descrita. Paral·lelament, s'han detectat casos similars a Lió i París i també en altres ciutats europees, cosa que suggereix que podria ser una infecció emergent i infradiagnosticada. Els experts demanen, per això, augmentar la sospita clínica davant lesions compatibles.
1: Gràcies, Anna. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que cap dels 14 passatgers del creuer Ondius presenta símptomes d'antivirus. Davant aquest escenari, Sanitat preveu que els passatgers acabin ja a les seves cases els últims 14 dies de quarantena.
3: Tots ells han donat negatiu a les darreres proves PCR. De fet, García ha explicat que el pacient que havia presentat simptomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. La ministra ha dit que la situació actual permet als passatgers sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen la quarantena.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb almenys un ferit a Sabadell, al barri de Can Puiggener.
3: Va passar aquesta passada nit al carrer Joan Balart de la ciutat vallesana, segons ha avançat el digital El Caso. La policia va rebre l'avís cap a quarts de 10 de la nit i fins a i punt s'hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos, així com efectius també de la policia local. També hi va acudir el sistema d'emergències mèdiques que va atendre la persona ferida i la va traslladar a l'Hospital Parc Taulí. Afortunadament, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Amb aquest ja són 6 els tirotejos que s'han produït a Catalunya només aquest mes de maig. Des que va començar l'any, n'hi ha hagut 11 en total. Ahir mateix n'hi va haver un a la terrassa d'un bar de Viladecans.
1: Presó provisional sense fiança per a l'home detingut per matar ganivetades la seva exparella a Figueres aquest dimarts. La causa està oberta per homicidi i per trencament de condemna, perquè recordem que el sospitós tenia un ordre d'allunyament de la víctima per haver-la maltractat prèviament.
3: I sàpiguen també que ha estat detingut el tercer presumpte implicat en la mort violenta d'un home dissabte en una masia de Reus. Entre les hipòtesis agafa força el fet que l'homicidi pugui estar relacionat amb un conflicte patrimonial entre la víctima i els detinguts.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut durant els 3 primers mesos de l'any 85 delinqüents multireincidents que actuaven als autobusos de Barcelona. En total acumulaven 628 antecedents, Anna.
2: Sí, i 5 dels detinguts sumaven una quarta part d'aquests antecedents, 157. A més, també s'han desarticulat 5 grups criminals especialitzats en furts en autobusos. Aquests arrestos s'emmarquen en el pla Campai, que ha permès reduir en més d'un 40% els delictes a la xarxa d'abusos de TMB si comparem els primers trimestres d'aquest any i del passat. Concretament, hem passat dels 605 delictes mensuals de mitjana als 359. Estem parlant bàsicament de furts, són més d'un 90% dels casos, tot i que també hi ha robatoris amb violència i intimidació i estafes. L'inspector en cap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona dels Mossos, José Ángel Merino, detalla que acostumen a tenir lloc en zones molt concorregudes i en hora punta.
4: Els fets es concentren, com era d'esperar, a zones turístiques on hi ha grans aglomeracions de persones. Estem parlant de zones com, per exemple, Plaça Catalunya, el Parc Güell, en horaris que coincideixen amb entrades i sortides de col·legis, horaris laborals més habituals.
2: Pel que fa a les víctimes, són majoritàriament dones, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, usuaris amb cotxets d'infants i turistes.
1: Gràcies, Anna. Hi ha acord de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, l'òrgan que penja del Ministeri de Justícia i que s'encarrega de localitzar i gestionar el patrimoni relacionat al crim organitzat.
3: Exacte, l'òrgan s'encarrega de dues tasques principals: esbrinar el patrimoni total dels investigats en procediments judicials i gestionar aquests béns un cop són requisats, decomissats o embargats. El conveni que s'ha signat avui entre el Ministeri de Justícia i el Departament d'Interior regula la incorporació dels Mossos d'Esquadra a aquest organisme. Presentaven l'acord als màxims representants de les institucions, la consellera Núria Parlon i el ministre Félix Bolaños.
5: Això que suposarà, doncs, que el cos de Mossos d'Esquadra forma part

0: de l'Orga, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit.
1: Que esto beneficiará, sin duda, a la Orga y también a los Mossos d'Esquadra en otras investigaciones que estén llevando por su parte.
2: Bolaños també ha dit que és un exemple més de la capacitat de col·laboració entre l'Estat i la Generalitat.

0: En economia, vaga la planta de Ficosa de Viladecavalls contra l'ERO que planteja la companyia. Els sindicats han paralitzat la producció després de l'última reunió amb Empresa i Treball. Roger Mateu, bona tarda.
1: Bona tarda. El torn de nit ja no ha entrat a treballar i la plantilla decideix ara en assemblea si manté la mobilització els pròxims dies. La direcció proposa 113 acomiadaments i un ERTO de 18 mesos per 38 treballadors del Departament d'Enginyeria, una rebaixa respecte als 170 afectats previstos inicialment. Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ofereix 18 dies per any treballat en 15 mensualitats. Els sindicats consideren la proposta insuficient i retreuen a Ficosa que plantegi retallades tot i haver registrat, assegurant, facturacions rècord en els últims trimestres i haver rebut ajuts públics. També rebutja la possible reconversió de la planta cap a la indústria de la defensa.
2: Vamos de visita?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
4: Bien.
2: ¿Y la pequeña qué tal?
4: Está bien.
2: ¿Y tu gato?
4: Bien, muy bien.
2: Esta es.
5: ¡Wow! Me encanta.
6: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
2: Bienvenida.
6: Century 21.
7: Devoción, color y alegría en la romería más grande del mundo. El Rocío. Vive con gente viajera la gran fiesta en honor a la Blanca Paloma. Con patrocinio de Callahan y denominación de origen Rueda y la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Huelva. El sábado 23 y domingo 24 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde El Rocío. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
0: Tres minuts, ens plantem a 8:15 del vespre. Lleida celebra aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Cargol, un aplec de rècord amb 124 colles, més de 16.800 penyistes, 14 tones de cargols i la previsió de superar els 200.000 visitants als Camps Elisis. Des d'Onda Cero Lleida, més detalls amb la Núria Mora.
8: La gran festa gastronòmica, declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i Festa Tradicional d'Interès Nacional, manté ara la mirada posada en el gran repte de futur, aconseguir també el reconeixement internacional. El president de la FECOL, la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida, Ferran Perdrix, ha assegurat en declaracions a Onda Cero que la candidatura ja està en marxa.
9: És revertir tot l'èxit que hem tingut amb la nostra festa, doncs que vagi una mica més enllà, tant a nivell nacional com internacional, que se'n reconegui, no? Com una regió gastronòmica i cultural excel·lent. La candidatura l'has de presentar els últims 5 anys. Nosaltres portem dos i mig, tornada de pandèmia, que ens van ficar ja amb aquest objectiu al davant, perquè és un objectiu que ens hem marcat la Junta de la FECOI i que creiem que tenim a tocar, no?
8: I és que l'Aplec s'ha convertit en un autèntic aparador del territori i de la gastronomia lleidatana. Aquest any arriben propostes noves, com l'espai gastronòmic Gust de Lleida i més activitats obertes al públic. El moment més esperat, aquest divendres a les 7 de la tarda, lo Caragolazo als Camps Elisis, el tret de sortida al 45è Aplec del Caragol de Lleida.
0: Gràcies, Núria. També els hem d'explicar que el projecte de la Ciutadella del Coneixement, que té l'horitzó el 2030, avui ha rebut un impuls per agilitzar. Ha estat gràcies a la Unió d'Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona amb universitats i centres de recerca, Ricard.
10: Sí, i tots ells han constituït avui la comissió institucional que ha de servir, pel que deies, Lola, per agilitzar i coordinar el projecte de la Ciutadella del Coneixement. L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, diu que és un projecte que farà recuperar l'esplendor a la ciutat i al país i també ha parlat dels professionals que s'instal·laran.
11: Ampliem el parc de vida també amb 2.000 professionals que vindran a ocupar les persones, el talent, que el que anomenem l'antic mercat del peix serà i farà com a referent de la recerca i la divulgació.
10: La majoria dels equipaments previstos al nou pol d'investigació ja estan en fase d'obres, però el projecte no estarà enllestit fins a finals del 2030.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua i els agents rurals estan investigant un vessament al riu Ter, a Manlleu, a Osona.
10: Després de rebre l'avís per la presència d'un atac al riu, es va aturar la captació d'aigua i es va revisar la depuradora, que no presentava cap anomalia. S'està estudiant si el vessament és de gasoil o dissolvent, però la bona notícia és que Protecció Civil l'ha anat retirant de l'aigua i aquest migdia l'atac estava pràcticament dissipada.
0: Informació repassada i en una hora, a Brúixola del Ràdio Estadio amb l'Albert Arranz. Volem saber què ens espera el programa d'avui. Albert, bona tarda.
12: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la Brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui escoltarem els i les protagonistes en la prèvia de la final de la Women's Champions League, que demà enfrontarà a partir de les 6 de la tarda, Barça i Olympic de Lió a Oslo. A més, el president Laporta i Hansi Flick, abans de la darrera jornada de Lliga Primera Divisió, demà en horari unificat tots els partits, amb l'excepció del Villarreal Atlético, que es jugarà diumenge, tota la resta demà 9 de la nit. A l'RCD Stadium, l'Espanyol celebrarà la permanència davant la Real Sociedad i a Montilivi, i cercant continuar a l'èlit del Girona rebent l'Elche amb la victòria com a únic resultat vàlid pels catalans. A més, els quatre gats, el Víctor Llucià la farà petar amb el periodista Oriol Rodríguez, autor del llibre En un momento dado, un relat oral, i cito textualment, del Dream Team Blaugrana, i l'habitual repàs a tota l'actualitat dels esports als Estats Units. Per cloure programa, que obrim a 2 de 9, fins a 10 en punt de la nit.
0: Gràcies, Albert, bona tarda.
12: Que vagi bé.
4: La brújula amb Lola Sorribas.
5: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
13: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
13: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
14: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
4: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
0: 7:32, arriba aquell moment de la setmana en què volem posar el focus en notícies que potser no ocupen grans titulars, que passen per sota el nostre radar, però que ens ajuden també a entendre cap a on va la societat. Dan Otero, què tal? Molt bona tarda.
15: Bona tarda. Tornem una setmana més amb aquesta secció on posem el focus en aquelles notícies que sovint queden en segon pla, però que ens ajuden a entendre millor els canvis que vivim. Avui parlarem de noves maneres de produir amb respecte per al que seria la natura, descobertes que ens connecten amb el passat, debat sobre el civisme i espai públic i també avenços en salut que poden millorar la vida de moltes persones. Som-hi!

0: Comencem amb una història que ens porta cap al món rural, però amb una mirada una mica diferent a l'habitual. A les Garrigues se celebra l'únic oli de Catalunya que s'ha basat en l'agricultura biodinàmica.
1: És a dir, una manera de produir que recupera pràctiques antigues, no? Per què dius?
0: Sí, exacte. És un projecte de la Pobla de Cérvoles que segueix els cicles de la natura i fins i tot de la lluna per treballar al cap, sense utilitzar productes químics, que això és el més important.
2: Per tant, tornar als orígens, però amb criteris exigents.
0: Sí, de fet, tenen el segell internacional de Demeter, que és fins i tot més estricte que l'ecològic, cosa que m'ha sorprès molt. Produeixen uns 5.000 litres l'any i gairebé la meitat s'exporta al nord d'Europa. Podem escoltar el copropietari d'Oli Cometes, Martín González, que en parla d'aquesta diferència entre l'ecològic i el biodinàmic.
3: L'agricultura biodinàmica és un pas molt més enllà de l'ecològic. És molt més respectuós, intenta que n'hi hagi més biodiversitat, intenta evitar els químics i treballar com antigament, en funció de les llunes.
1: Curiós, que un producte tan local i poc conegut, Dan, tingui tanta sortida fora.
0: Sí, perquè és molt valorat per la seva qualitat, que ens comentava l'expert, i pel model de producció. A més, tot el sistema que busca a l'equilibri de l'ecosistema, integrant bosc, fauna i cultiu. Però, per una altra banda, per poder ser comercialitzat, ha de tenir aquest certificat Demeter que en parlàvem, i podem escoltar de nou el copropietari d'Oli Cometes, que ens explica algunes de les exigències que requereix l'obtenció d'un certificat Demeter.
3: A veure, per exemple, tot el que és plàstic ho tenim prohibit, o sigui, no, els envasos només poden ser llaunes o vidre. La llauna ha de ser lliure d'aftalats, hem de presentar a Demeter un certificat conforme la llauna és lliure d'aftalats, perquè n'hi ha estudis que diuen que els aftalats poden produir càncer.
0: Una d'aquelles iniciatives que demostren que mirar enrere de vegades és la millor manera d'innovar.

0: ara a una notícia que ens porta directament al passat. A Castellà Vell s'han localitzat dues construccions funeràries del segle X intactes, una troballa única a Catalunya.
1: Per què és tan única? Què els fa especials?
0: Doncs sobretot, Lola, perquè s'han pogut identificar les persones enterrades, cosa que és molt estranya i que normalment no succeeix. Es tracta de dos magnats de l'època, Hermorir i Riquila, els noms eren bastant... rarets i cosa molt poc habitual en aquest tipus de restes.
2: Parlo una mica des del desconeixement, però normalment, que recordi, no es poden posar, no?, noms concrets.
0: No, la veritat és que no, i en aquest cas, a més, és una de les tombes que es conserva. Hi ha una làpida amb una inscripció en llatí de l'any 966, cosa encara més excepcional.
1: Per tant, no estem parlant només d'una troballa que sigui arqueològica, sinó també històrica.
0: Sí, perquè permet connectar les restes físiques amb documents de l'època i entendre millor com era la societat d'aquell moment.
2: A més, tot això, com explicaves abans, Dan, així de porta a porta tancada, sí. És un jaciment que, ja ens ho diràs ara, que encara no està del tot excavat.
0: Exacte, només s'ha treballat una part, però ja s'han trobat centenars d'enterraments, cosa que indica la importància del lloc. Una descoberta que no només ens parla del passat, sinó que ajuda a posar nom i context a una època clau de la història de Catalunya.
3: Si algo ha passat, algo ha passat por la ciudad.
0: Anem ara amb una notícia que té a veure amb el civisme i el transport públic. El Parlament ha aprovat endurir les sancions pels grafits als trens, arribant a triplicar l'import de les multes.
1: Triplicar, eh? Quina xifra estem parlant?
0: Ni més ni menys de 90.000 euros en els casos més greus, depenent del dany causat.
2: Sí, sí, aquesta nova llei es va aprovar aquesta setmana, com sí. Dius, al ple del Parlament. Jo hi era, ens va sorprendre molt a tots, sí, la veritat, no? Que és força contundent.
0: Sí, la veritat que... Han anat amb totes. S'hi ha aprovat amb el suport de gairebé tots els grups, tot i que algunes han qüestionat si augmentar les sancions és realment la solució a aquest problema.
1: Perquè el problema de fons potser no és només sancionar, sinó també la prevenció.
0: Exacte. De fet, el debat ha anat per aquí. Alguns defensen que, en aquest cas, el més control i responsabilitat, mentre que d'altres creuen que només amb multes no resoldrà el que seria el problema.
2: Clar, perquè tot això també té un cost important, m'imagino.
0: Sí, només netejar les pintades es van gastar més de 11 milions d'euros en un any. Una mesura que obre el debat entre sancionar o educar i sobre com gestionar l'incivisme en els espais públics. I acabem amb una notícia de salut que apunta a una millora important en el tractament dels pacients. L'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar un tractament amb làser per tumors vesicals que evita passar per quiròfan.
1: Canvi important sobretot pels pacients.
0: Sí, perquè es tracta d'un procediment ambulatori, és a dir, que no requereix l'ingrés a l'hospital. A l'hospital es pot fer directament al servei d'urologia amb anestèsia local, per exemple.
2: I en quins casos s'aplica?
0: Sobretot en tumors de baix grau, que poden reaparèixer amb el temps. Fins ara, moltes d'aquestes recaigudes implicaven tornar a passar per cirurgia i, per tant, podem veure que els pacients aquí tindrien un tractament molt més suau.
1: Per tant, es redueix molt el que és l'impacte d'aquest tractament.
0: Sí, exacte. És una tècnica menys agressiva, més ràpida i amb una recuperació més fàcil, cosa que també millora el que seria l'experiència del propi pacient.
2: Clar, a sobre també ajuda a descongestionar els quiròfans, que ho diem moltes vegades aquí a la Lucila, sí. i als informatius, no?
0: Sí, normalment estan molt saturats, hi ha moltes cues i en aquest cas es redueix la càrrega quirúrgica i el temps d'espera, a més de permetre un seguiment més eficient dels casos. Una innovació que mostra com la tecnologia pot ajudar a fer la medicina més precisa, menys invasiva i més humana, sobretot.
1: Doncs, de notícies relacionades amb la sostenibilitat, amb l'arqueologia, amb la salut, també veurem què ens depara la secció de la setmana vinent. Que vagi molt bé, aprofita el pont. Bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: Deixem Coldplay i deixem la música. D'aquí una estona ens hi tornarem a posar amb la Marta Lozano, també cinema amb el Juan Torres. Però abans d'això, ahir parlàvem d'ocupabilitat juvenil. Avui volem fer, però, en l'àmbit de les persones sènior, i ho farem a través de la iniciativa El Poder de Reinventarse, que impulsa la Cambra de Comerç d'Espanya al costat del CPI 65 i Más. Una petita pausa i ens hi posem.

0: És una peli, jo crec que era... No sé, a vosaltres us la vam posar?
1: Sí.
0: Vale, era una d'aquestes mítiques, pensava... Jo pensava, espero no ser l'últim.
1: És la típica que igualment la veia a casa, també, i que la tenia amb CD.
0: És una... A mi
1: amb
0: passa
1: DVD, molt... volia dir.
0: Sí, sí. A mi... I amb CD, també, perquè va tenir molt d'èxit.
1: Sí,
0: jo, és una d'aquestes pel·lis que jo tenia algun... O sigui, és una típica que m'hauria d'agradar, però té alguna cosa i és que no... Tal. Mm-hmm. I jo crec que és una pel·li més de professors que d'alumnes. És a dir,
1: sí,
0: pensa en l'argument, la sinopsis. És el Clément Mathieu, que arriba en aquesta escola als anys 40 a França, a un internat, i és un internat molt estricte, com suposo que serien tots els internats en aquell moment, i ell arriba com a vigilant, però comença a crear aquesta coral amb els nois i comença doncs, a cultivar aquest tipus d'educació doncs, menys estricta i més doncs, enfocada cap a l'art. I tal. Però els protagonistes de la pel·li no són els nens, és Clément Mathieu el protagonista,
1: sí.
0: No?
1: Hi ha un coprotagonista, podríem dir que és un nen.
0: Sí,
1: no?
0: sí, que no me'n recordo com es deia. Però, bueno, no, i després està Pepino. Pepino sí. Vendrà a buscar-me, mi mare vendrà a buscar-me el sábado, però el protagonista en si és el professor. Llavors, jo crec que me la van posar, això, dos o tres vegades al col·le, i perquè els profes pensaven que era una pel·li de nens, però és una pel·li de profes, i llavors a mi aquesta tota l'estona està trist, aquest ambient de postguerra, França, tal, no m'acaba de fer el pes. Llavors jo crec que ja m'he quedat amb aquesta idea al meu cap i em fa molt difícil tornar-la a veure amb ulls nous, no?
1: Clar.
2: Clar, perquè, perdó, Lola, però dius que és una pel·lícula centrada més en els professors o en el que poden sentir els professors, perquè creus que els nens no acaben de transmetre aquesta sensació de postguerra que potser sí que transmeten els professors en la pel·lícula? O...
0: No, més aviat en el tema dels protagonistes. Vull dir, els nens en realitat d'alguna forma són subjectes passius del que està passant a la trama. No sé si estaràs d'acord amb mi, Lola. Però jo crec que el protagonista principal el té doncs, la baralla interna entre la baralla interna de Clément Mathieu i també la baralla externa de Clément Mathieu amb el director de l'escola i amb tal. I sí que hi ha dos o tres nens que fan d'antagonistes, però realment és tot això. Jo crec que els profes pensaven que era una pel·li per nens, però que realment, a més, jo què sé, estiu, tal, de cop et posa una pel·li sobre un orfenat a la postguerra francesa, és una pel·li molt francesa. Mm. I jo crec que per un nen fa una mica feixuga. I a mi em va passar això. I ara em costa tornar-la a veure-la, però sé que és bona, sé que no et puc rebatre res i la pel·li està molt bé, però a mi ja em costa veure-la amb ulls nous.
1: Sí, a mi una cosa que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula és el costumbrisme de la imatge. Mm-hmm. Penso que la imatge sí que,
0: està molt
1: ben aconseguida. Que és bonica. I llavors també el poder de la música, o sigui, la branca, no?, fonamental d'aquesta pel·lícula és la música, i jo crec que aquí és on juga el paper fort els nens. Evidentment sí. El professor, perquè és el que porta la música a l'aula, però els nens són els que canten al final, sí, amb aquestes veus meravelloses, no? Llavors, aquí és on hi ha el paper fort dels nens. Què passa amb aquells professors que s'han pensat que era una pel·lícula per nens? Doncs que ens imaginem què és per nens allò que passa a l'escola. I per tant, no deixa de ser una pel·lícula que passa en un centre escolar i per tant, doncs, aquesta la posem a classe, no? Perquè és d'escola. Sí. Suposo que aquí, no? És on hi ha una mica, doncs, l'explicació.
0: Jo crec que venies del pati, venies amb ganes de tal i et posaven això i era com, ostres, bajona, no? De cop. Però la pel·li és això, és molt interessant. De fet, com es diu això? Un remix, no?
2: Una barreja.
0: Quan la tornen a fer, que no em sortirà, un reboot. O una reedició d'una pel·li de l'any 45 que es deia La jaula de los ruiseñores, i que és la primera pel·li del director. Vull dir, es va tirar a la piscina amb aquesta gran pel·lícula que ningú volia produir, perquè jo crec que és difícil fer-li entendre a un productor que això tindrà èxit, que va tenir molt, però fins al punt que l'actor principal va haver d'hipotecar casa seva per poder pagar la producció a canvi d'emportar-se un percentatge, i com que la pel·li va ser un èxit increïble, aquell any a França va ser l'actor millor pagat de la història, o sigui, fins al moment.
1: Estem parlant de la primera o de Los Chicos del Coro?
0: Los Chicos del Coro.
1: Ah, d'acord.
0: O sigui, Los Chicos del Coro és la primera.
1: Però has dit que es va inspirar en...
0: Ah, no, vale, no, perdó. L'any 45, res a veure.
1: Era de la
0: pel·li de Los Chicos del Coro 2007.
2: Potser ho posaven a les escoles intentant buscar el raonament dels mestres, perquè realment... És molt maco qualsevol història que intenta trencar motlles, en el sentit sí. d'arribar a un lloc on hi ha un règim, per exemple, clar, sobre la data en què està ambientada, no? Un règim molt dictatorial, i ve una persona amb idees fresques, amb idees noves, imaginatives, per canviar l'educació dels nanos, i jo crec que també és com una forma d'explicar als més petits de casa que no... Per molt que tot estigui, o sembla que estigui fet, sempre hi ha una forma de reformular les coses i de trencar amb els motlles i amb les barreres. Potser buscant aquesta branca una mica més filosòfica és el motiu pel qual les direccions de les escoles pensen que està bé que la vegin els nens.
0: I ja dic, la pel·li està molt bé. Però, bones notícies, tot i ser un èxit, va perdre l'Òscar contra... Mare dentro, d'Alejandro Amenábar. Òscar, cap a casa.
2: Cap a casa, cap a casa.
1: Cap a casa, sí.
0: Bueno, la següent pel·li.
1: A veure, sí, igualment aquesta jo la recomano.
0: Sí, sí, la recomano, sí, vull dir, ja he dit que és una pel·li superbona.
1: Nens, o sigui, està bé també que la vegin nens.
0: Està superbé, està superbé. El que passa que jo crec que en un ambient d'escola, quan et penses que ja s'ha acabat el col·le, que tot està guai, que tal, de cop una pel·li de postguerra francesa se't fa una mica... Però està molt bé, i la música és espectacular, l'ambientació és increïble, està tot superben fet. És

sóc jo que no la sé apreciar perquè la vaig veure fa un temps. Però la següent pel·li és una pel·li de l'any 2006 que a mi m'han posat al col·le i jo crec que no hauria d'estar en un col·le perquè és una pel·li que no és de nens, tot i que a mi em va encantar, i és Little Miss Sunshine.

0: També òpera prima dels directors, que són Jonathan Dayton i Valeria Faris, que venien de fer videoclips. Vull dir, passen dels videoclips, que ja havia passat alguna vegada, hi ha molts directors que comencen per videoclips, com Fincher, per exemple, i acaben fent llargmetratges. I aquesta, doncs, havien fet els videoclips d'Oasis, de Rem, de Red Hot Chili Peppers, vull dir...
1: Venien... Solidon, potent.
0: Sí, sí, potentíssim. I a més, estem parlant de l'any 2006, que els videoclips eren una cosa... Vull dir, amb l'explosió de la MTV, els videoclips eren molt currats, molt, molt currats. I de cop al 2006 ens plantem amb aquesta pel·li on l'Steve Carell, el de The Office, acaba, fa un paper molt seriós que és impressionant. Passa, ho hem comentat algunes vegades, quan els actors còmics fan un paper més seriós, aconsegueixen una quota de veritat que no aconseguiria qualsevol altre actor, no? Perquè... Jo crec que el Daniel Day-Lewis, per exemple, ja l'hem vist fer pel·lis sèries i ja sabem de quin pal anirà. Però de cop se't planta algú que no t'esperes i és espectacular, com en aquest cas Steve Carell. L'argument de la pel·li, com explicar Little Miss Sunshine, oi? És un viatge d'una família.
2: Sí, exacte.
0: És un viatge d'una família absolutament disfuncional, que van en una furgoneta absolutament disfuncional a una... perquè la nena petita vol participar en un concurs de bellesa. Llavors, les motivacions del viatge són diferents per cadascun dels membres de la família. Tenim l'Steve Carell, que fa el tiet de la nena, que doncs ha tingut una depressió i ha tingut un intent de suïcidi, llavors se l'han d'emportar per no deixar-lo sol. El pare de família és un tio que està obsessionat amb l'èxit i que no suporta els perdedors i que, per davant de tot, posa l'èxit professional. I el nen, el germà gran... És un nihilista que no para de llegir a Nietzsche i que es vol ser pilot d'avió. Llavors, en aquest viatge, el que aconsegueixen és que al posar la voluntat de la nena per davant de les seves pròpies voluntats, doncs se n'adonen que la vida va més enllà de les seves preocupacions. Perquè quan tu estàs molt obsessionat amb alguna cosa, des de dins es veu molt pitjor que des de fora, i quan aconsegueixes sortir, per en aquest cas ajudar a la filla en aquest concurs de bellesa, que a més allò és un esprepento perquè la coreografia l'ha assajat amb el seu avi, que és un pervertit, drogadicte, vull dir, i és un viatge, per això dic que és una pel·li que no crec que ens haurien d'haver posat al col·le, però que un cop la vaig veure, cada cop li tinc més carinyo. Vull dir, amb el temps penso, que bé que ens posessin aquesta pel·li perquè és super divertida.
2: Jo penso que si aquesta pel·lícula la posen... Jo he dit que la vaig veure fa relativament poc, i perquè el Joan em va insistir i em va dir aquesta pel·lícula t'agradarà molt, i al final la vaig veure i la veritat és que és molt maca, realment, sí, és bonica,
0: és
2: de
0: bonica,
2: veure.
0: Oi?
2: La nena transmet una tendresa però també un caràcter que crec que m'agrada molt sí, com tota l'energia que transmet, sí, aquesta nena. I per mi el punt principal és com una nena fa com d'enganxina, podríem, sí, dir, de blutac, no? De les coses bones que té cada una de les persones de la seva família. I les no tan bones, que també les veiem, no? Però com fa, doncs, aquest membre d'unió de cinc persones que són tan diferents entre elles.
0: I que estan centrades i obsessionades amb lo seu.
2: Sí, exacte. I llavors on els colors, jo crec que són també importantíssims en aquesta, sí, pel·lícula. I
0: jo crec que es nota l'origen del videoclip, perquè com venien del videoclip, la part més visual és superimportant, perquè en un videoclip doncs tens el temps que tens per fer aquestes coses. Però és que és impressionant. I a més, té un final... No és un spoiler, la nena no guanya el concurs de bellesa.
2: Com ja vèiem, es veia venir des del minut zero de la pel·lícula.
0: El segon tres, dius, no sortirà.
1: No, per què? Per com és ella o...?
0: Bueno, és simplement perquè ella no és una nena... És que, per començar, uns concursos de bellesa per nens petits és una cosa que ja és aberrant.
2: Sí. Clar.
0: Aberrant. Però sí que és veritat que no és una nena que sigui, pues no sé, no està en forma, no és una, no va maquilladíssima com van la resta, no és...
1: No segueix els estereotips,
2: és
1: no?
2: És una nena-nena. Els...
0: Clar, és una nena-nena. Aquest és el
2: problema. Una nena de veritat. Clar, llavors el que busquen en aquest concurs és la bellesa com l'entenim entesa.
0: És una nina.
2: Sí, exacte, com una persona gairebé plàstica, podríem dir, no? I clar, sí, sí. I totes venen de famílies, doncs això...
1: Benestants, amb diners, amb recursos, no?
2: Exacte.
1: Que arriben allà pràcticament ja ben guanyat a la vida, no?
2: Exacte, i clar, ve aquesta nena que la veus vestida de vermell amb unes ulleres de cul de got i amb... que la veuries més llegint que no pas en una passarel·la.
0: Bueno,
2: no?
0: Podria ser l'amiga del teu germà petit, vull dir, és que és una nena normal.
2: Exacte.
0: I bueno, no és sorpresa, perd. Però és la gràcia. L'altre dia, o sigui, quan he tornat a veure la pel·li pensava, per què perd? Perquè no tindria cap tipus de mèrit si guanyés. Mm-hmm. Perquè, igual que passava a Rocky, que alguna vegada ho hem comentat, sí. Si Rocky guanya al final, la pel·li no té gràcia, perquè es converteix en un clixé. En clar, canvi, si Rocky perd...
1: és un lluitador i un tio que amb la vida perd, que amb la vida perd.
0: Però que vull dir que en el camí d'aquesta derrota ja és diferent de com va començar.
1: Totalment.
0: Llavors, és el mateix que passa en aquesta pel·li. Al final, les pel·lis on el protagonista perd moltes vegades són molt més impressionants que quan el protagonista guanya.
2: I crec que aquí tornem un altre cop al mateix, no? Si ens preguntem per què ens la posaven a l'escola, perquè hi ha una nena, probablement seria per això, però sí que penso que ben posada, és a dir, en una, no estic parlant de segon de primària, però en una, no et sabria dir l'edat, però en una bona edat i amb una bona xerrada posterior, anàlisi i reflexió al voltant de la pel·lícula, crec que és una bona pel·lícula per posar a l'escola. No potser per posar-la i vinga, tothom marxa a casa i no se'n parla, però sí per seure i reflexionar-hi sí que crec que és un bon punt de partida.
1: Sí. Molt important sempre reflexionar, ja sigui en veu alta o internament, quan s'acaba una pel·lícula. És a dir, pensar per què aquell director ha volgut fer aquesta pel·lícula i què és el que t'ha transmès a tu. Perquè, si no, mira una pel·lícula per mirar-la, que és el que fem ara mateix amb totes aquestes plataformes digitals, que és únicament per estar a l'hora mirant el telèfon. No. Les pel·lícules sempre s'han de mirar i després reflexionar sobre elles.
2: I això és el que et fa recordar-les després, perquè totalment. Si no en veiem tantes que no ho recordem. Molt bé, doncs aquestes dues primeres estaven protagonitzades o en part per nens. No sé si la tercera també va en la mateixa direcció.
0: En absolut.
2: A veure.
0: Perquè està protagonitzada per monjos. És una pel·li d'any 1946.
1: Campeones.
0: T'imagines? En 1946, dirigida per Jean-Jacques Arnaud, i estem parlant de El nombre de la rosa.

0: Doncs és una pel·li que està basada en un llibre d'Umberto Eco, que es diu El nombre de la rosa, per a sorpresa de nadie, i que bàsicament és un Sherlock Holmes a l'edat mitjana. Mm-hmm. Seguim al Guillermo de Baskerville, que és Sean Connery, acompanyant de Lazzo, que és el seu... doncs, seria el Watson d'aquesta pel·li, però és el seu, no sé, aprendiz o una cosa així de monjo, i que han d'anar a una abadia enmig del no-res perquè hi haurà una reunió eclesiàstica que no sé dir. I ells van uns dies abans per preparar-ho tot. I quan arriben, comença a haver-hi doncs, unes morts d'entre els monjos, doncs, unes morts sospitoses. I el Guillermo de Baskerville, que és el Sean Connery, és el que ha de resoldre aquestes morts. Si us fixeu, Guillermo de Baskerville...
1: Exacte,
0: no és un cognom a l'atzar. I a nosaltres ens l'han posat a Història, si no m'equivoco, perquè sí que és veritat que relata molt bé la vida monacal i el dia a dia d'una abadia de monjos. I que la veritat és que està molt guai de veure. Sí que és veritat que també hi ha moments d'assassinats i tal que no seria per posar-ho a primer de primària, però que et dona una visió molt guai de... O sigui, com al final, quan t'expliquen les coses, no és el mateix que si les veus, no? I les coses del dia a dia, doncs veure com estaven fent d'escribes els monjos a la biblioteca, coses així, quan ho veus, se't queda molt més que no passi si ho llegeixes en el llibre de text, no? I està superguai de veure. La veritat és que sí. Hi ha una cosa que em posa molt nerviós, i és que a totes les pel·lis medievals tot és brut, tot fosc. està ple de fang, fosc, hivern...
2: No creus que era així?
0: No era així, vull dir...
1: També hi havia estiu, no?, en algun moment.
0: Hi havia estiu i la gent es netejava, vull dir... No era... Que evidentment hi hauria altres cultures on es netejaven més o menys, però... Ja et puc assegurar que, segons el que jo he llegit després, perquè jo també, vull dir, m'he informat en plan, això era veritat o no? Hi ha molt de Hollywood. Igual que també quan mirem pel·lis de

0: l'antiga Roma o Grècia tot és blanc i blau i coses així, quan realment estava tot ple de colors, era policromia al màxim. El que passa que la visió que tenim nosaltres ha arraigat tant que ara si et fessis una pel·li de romans amb molts colors, jo crec que no acabaries d'entendre.
1: No ho
0: entendries. No, exacte. I passa el mateix amb l'edat mitjana. Jo crec que si et fan una d'hivern, foscor, tal, dius, vale, això és l'edat mitjana. Però si de cop és de sol, calor, i que no cal que estiguin supernets, però que no tot sigui fang. És que caminen per fang tota l'estona.
1: Sempre plou.
0: Sempre plou, tio. Doncs és així. Això és la part que més amb això. Però la veritat és que la pel·li aconsegueix mantenir el ritme espectacularment bé. Al final, les pel·lis de Sherlock Holmes és les tipus de detectiu, i més en un ambient tan encisador com és l'edat mitjana, el tema de que sigui una abadia enmig del no-res també fa com que sigui molt més claustrofòbic i recolza molt més la trama, i Sean Connery, que, doncs, què et diré, és un dels actors més grans de la seva generació, no per res va ser James Bond, o sigui que al final sí, una gran pel·li.
2: Jo aquesta la tinc pendent, he de dir, però és veritat que és la típica pel·li que s'ha sentit, o sigui, que la sents, n'han parlat moltíssimes vegades, i això està clàssica. Em sorprèn a vegades el que deies, que es posi a les escoles. Sí que potser em pot sorprendre.
1: Podríem pensar si realment aquestes tres pel·lícules que ens porta avui el Juan són per posar a l'escola o no.
0: A mi me les van posar les tres, t'he de dir. I he sentit, bueno, a la Lola et van posar Los Chicos del Coro, segur.
2: Sí, a mi Los Chicos del Coro sí.
0: I ja...
1: Perdoneu-me, però també aquesta tipologia de pel·lícula és una miqueta El Niño Pijama de Rayas.
0: Però a mi El Niño Pijama de Rayas no me la van posar.
2: No,
1: jo, mira, no, o sigui, no posaria la mà al foc, però tinc, saps, aquests, així un record que et ve com un flash del passat. O sigui, sé que la vaig veure en una edat que potser tampoc era l'adequada, i no sé si era a l'escola o no, però és aquest tipus de pel·lícula que està en aquella fina línia de dir, hòstia, t'explico la història d'Alemanya i com va patir la ciutat jueva a través de la història d'un nen que la podien arribar a posar a l'escola, depèn de com.
0: Sí, jo crec que sí, és una podria acabar.
1: És aquesta tipologia de pel·lícules que ens comentaves tu una miqueta.
0: Hauria sigut crims, drama nacional, t'he de dir, si me la posen al col·le a mi.
2: Sí, jo crec que a l'ESO es pot posar, però a primària s'ha de...
1: Que estàveu diferenciant de primària a l'ESO?
2: No, jo estava pensant en primària tota l'estona.
0: Ah, no, jo no estic... Home, no, si et posen, jo què sé...
1: No et poden...
0: Little Miss Sunshine a primària potser no, tal, o...
1: No t'enteres de la pel·lícula.
0: Però no, aquestes pel·lis evidentment són super tres pel·liculones, però igual que no li posaries al teu nen de 3 anys, no li posaries a un xaval de primer de primària, però en canvi a l'ESO i això, i amb una reflexió darrere, són superguais de veure. A més, tens el cine et permet viatjar i tenir doncs punts de vista diferents de temes que d'altra forma només tindries el teu, i són molt recomanables les tres.
2: Doncs la secció que ens has portat avui em serveix per diverses coses. Una, per revisitar pel·lícules que potser ens van posar de petits i que ara les hem potser eliminat una mica del nostre radar. Dos, per donar alguna idea també a pares perquè la posin als seus fills. I tres, també als mestres perquè reflexionin com haurien de plantejar les pel·lícules que posen a les aules. Recordem els noms: Chicos del Coro, Little Miss Sunshine i El Nombre de la Rosa.
0: Correcte.
2: I la setmana vinent més. Gràcies,
0: I
2: Juan.
0: Millor, que vagi molt bé.
2: Molt bona tarda.
3: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC.
4: Nadie se convierte en una estrella si no tiene público.
5: Te abrazaba, lo besaban.
6: Jesús Gil pasó de ser constructor a convertirse en uno de los personajes más famosos de la España de los 90.
7: No sabía contestar a las ideas y entonces insultaba.
8: Que no me toquen mal las narices.
6: Buscó convertir la Costa del Sol en un tablero de juego y apostó muy fuerte por Marbella.
9: Era un auténtico problema.
6: Y hay que parar a Gil.
10: Sí.
11: De la que nos libramos.
12: Me dais asco.
6: Anatomía de La amenaza de Gil.
13: Nueva temporada el domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta, un pedazo de cadena.
14: Ya disponible en A3Player.
15: Devoción, color y alegría en la romería más grande del mundo. El Rocío. Vive con gente viajera la gran fiesta en honor a la Blanca Paloma. Con patrocinio de Callahan y denominación de origen Rueda y la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Huelva. El sábado 23 y domingo 24 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde El Rocío. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
8: Hay quien prefiere la comodidad de

0: Avui divendres 22 i demà dissabte Bad Bunny ens visita concretament a l'Estadi Olímpic amb la seva gira Debí tirar más fotos World Tour. Ja vam comentar aquí a la brúixola en el seu moment que les entrades pels dos concerts a Catalunya van volar, literalment. Sí. Però segur que hi haurà qui viatjarà també a Madrid per poder veure el Bad Bunny, perquè aquí en fa dos, però allà en fa 10 concerts.
1: Sí, Marta, jo t'he de dir que aquí hi ha alguns companys de redacció. N'hi ha un que, si avui el troben a faltar per alguna cosa, serà.
0: Sí, sí,
1: que esperem que ens expliqui bé tots els detalls. I també tenim encara altres companys que el que faran és precisament el que dius, anar fins a Madrid, perquè podem parlar gairebé d'una residència, no?, quan són 10 concerts.
0: Sí, efectivament, sí, sí, igual que la Shakira farà, doncs,
1: exacte.
0: Ella sí que és cert que s'ha construït l'estadi Shakira, però el Bad Bunny podria fer també igualment, perquè 10 concerts a Madrid són molts.
1: Totalment, jo he estat aquests dies veient entrevistes també als jugadors del Futbol Club Barcelona, etcètera, que deien la possible aparició d'alguns famosos en una cosa dels concerts de Bad Bunny que es diu caseta.
0: Sí, la casita
1: la
0: que
1: casita,
0: li diuen,
1: exacte.
0: Casita portorriquenya.
1: Explica'ns sí. Això una miqueta, el fenomen aquest.
0: Bé, és una de les característiques més destacades d'aquests concerts és que el Bad Bunny doncs, col·loca la seva casita, no? Casita portorriquenya, que és així com un símbol, i és el que va fer també a la Super Bowl, si algú va veure, doncs ens fem una idea, aquesta casita així com de color pastís, no? Entre taronja i rosa, i el que fa és això, portar gent famosa que estan a la casita, no és que facin gaire cosa, potser estan ballant, cantant una miqueta, i també hi havia rumors, Lola, d'una possible aparició de Rosalía.
1: Mare meva.
0: O Quevedo.
1: Ostres, però és que això ja...
0: Però això són rumors.
1: Són rumors, ja ho veurem, sí, perquè també hi havia rumors amb Rosalía que després no es van acabar de complir en els seus concerts, vull dir, aquestes coses sempre passen. Jo he de dir que m'he quedat molt amb les ganes, que fins a últim moment, i últim moment vol dir aquest matí, he estat gestionant a veure si aconseguia alguna entrada, però a vegades m'agrada diferenciar si és perquè realment vols veure aquell artista o és per allò del FOMO, no? De la por a perdre això del que tothom n'està parlant. I sí que crec que... ha d'haver una mica de racionalitat amb aquestes coses i almenys aquesta és la bandera que jo he decidit onejar per aquests concerts de Bad Bunny. Sigui com sigui, jo crec que serà tota una festa el que celebrarà avui Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
0: Doncs sí, a sobre són unes 2 hores i mitja, gairebé 2 hores 50 de concert, per tant, és que, bueno, una barbaritat.
1: Sí, i segur que la gent anirà mirant a costat i costat perquè esperaran veure famosos per algun lloc, perquè segur que n'hi haurà uns quants, dèiem ara això, els jugadors del Barça, que no sabíem si estarien o no a la famosa casita aquesta, que sí que hem vist que en altres concerts, per exemple, no recordo quina ciutat va ser, però hi havia Penélope Cruz i Javier Bardem,
0: sí,
1: que inclús també van parlar des d'allà. Per tant, res, com si la part bona i no tan bona, podríem dir, d'aquestes coses, és que després veiem aquests concerts gairebé sencers a les xarxes.
0: Sí,
1: perquè
0: també
1: la gent ho va mirant, ho va gravant tot i penjant tot. Per tant, tindrem nosaltres l'oportunitat de veure-ho d'una altra
0: des de
1: manera.
0: Des de casa,
1: això
0: podríem
1: sí.
0: dir.
1: Exacte. Vale, més enllà de Bad Bunny, que segur que ja en comentarem també els detalls la setmana vinent, què més tenim?
0: Doncs ara parlem d'un artista català que fa poc va començar la seva gira. Estem parlant d'Alfred García.

0: Escoltem aquest Mateo, no sé si l'havia sentit, Lola.
1: Sí,
0: és nova.
1: Més que res l'he sentit per tota la controvèrsia que hi ha hagut al voltant de qui era aquest Mateo.
0: Doncs sí, això t'anava a dir, que aquesta cançó es va estrenar fa només unes setmanes i la manera de promocionar-la doncs, va portar bojos als fans, perquè semblava que estava esperant un fill, l'Alfred García, però en realitat es tractava del seu nebot. Mm-hmm. Clar, si posen una ecografia i a tothom donant-li sí. l'enhorabona, i bé, no enhorabona, però pel seu nebot, no pel seu
1: Exacte.
0: Fill. I bé, tornant a la gira per parlar de Testimo Este Quiero, T'estimo Este Quiero, com es diu aquesta gira, doncs dir-vos que demà actua al Festival Solidari Músic Veu a Pax del Penedès a 9:15 i el dimecres de la setmana vinent estarà a la sala Luz de Gas de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, doncs això, aquesta gira que està en marxa i queden entrades pels dos esdeveniments, però poquetes, no en queden gaires.
1: Bueno, bona notícia després de que Bad Bunny, evidentment, catastròficament no. Alfred García tenim encara dues oportunitats per veure'l. Continuem amb català.
0: Doncs sí, i fem un salt a la setmana vinent, un salt exacte, podríem dir, perquè el pròxim divendres la Pegatina actua al Poble Espanyol.

0: La Pegatina prepara el seu retorn als escenaris amb un nou disc que es diu Fuegos del Barrio, però tot i tenir nous temes han confirmat que aquest El Gat Rumbero, que a mi personalment m'encanta, sí, doncs no faltarà el concert del poble espanyol, que per cert forma part del festival Empremtes. Així doncs, aquest cap de setmana actuen a Madrid amb dos concerts a la Riviera, que han fet sold out, per tant allà a Madrid també els estimen molt,
1: sí.
0: I el divendres 29, com dèiem, el divendres de la setmana vinent, a Barcelona, però amb entrades disponibles. Tampoc hi ha gaires, però en queden.
1: Curiós que a Madrid no en quedin i a Barcelona sí.
0: Clar, jo he tingut aquest dubte, dic, però per què, no? Doncs perquè la Riviera té literalment la meitat de capacitat que el poble espanyol.
1: I també que aquí a Catalunya entenc que actuen més sovint, també.
0: Clar.
1: Vull dir que...
0: Sí. Per això, que tenia una explicació aquesta dada tan curiosa.
1: Exacte. Doncs a veure, els tres caps de cartell, podríem dir, de la secció d'avui de la Marta, en clau d'agenda musical, Bad Bunny, Alfred García i la Pegatina, però encara tenim tres qüestions més a comentar en clau d'actualitat del sector musical.
0: Doncs sí, una miqueta de notícies d'actualitat, com deies, perquè aquest dilluns 25 de maig, vull dir, el dilluns de la setmana vinent,
1: sí,
0: se celebra una nova edició dels Premis American Music Awards, que és una de les cites més destacades del panorama musical internacional.

0: ara t'explicaré perquè escoltem a la Karol G, però explicar-vos també que la gala comptarà amb un total de 14 actuacions en directe, amb la participació d'artistes ara sí com Karol G, Maluma, Teddy Swims o Katsai, entre molts altres noms destacats. En aquesta edició escoltem a la Karol G perquè destaca especialment amb 3 nominacions i a més rebrà el premi a l'artista internacional d'excel·lència, que és un reconeixement a la seva trajectòria i impacte global dins la indústria musical, però el més curiós de tot és que és un premi que no es dona cada any, és a dir, és una categoria que va i ve i només es dona quan realment hi ha un impacte molt gran a nivell internacional.
1: Això em sembla interessant perquè realment fa aquella persona mereixedora 100% d'aquell guardó, és a dir, ningú està obligat a donar-te'l, però se't dona perquè, pels motius que sigui, es valora que... I això em sembla interessant, la veritat.
0: Doncs sí, la veritat que i ella contentíssima perquè va també doncs, això d'una gira que va ser genial, ara que està preparant una altra, un disc que està triomfant i ara doncs, aquest premi, doncs, clar, un guardó que s'agraeix.
1: I tant. Molt bé, a veure, una artista que anem per parlat bastant aquesta setmana també al programa i segur que tu apuntes també cap a la mateixa direcció.
0: Em sembla que sí, perquè aquesta setmana s'ha

0: Te felicito, felicitem a la Shakira.
1: Es felicita ella mateixa.
0: Sí, sí. Recordem que el que havia passat és que la Shakira tenia un litigi amb Hisenda per l'exercici fiscal del 2011, per tant, ens remuntem a fa molts anys. Deien que l'artista havia residit fiscalment a Espanya, però finalment ara s'ha evidenciat el contrari, perquè no va superar aquests 183 dies de permanència al país que es demanen per haver de fer doncs, això, aquest tribut fiscal, ni es pot demostrar que tingués aquí tampoc el centre principal dels seus interessos econòmics. Això vol dir que Shakira ha guanyat el judici i que Hisenda haurà de retornar-li els diners que li havia reclamat, que és una quantitat que supera els 60 milions d'euros més els interessos corresponents.
1: Mare meva, clar, la d'estadis que es pot muntar amb aquests 60 milions d'euros, abans que diem que s'estava preparant aquest per...
0: L'estadio Shakira a Madrid. Exacte. Pot fer 12
1: pot
0: més,
1: fer,
0: si vols.
1: I em pot fer una a Barcelona i una residència aquí, ja que hi som, amb doncs aquests
0: sí.
1: diners, jo diria.
0: Estaria bé, sí, sí. I bé, doncs després de conèixer la sentència, ha dit que el seu major desig és que això creï precedent amb la idea d'evitar doncs, situacions similars en un futur.
1: Doncs això ha sortit beneficiada en aquest sentit Shakira. I acabem parlant, ja diríem, d'una amiga del
0: doncs
1: programa.
0: Sí. Amiga del programa, jo tenia el dubte, dic, ai, no sé si tornar a parlar de Rosalía, però és que realment tenim una cosa a celebrar amb ella.

0: ha rebut una perla, però ha rebut el Premi Ivor Compositora Internacional de l'any. Es tracta de la primera artista espanyola que recull aquest premi, que és un dels més importants en l'àmbit europeu, quant a tema de composició. Hi havia dubtes sobre si hi aniria a la Gala de Londres o no, però finalment sí, va acudir ahir la nit i va fer un discurs molt aplaudit, no sé si l'has vist, Lola,
1: sí,
0: o algun trosset.
1: Sí, algun tros.
0: Doncs recordant que hi ha molts bons compositors doncs, a tot arreu que mai tindran el reconeixement que mereixen per no ser blancs europeus de classe mitjana. Va ser un discurs molt aplaudit, la veritat. I també va confessar que li feia molta por escriure Lux, que és aquest últim àlbum, el quart de la seva carrera, per la pressió de la indústria. I diu que per això va trigar 3 anys. Va voler doncs, fer-ho bé i prendre el temps que necessitava.
1: Sí, és sorprenent perquè ha rebut per Lux tota mena de reconeixements, inclús de la Conferència Episcopal Espanyola. Vull dir que de tota mena i d'àmbits molt diferents, no? Podríem dir. Per tant, Rosalía, jo crec que el problema que hi ha amb això és que ara has creat un precedent. O sigui, ja va passar amb el Malquerer, a mi em semblava una obra d'art, a parer meu, però va voler investigar i tal, Motomami, doncs va ser diferent,
0: sí.
1: Era un canvi, que evidentment pels fans de Rosalía, doncs d'acord, va ser aplaudit, però clar, és que ara amb Lux, i la cosa és ara que ve.
0: Clar.
1: Que imagino que ara s'ho està passant bé, però que segur que dins seu hi ha una, veure això com ho igualo, com a mínim.
0: Ja. No? Ja no és només superar, sinó igualar-ho, perquè...
1: Exacte.
0: Sí, diu que li ha costat aquest Lux, que va trigar 3 anys, doncs potser també necessita un temps de... trobar idees i bé, superar-se a si mateixa serà molt difícil.
1: Sí, totalment, però mentrestant nosaltres continuarem gaudint de Rosalía i de cançons com aquesta, La Perla. Doncs nosaltres ens acomiadem, diem adeu primer a la Marta Lozano. Marta, moltes gràcies i molt bona tarda i bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: I nosaltres tornem la setmana vinent dilluns, però una hora per repassar algun dels moments més destacats d'aquesta temporada de 7 a 8, ja que és festiu. L'aprofitem, però amb tots els detalls tornarem el dimarts a partir de les 7 de la tarda. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és petito, 22 de maig. De 2026. Fins les 10 clavades.

0: sóc un treballador i a mi el que em toca és treballar, com he fet des del primer dia. Coses t'agraden més, coses t'agraden menys, però aquí toca treballar i mirar per la imatge del club i pel benestar de tothom. No toca ni mirar per mi ni cap cosa per l'estil.
1: Demà arbitrarà José Luis Munuera Montero amb l'assistència al VAR d'Ivan Caparrós Hernández. D'altra banda, el club blanquiblau ha fet oficial aquesta tarda que Fernando Navarro i Miguel Ángel Gómez s'incorporen a l'estaf de Monchi. El primer ho fa com a nou director de futbol i el segon assumirà les funcions de cap de captació.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: 8:52 de seguida la tertúlia. Abans del Girona se la juga davant l'Elche a Montilivi. L'Elche sols val la victòria per mantenir-se un any més a primera divisió. Michel Sánchez, entrenador dels blancs i vermells.
4: Necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres. Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: El tècnic madrileny sap que tindrà el suport total i absolut dels aficionats gironins per tal d'assolir la victòria i l'objectiu.
4: Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors, ells estan convençuts, tothom està convençut de que som capaços de donar la nostra millor versió i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
3: Ara sí, 8:54, tertúlia.
5: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
6: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en audi.es.

0: Un abrazo, Albert.
1: Don Paco Virués, compañero, esto es tu casa, lo sabes, y enseguida estará aquí el otro punto neurálgico del Capologist, don Santiago Tomasi, para hablar de Estados Unidos y de deporte. Un abrazote.
2: Hay cositas, un saludo.
1: Chao. Seguimos en directo a la brújula de Radio Estadio Cataluña. No y 21, qué chula, 21-21. Doncs abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de dos quarts de dues fins a les sis clavades aquí a Onda Cero Catalunya, estimat David, que tindrem avui, hola.
3: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, Nits de Ràdio, cinema i història, com és habitual. A la part d'història, doncs un nou llibre per entendre doncs com funciona el món, que sempre és bo aprendre del passat per evitar que es repeteixin segons quins errors. I en el món del cinema, doncs veurem si després de 4 setmanes seguides que Michael és la pel·lícula que millor li va al cinema, doncs si aquest Mandalorian i Grogu, que és com està a la porta després de tantes celebracions a Sutton i tot això, ja està l'home mig Grogu, doncs veurem si per fi doncs arriba i el Mandaloriano doncs lidera la taquilla cinematogràfica d'un cap de setmana que serà en molts casos llarg per a la gent que pugui tenir festa i que per tant doncs s'espera que sigui un bon cap de setmana pel món del cinema. A partir de dos quarts de dues us esperem com sempre a Nits de Ràdio. Que vagi
4: molt. Si tu empresa desarrolla tecnologia per a indústries audiovisuals, culturals o creatives, te ofrecemos préstamos participativos de 25.000 a 1,5 milions d'euros sin más garantías que tu proyecto empresarial. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ministerio de Cultura, Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
5: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.

0: mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
3: Aquesta setmana s'han complert 30 anys del mes de maig del 1996 en què Johan Cruyff va ser destituït com a entrenador del Barça. Una decisió comunicada per l'aleshores vicepresident Joan Gaspar. L'holandès reaccionava d'aquesta manera en declaracions a Televisió Espanyola.
4: La Junta ha decidido que sí, ahora la Junta ha decidido que no. Es hacer un payaso. El Núñez ha sido presidente de Barcelona, pero en la época más glorioso ni lo nombraban. Quiere decir que todo era el equipo y yo. Y yo creo que es un problema de celos.
3: Molt pocs finals són feliços i el Barça és especialista en acomiadar les llegendes del club com no hauria de ser. I aprofitant aquesta efemèride, avui ens visita als quatre gats el periodista Oriol Rodríguez, autor del llibre En un momento dado, la història oral del Dream Team, un dels millors equips de la història del futbol. Molt bona nit, Oriol, què tal, com estàs?
5: Molt bona nit i encantat d'estar amb vosaltres si poder xerrar del llibre i d'aquells anys del Dream Team que van ser meravellosos.
3: Estàs amb la memòria fresca o no? Perquè el llibre s'ha publicat fa un any, l'has escrit fa una mica més,
5: sí.
3: Però evidentment entenc que són records que són eterns, no?
5: Són eterns, sí. Quan vas viure aquella història en primera persona, t'agrada el Barça i t'agrada el futbol, perquè en definitiva la història del Dream Team jo crec que ja traspassa una mica els colors. Si t'agrada el futbol és impossible no sentir certa atracció per aquell equip i per figures com en Johan Cruyff, que són mites i llegendes. Això és que van més enllà de qualsevol club.
3: 100%. Dius al llibre que percebies que no s'havia fet un llibre, una obra que resumís la història d'aquest equip, no? Que hi ha molt material, no sé, sobre la primera Copa d'Europa, sobre les lligues de Tenerife, sobre la figura de Cruyff, Guardiola, Stoikov, Núñez, però segurament una que ho resumís al Dream Team, no?
5: Em sorprenia perquè... Seriós, estem parlant d'un equip de llegenda, o sigui, un equip meravellós amb una història fascinant, i em va estranyar que amb l'auge i la profusió que hi ha ara de publicacions de llibres no s'hagués publicat cap llibre abans sobre la història del Dream Team en general.
3: També és veritat que més que un llibre sobre la història de l'equip, que també... Jo crec que En un momento dado és una crònica de vida. És d'un nen a qui li agrada el futbol, adoctrinat, no?, pel seu
5: total,
3: avi i pel seu tiet. No tant pel seu pare.
5: Exacte.
3: Aquí també un record. Però què recordes que et comencés a lligar amb el futbol? Algun primer record?
5: Sí, tens tota la raó, Víctor, que al final jo crec que... De fet, era un dels subtítols que hi havia en procés, que era crònica sentimental. Estic parlant de les meves memòries. O sigui, aquí vaig intentar fer un exercici que no vull resultar pedant, no? Si jo vaig viure allò amb aquell equip, és possible que els meus sentiments no siguin només meus, sinó que siguin universals.
3: Sí, totalment.
5: No? I que el que jo vaig viure amb aquella edat com a infant i com a adolescent, segurament és el que van experimentar molta gent de la meva generació. I trobava que era una manera bonica d'explicar aquella història. I bé, era fer una mica justícia a aquella història i també de pas explicar com era el país, com era la ciutat en aquells moments.
3: Aquí anava, Oriol, també, perquè sí, hi ha futbol, però hi ha cançons, hi ha grups de música, hi ha concerts, hi ha pel·lícules, hi ha història de la humanitat, caiguda al mur de Berlín, etc. És a dir, també poses en context tot plegat.
5: Bueno, és que jo crec que és molt important.
3: No, 100%.
5: Expliques, 100%. Posaré context. I aleshores, clar, estem parlant d'un equip que trobo que tampoc és casual del tot. Guanya la Champions en el moment que Barcelona està acollint les Olimpiades i es converteix en el centre del món, no? Hi havia com tota una energia positiva per allà voltant, que jo crec que va ajudar a que el Barça guanyés la seva primera Copa d'Europa, que aleshores no es deia Champions League, sinó que era la Copa d'Europa. Aquell any 92, saps? Crec que era bonic explicar-ho, era bonic ficar en context allò, és la caiguda

0: del mur, com el futbol comença a transformar-se. Aleshores, ells són com els últims romàntics d'aquell futbol de vella escola que vaig tenir la sort de poder gaudir.
1: Perquè, Oriol, ara tornarem al futbol, però permet-me una cosa. Tu dius que no, el teu somni no era ni ser periodista ni escriptor, era tenir una botiga de discos.
0: He tingut sempre dues grans passions, que és el món de la música i el món del futbol. I com a futbol puc jugar, però sóc un negat, ràpidament va aparèixer el rock and roll a la meva vida. I com era un negat també per tocar, al final la meva passió, el meu somni hauria estat una botiga de discos i viure entre vinils. Però bueno, vaig acabar fent de periodista, que també és una professió meravellosa i que ens permet explicar històries.
1: Ara sí, tornem al futbol. És per assegurir la història de com Johan Cruyff comença a entrenar, L'haureu de descobrir en aquest llibre, perquè és pur estil Cruyff. Jo no la coneixia del tot i és realment meravellosa. Però arriba Cruyff en un dels moments més baixos de la història del Barça, aquell estiu del 88?
0: Jo crec que és el moment més baix,
1: de la història.
0: Jo crec que sí. A veure, jo crec, clar, és que estem parlant d'un moment en què els jugadors fomenten un motí contra el club. O sigui, es rebel·len contra el club per tot un enrenou. Seria una mica llarg d'explicar, per drets d'imatge i com això es repercutia.
1: Sí, una hora de tributar a Hisenda.
0: A l'hora de tributar a Hisenda, exacte. I aleshores s'acaben revelant, acaben generant un motí contra la directiva, que jo crec que és un fet inaudit, que no s'havia produït mai abans i que no s'ha produït mai després. I Cruyff arriba amb aquesta situació, amb aquest estat, es fa una depuració de plantilla brutal. Es fan fora 14 jugadors, que és una brutalitat. Però aquí també és una mica la màgia dels números, no? Que és el 14 es va repetint al llarg de la història de Cruyff diverses vegades, començant perquè era el dorsal que lluïa ell a la selecció holandesa.
1: A més, la crònica del llibre la nodreixes també amb entrevistes a protagonistes, entrenadors, jugadors del Dream Team, també un directiu molt destacat. Són veus que van apareixent al llarg de la història. Llegint el llibre, em queden pocs dubtes de qui va elaborar la llista de fitxatges del primer Barça de Cruyff. D'això estic completament segur.
0: Hi havia tota una llegenda i no és que l'hagi destapat allò, perquè ja se n'ha parlat algunes vegades. Però sí, una de les entrevistes és amb Javier Clemente, que és una situació també molt curiosa, perquè al final la història es torna a repetir. Hi ha el motí i aleshores es creen dues faccions a la directiva del Barça. Una liderada pel mateix Núñez, que el que vol és un entrenador de la línia dura, no? per dir-ho així. I aleshores ell tenia certa relació amb Javier Clemente, entrenador de l'Atlètic Club, amb el que el Barça acaba amb estagots en la Copa del Rei, que en aquell moment era entrenador de l'Espanyol. Hi ha certes negociacions i ell fa una llista de jugadors que hi fitxaria. Després tot això s'acaba descartant, perquè hi ha tota una altra facció que diu que no podem fitxar el qui havia estat entrenador de l'Atlètic Club. Aleshores, s'acaba optant per una figura icònica del club com és Johan Cruyff. I a l'entrevista que vaig fer amb Clemente pel llibre, ell m'ho confessa veladament. Diu que no, que era molt fàcil d'això, però bueno...
1: Que era amic de Núñez. Era
0: amic de Núñez, exacte, perquè els dos eren de Baracaldo. Clemente vivia a un pis de Núñez i Navarro, la seva constructora, etcètera, etcètera, etcètera. Així que,
1: sí. El que passa que clar, les dues primeres temporades són una mica decebedores. No sé si decebedores, però sí segurament per sota de les expectatives. El Barça guanya una Recopa el primer any i després una Copa del Rei, que és el que segurament fa que continuï Cruyff a la banqueta. Però a partir del següent curs, l'equip rutlla de manera escandalosa. Però m'agrada una cosa que diu Juan Carlos Unzué, perquè diu que més enllà del futbol, diu estem parlant molt de futbol, però el que realment canvia la incidència de Cruyff és sobretot emocional. Canvia la mentalitat de l'equip. Li dona la volta com un mitjó al Barça, Oriol.
0: Sí, el club com a tal. O sigui, si et fixes les lligues que es guanyen a partir del Dream Team cap aquí i les que s'havien guanyat del Dream Team cap enrere, Cruyff ens fa guanyadors. Ens fa dir... Fins aleshores el Barça

0: era un dels clubs més importants del món, però amb un museu
1: Sí, escàs, clar.
0: amb unes vitrines bastant buides, bastant buides. Havien guanyat recopes i alguna lliga, però unes vitrines bastant, bastant buides. I ell implementa un sistema de joc, implementa una mentalitat guanyadora. És a dir, som al Barça i aquí sortim a gaudir, a jugar, a gaudir i a guanyar.
1: Una altra de les claus, crec que la dona Guillermo Amor, diu que el Barça es va mereixer tots els títols que va aixecar i fins i tot en podria haver guanyat algun més, però que hi ha un factor sort que evidentment va jugar un paper crucial. Les dues lligues de Tenerife, segurament és més inversament encara la del Depor, sí. No? O sigui, el factor però sort, el factor jardí que dius, no?, de Cruyff en el llibre.
0: Sí, és clar, a l'època es deia que tenia una flor al col, sinó tot un jardí.
1: Sí, sí.
0: Però també té una mica a veure amb la mentalitat guanyadora. És a dir, la sort no et ve a buscar, que diuen no, que es gràcies a una cançó, sinó que te la busques tu, no? És a dir, si tu no hi creus fins al final, difícilment podràs tenir sort. I aquest creure-t'ho també fica pressió al rival, és a dir, si el Madrid va veient que el Barça no punxa i que venen per darrere i que venen mossegant, doncs, ostres, potser es van començar a tremolar les cames. Però tornant una mica al principi, clar, ser un adolescent, tenir 15, 16 anys, guanyes la primera lliga a Tenerife, arriba el sorteig del calendari la temporada següent i veus que l'última jornada torna a ser Tenerife-Real Madrid, i dius, no pot ser. I van passant les jornades i al final es torna a decidir la Lliga de Tenerife.
1: És
0: clar, increïble. Increïble. I clar, l'última Lliga contra el Depor ja va ser rizar el rizo, que diu en castellà, no?
1: Sí, que deia Cruyff, ens hem passat, no?, aquest any.
0: Ens hem passat, es va passar la pantalla i es van passar tot. Tot i que aquell any qui mereixia guanyar la Lliga era el Depor, perquè hi havia els fonaments allà del Superdeport i van jugar un tros de futbol i s'haurien merescut guanyar la Lliga.
1: Va.
0: És que el que deia, doncs, el penal aquell que no va xutar ningú i acaba xutant Jukic.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Vaig acabant, Oriol. El llibre en destaques uns quants, però aviam, si t'haguessis de quedar amb un partit, és difícil, d'aquell equip, d'aquells anys, quin triaries, quin escolliries? No ha de ser el millor, és un que tu recordis o que millor representi potser el Barça del Dream Team?
0: Més enllà del de Wembley, no? Perquè això seria com molt fàcil. Clar, jo tinc el record del de Kaiserslautern. Segur que era novembre, octubre, perquè estava nevant, es fotia un fred a Alemanya, al nord d'Alemanya, brutal, perquè guardo la imatge que anava amb uns anoracs capa, des del cap fins als turmells ultraabrigats. I clar, sí, sense aquell partit, sense aquell gol, el Barça no hauria guanyat la seva Copa d'Europa. Mm. Que resumeix una mica tot el que estàvem parlant abans del creure-t'ho i de la sort, d'estar lluitant fins al final. La mentalitat del Barça, fins aleshores, aquell partit el perdies. O sigui, venies de guanyar aquí, t'estaven remuntant i aquell partit el perdies.
1: Sí, sí.
0: I el vam acabar no guanyant, però vam acabar superant l'eliminatòria amb un gol inverosímil de cap de Vaquero, que com jo deu de fer 1,70 m pelat,
1: sí,
0: que es va enlairar 2 m a l'aire, va fer una volea increïble i es va colant allà, es va acabar colant allà la pilota. Per tot el significat, també molt significat meu, també de tot el que explico en el llibre, jo tinc la imatge que l'estava mirant allà amb el meu avi al partit i jo ja estava amb el moc que em penjava, les llàgrimes que em queien, ja l'home, tranquil, espera't fins al final, espera't fins al final. I sí, sí, vaig esperar fins al final i van passar. I per mi és el moment, per tot el que significa el que va vindre després, perquè sense aquell gol, vés a saber què hauria passat amb aquell equip. I després, clar, doncs Wembley, hi ha un partit contra l'Athletic Club que ni els veien, o sigui, que va ser espectacular.
1: Dels 4 gols de Stoikov?
0: De Risto, sí, sí, és increïble. O sigui, aquí també el tinc superviu, aquell partit va ser increïble. O el Dinamo de Kiev, ja després, més endavant, que està considerat com la màxima expressió del Dream Team, però sentimentalment em quedo amb aquell, amb el de Kaiserslautern.
1: I ara, no sé si és una...

0: una mica més difícil. Si hagués de triar un jugador de tota aquesta etapa...
1: Risto.
0: Risto, no?
1: Risto.
0: Perquè ho resumeix tot, no? Risto. Mentalitat, a part
1: sí.
0: d'excel·lent futbolista, pilota...

0: te damos hasta 40.000 euros con tu licencia. Interés fijo y respuesta inmediata. Llama al 934-870-380 o entra en tumejorprestamo.com. Tu mejor préstamo, pensado para ti.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1.000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Què tal? Bona nit. Demà dissabte a Catalunya continuarem amb calor, amb unes temperatures significativament elevades per aquesta època de l'any, sobretot a la depressió central de Lleida. Les temperatures se mantindran amb poques variacions i arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats aïllats. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a la component sud. És una informació d'EMET.
4: Onda Cero Barcelona.

0: Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
1: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
2: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les pedres que parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I La Camarata, d'Eduard Toldrà, actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà, amb entrades a 17 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
6: Esperpento?
5: Jo he dit inaudita.
7: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable i que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
8: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que han anat repetint al llarg de la roda de premsa.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
9: Devoción, color y alegría en la romería más grande del mundo. El Rocío. Vive con gente viajera la gran fiesta en honor a la Blanca Paloma. Con patrocinio de Callahan y denominación de origen Rueda y la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Huelva. El sábado 23 y domingo 24 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde El Rocío. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.

Cultural Sant Domènec. La visita guiada 1938, Memòries d'un hospital a Mas de Colom, convida a descobrir la història d'un hospital de guerra i els seus

0: que no la tindrien, i d'aquesta manera aconsegueixen que se'n parlin, més ressò, no? Mandalorian i Grogu no ho necessita. Qui és de Star Wars laborar i ja està. No necessita que hagi passat per l'alfombra roja de no sé què. Si t'és igual, si laborés igual. En canvi, hi ha d'altres pel·lícules que estan més artístiques, que estan més ben fetes, que potser doncs, no són tan conegudes pel gran públic i que val la pena que en parlis, però doncs que crides l'atenció i la curiositat. Ja sabeu que jo sempre us ho dic, el jurat dels Ondes, que encara no ha tingut a bé de premiar Nits de Ràdio, ara, l'any que ve, que estarem...
1: Incomprensiblemente, hay
0: que decirlo. Per això t'ho dic, Pablo, doncs clar, la temporada vinent, que serà un número rodó de temporada, ja us ho explicarem, doncs és un bon moment, i penso... Per què els hi doneu als Ondes a programes que ja escolta tothom? Vull dir que ja la gent ja sap qui és, amb tots els meus respectes, i que s'ho mereixen absolutament. Però igual que s'ho mereixen, caldria a la gent que estem, doncs portem molts anys acompanyant als oients i que no som tan coneguts per l'horari, per on sigui, escolta, és, no ho dic per mi, només per mi, ho dic per molts companys i companyes que són meravellosos i que no són tan coneguts pel gran públic, no? I que jo crec, però no només... a nivell de presentadors i programes, sinó de col·laboradors, per exemple, no? Donar Premi Ondes als millors col·laboradors, tal... Hòstia, això faria que la gent conegués més d'aquesta gent, perquè, escolta, a mi que em perdonin, però que li donin el Basté, si el Basté ja té tot el que vol i en tot cas està dient que es vol retirar, doncs, escolta, doneu-los a la gent que volem seguir molts anys donant batalla. Pablo, com ho veus, això?
1: Sí, jo no sé si deberíamos meternos por aquí, David, porque acabo de ver a Caballo que te ha mirado con un brillo en los ojos. Mira, cuando ha dicho esto de los colaboradores.
0: Veus?
1: Que él empieza a... Ahora va a empezar a soñar con que le van a hacer.
0: Ya te entiendo.
1: Y
0: el Onda secuestre, ¿eh?
1: Esto a mí me perjudica.
0: Claro, es veu, sí, amb tota la seva família.
1: Sí, porque empieza con sus ensoñaciones, sí. Que dirá cuando tenga que subir a recogerlo.
0: Sí, sí, sí.
1: Esto a mí me perjudica.
0: Ya te entenc. Bueno,
1: prefiero que no se cree este tipo de expectativas, porque luego a la larga, claro, cuando al final se da cuenta de que no pasa, es que se pone de morro.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, en fi, doncs mira, un altre tema que et volia treure, ja que ho has dit, i algú m'hauria d'explicar exactament, si aquí tenim grans debats, i sé que són molt celebrats pels oients, de què, a partir de quants minuts i quants segons deixes de ser supporting role per passar a ser leading actress o leading actor, és a dir, quan ets actriu de repartiment o quan ets actriu protagonista. A mi lo d'actriu revelació m'ho hauran d'explicar una mica, però jo Aina Clotet ja és meravellosa, i es mereix tots els premis del món, però revelació, jo faria constatació o consagració, però revelació, però si jo quan anava a l'institut ja la veia a Estació d'Enllaç.
1: Sí, sí, tienes toda la razón.
0: ¿Estem d'acord?
1: Lo que pasa es que, a ver, si esto llega a ser en los Goya, hubiera sido una cantada. Pero en Cannes es lo típico que dices, bueno, claro, allí no la conocía.
0: No, claro, ya no, si viste allí, sí.
1: Claro, no la habían visto. Es como si de pronto ahora, no sé... actor revelación que nunca le habíamos visto. Sí, es absurdo, es totalmente absurdo y además es un poco tontorrón por su parte, porque yo creo que independientemente de que haya habido no distribución de trabajos previos, claro, tú tienes herramientas como para saber la trayectoria profesional.
0: Es extensa y maravillosa la trayectoria de Laina.
1: Entonces, sí, tiene algo de broma, yo supongo que aparte de que le habrá hecho muchísima ilusión,
0: home, i tant, escolta, i
1: sea para... como sea, fabulós. No deja de ser un premio, pero tiene razón de que, hombre, es pintoresco.
0: Es pintoresco, ¿no? Sí, pintoresco está perfectamente.
1: Sí, sí, es como si de pronto eso te dieran a ti precisamente lo que decíamos, ¿no? El Ondas, en lugar de que fuera al mejor magazine, a premio locutor revelación.
0: Sí, exactamente. Dices,
1: hombre,
0: revelación, sí, se me ha abierto el cielo y algo me ha dado alguna información.
1: Sí,
0: pero,
1: no.

0: Es lo que te digo, que ilusión nos haría
1: Hombre,
0: igualmente,
1: sí.
0: pero nos echaríamos unas risas,
1: No, no,
0: ¿no? Sería
1: exacto,
0: lo
1: no.
0: típico que dices, bueno, pues vale.
1: Yo creo que la Ina debo decir, escolta, que no se n'adonin, sigue-les el juego i ens
0: Sí,
1: l'enduem a casa, el premi, tu.
0: sí,
1: I escolta, enhorabona i merescut, o sigui, merescut perquè és una actriu meravellosa i a més que, doncs, que també des del punt de vista també de producció i de direcció, en el sentit que ella lidera molts projectes i que per molts anys pugui anar endavant. Deixa'm dir-te, Pablo, el tema de la taquilla, perquè a mi em té totalment ja desconcertat fins a nivells desconcertils. Va ser una setmanota fluixa, suposo que també pel que diem, no? Que una prèvia a un pont històricament deuen ser males setmanes, eh? Això es podria... Algú que vulgui fer una tesi en un treball de fi de grau o d'institut, aquí hi hauria on estirar el fil, eh? Caps de setmana anteriors a ponts o a Setmanes Santes o a festes del cine, el que tu vulguis, no? Totes aquestes coses és normal que la gent s'esperi. Era una setmana on van entrar fins a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de les 25 primeres, 12 eren novetats.
0: Colin.
1: 12, cosa poc habitual, però amb unes xifres baixíssimes perquè la novetat, i aquí és on ve lo fort, la novetat que va fer més va ser El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que va fer un tercer lloc amb 312.000.
0: Canastos, no me digas.
1: Sí.
0: Pero si ya es como la quinta vez que la reestrenan lo del Señor
1: Efectivament.
0: de los Anillos.
1: Sí.
0: Yo ni lo estaba mencionando porque esta semana estrenan las dos torres y la semana que viene la de la tercera,
1: El
0: pero
1: retorno del rey, sí.
0: claro, no estaba comentándolo porque pensaba que sería una cosa muy...
1: Tercer lloc amb 312.000.
0: Mare de Dios.
1: 45.000 persones van anar a veure doncs aquesta nova reestrena de El Señor de los Anillos. Hi
0: Canastos,
1: havien...
0: no es moco de pavo, es un montón de gente.
1: O sigui, estem parlant de que per sobre de la setena setmana de Super Mario Galaxy, que ja comença a baixar, de la segona setmana de Las Ovejas Detectives, que va fer 299.000 més, de la segona setmana de Mortal Kombat 2, que, mira, Mortal Kombat i Les Ovejas estan similar, després de dues setmanes més o menys a prop del milió, però sembla que hi ha la cosa poc més sumarant. O per sobre de l'estrena de Hocum, que va debutar en un setè lloc amb 210.000.
0: Carai.
1: O Jugada Maestra, que va debutar en un vuitè lloc amb 120.000.
0: Jolín, ahí eso es un...
1: Això sí que és una punxada...
0: Sí, es una punxada importante, ¿eh? Y mira que se pensaba que el Powell era un gran atractivo de taquilla. Ahí se ha visto muy claramente cuando se estrena la de Cualquiera menos tú, esta que protagonizaba el Powell con, ahora no me voy a acordar de eso,
1: Sidney Sweeney.
0: Sidney Sweeney, perdón. Claro, ellos se pusieron como una pareja de moda, ¿no? De decir, bueno, en Powell enseguida le salió un montón de ofertas,
1: Sí.
0: a ella también, era como la pareja de moda, que
1: Sí.
0: luego cada uno por su lado,
1: Sí.
0: tal. Y se ha visto claramente que ella tiene bastante más tirón que él, ¿eh?
1: Absolutament, sí. O sigui, ella no da puntada sin hilo, que, això que
0: No, no, no,
1: diem.
0: ella son pelis muy, muy taquilleras.
1: Sí,
0: Y
1: sí.
0: él, bueno, estuvo en alguna cosa, esta nueva versión de Twisters, que funcionó un poco mejor y tal, pero luego ha hecho pelis que están pasando bastante
1: Sí,
0: desapercibida.
1: sí.
0: Y esta que es absolutamente un proyecto en torno a él, fíjate,
1: Sí,
0: no ha
1: sí.
0: llamado especialmente la atención.
1: Fixa't, Pablo, que era el 40 aniversari de Top Gun,
0: Sí.
1: i clar, estem parlant de que la, diguem-ne, reestrena de Top Gun i la Top Gun Maverick van debutar, o van estar en el 13è i 14è lloc, fent 90.000 i 158.000, que podríem dir, bueno, bé, malament, ma, però clar, comparat amb lo del Senyor de los Anillos, és com una cosa totalment al·lucinant.
0: Sí, pero alucinante a más no poder, realmente.
1: I em crida molt l'atenció també, perquè, crec que demostra també què passa amb el cinema,

i és un debat que crec que algun dia hauríem de tenir, de com pel·lícules que se'n parla molt, perquè, doncs, perquè li agraden a algú, perquè tenen el seu punt, perquè estan fetes molt de forma, digue-li, artesanal o de forma molt local, després la repercussió real que tenen. I, per exemple, parlo de pel·lícules com Un hijo, que s'estrena amb un dinosaure,